0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera?
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
6: Para todos los públicos.
7: Funky Radio Show.
6: Aprovechalo.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Carolina.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio.
3: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
2: Funky Radio Show.
3: Consulte la programación.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Nova edició de la cursa Dani al Maresme pel proper diumenge 22 de novembre. Quatre modalitats diferents amb distàncies de 21, 10 i 5 quilòmetres i la versió kids pels més petits amb sortida des del port de Premià de Mar. El recorregut passa per la Nacional 2 del Maresme Sud amb una cursa que comptarà amb punts d'animació i tindrà vessant solidària. Per cada dorsal, l'organització donarà 2 euros a una causa solidària. Les inscripcions estan ja disponibles al web de la cursa Dani amb diferents preus segons modalitat i període d'inscripció.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
4: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui volem parlar de salut mental comunitària i de la importància d'abordar-la des d'una mirada integral i també propera.

0: espera. El pròxim 30 d'octubre, el Tecnocampus de Mataró acollirà la primera jornada sobre salut mental comunitària, projecte de vida i salut mental, organitzada per Maresme Continuum, i avui en parlem amb el doctor Guillem Homer, president d'aquesta entitat. Bon dia, com està, doctor?
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos, per venir avui també doncs, al matinal de Premià Mèdia a parlar d'aquesta primera jornada sobre salut mental comunitària. Per començar per algun lloc i posar una mica doncs, els punts sobre les is, com podríem explicar el que és la salut doncs, això mental comunitària?
2: És una manera d'abordar la salut mental, la salut mental, vull dir, els problemes de salut mental crec que són uns problemes molt, molt importants i molt extesos, no? a tot arreu. En el nostre medi també. I l'atenció pública a la salut mental ha de ser vista des d'una acció que no només afecti o intervingui l'individu, no? que està patint en algun moment, sinó també el seu medi, vull dir, i el seu entorn immediat i la comunitat en general. Perquè si no, els efectes de l'abordatge, del tractament, són ineficaços i insuficients. Uh-huh. Especialment són insuficients, no? Perquè tots els problemes de salut mental són problemes de l'individu, però també són problemes de tota la gent que l'envolta.
0: Per tant, amb el que ens estava explicant ara, suposo que com a societat tots hi juguem un paper, no?, destacat en tota aquesta salut mental comunitària com a part d'aquesta comunitat, no?
2: Correcte, tots juguem un paper, més gran o més petit, però tots tenim la nostra participació, la nostra intervenció, en que les coses vagin bé o no vagin tan bé en relació a la salut mental. I la salut mental és una mica l'harmonia que tenim tots plegats o que necessitem tots plegats, la capacitat de conviure, la capacitat d'estar bé amb un mateix, la capacitat d'establir una relació amorosa, la capacitat d'establir relacions d'amistat, la capacitat de que un pugui tenir, de sentir-se satisfet, mínimament satisfet, més enllà dels problemes que la pròpia vida et planteja, no? Vull dir, problemes de supervivència, de les necessitats bàsiques que tots necessitem, però vull dir, jo diria que la salut mental és tot allò que va en la direcció de que un pugui dir, bueno, pues, més o menys, malgrat tot això, jo estic suficientment satisfet de mi i de la vida que tinc.
0: Doctor, se'n parla suficient de salut mental? Hem aconseguit que sigui un tema que es posa sobre la taula?
2: Bueno, especialment en els moments dramàtics de la salut mental, no? Vull dir, quan hi ha una addicció a algun tòxic, quan hi ha homicidis o inclús la violència de gènere té molt a veure amb la salut mental, no? Quan hi ha el malestar aquest, que no és només individual, sinó també que es nota que el malestar és un malestar col·lectiu, és un malestar de molta gent, no? Vull dir, i no es parla prou, vull dir, com he dit abans, la salut mental és imprescindible que per les societats, perquè estiguin bé, perquè produeixin, perquè la vida sigui no allò de aquí te pillo, aquí te mato, no? La violència quotidiana és una cosa que està present, no?, en totes les relacions, vull dir... Però, home, tenim que tenir la capacitat una mica de ser ciutadans i solidaris per sobre de tot això.
0: Sobre el calendari tenim aquesta data, el 30 d'octubre, amb aquesta primera jornada sobre salut mental comunitària. Expliqui'ns una mica d'on sorgeix aquesta idea i una mica com la teniu plantejada, aquesta jornada.
2: Correcte. Bueno, Maresme Continuum, en principi, no, perquè no sé si és... No me'n recordo si has dit alguna cosa. És una associació de totes les entitats que donen servei públic. Servei públic vol dir que estan finançades per la Generalitat, eh? Vull dir, avui, si tens un problema, sí, si estàs deprimit, cauràs en una de les nostres institucions, per dir alguna cosa, eh? Aquí al Maresme. I... Perdona, què m'has
0: dit? No, la pregunta era per què heu decidit fer aquesta jornada i una mica com la teniu plantejada.
2: La jornada està pensada per visibilitzar una mica els problemes de salut mental i les maneres i llocs que un pot accedir quan un no es troba bé, no? I per una altra banda, també fer una crida del que tu deies al principi, no? De que sense la col·laboració de tothom, la salut mental és una cosa impossible. La salut mental no és com trencar-se un peu, o... és una cosa molt més complexa que abarca tothom, no? I tots tenim el nostre paper, gran o petit, no? Però tenim un paper en que la nostra salut mental sigui bona, sigui productiva per nosaltres. I vull dir, la salut mental no significa que un estigui absolutament sa, perquè això no existeix, la persona absolutament sana, no? Tots tenim problemes i tots tenim obstacles, tots tenim dificultats de tirar endavant amb la nostra vida, no? Però, bueno, un ha de saber manegar aquestes situacions, un hauria de poder saber manegar aquestes situacions i tirar endavant, no? I sobretot, bueno, amb les persones que tenim al voltant, els fills, etc. No? Vull dir, i visibilitzar, sobretot en els malalts mentals més greus, no? Que hi ha dues situacions que són molt complicades, perquè hi ha una cosa fatídica, una cosa horrorosa que es diu estigma, no? I els malalts mentals estan estigmatitzats, no? Tothom té una idea de prejudici contra ells, no? Pensen que són persones violentes, lo qual no és cert, que són persones mandroses, lo qual no és cert, que són persones inútils, lo qual no és cert, no? Clar, si tu carregues l'etiqueta de que ets una persona perillosa, de que ets una persona mandrosa, que ets una persona irresponsable i una persona incapaç, és molt difícil que tu tinguis un lloc en aquesta societat, no?
1: Clar.
2: I aleshores, la idea d'aquesta jornada és, per una banda, això, vull dir, visibilitzar aquests temes que són tan importants com el treball. És pràcticament impossible que els malalts mentals aconsegueixin un treball, si no... I jo penso que això hauríem de fer tots plegats una reflexió, no?, a respecte de... Per què? Per què els malalts mentals no tenen un lloc de treball si són persones absolutament capaces de realitzar moltes tasques, no? Després, un altre és l'habitatge. L'habitatge és un problema gravíssim per a tothom, però imagina't per un malalt mental. Vull dir, és molt difícil que tingui la possibilitat d'accedir a un habitatge, no? I el tercer aspecte, que són els tres punts, els quals, al voltant dels quals gira la jornada aquesta, és la participació ciutadana, no? La importància que tenen les associacions veïnals, no? Les associacions ciutadanes en general, l'associació de sardanes, l'associació d'escacs, l'associació... Totes aquestes associacions que fan teixit, no?, que fan teixit comunitari, són molt importants. Les ràdios locals, no? Que a vegades un es sorprèn de que un és capaç de dir el que passa a Afganistan o a Tailàndia, no?, i no és capaç de dir el que passa al carrer del costat, no? I això, les ràdios locals tenen un paper important, no?, i de posar l'èmfasi en les coses molt properes. I un ha d'estar en contacte amb les coses properes. És molt important estar en contacte, perquè és allà on troba la xarxa. No si els Estats Units o Trump no sé què fa o deixa de fer, no? La nostra possibilitat d'estar bé està amb les coses que tenim més properes, i això és important posar-ho sobre el paper, sobre la taula, perquè aquest és un tema de tots, eh? Vull dir, tots podem fer possible això o tots podem fer impossible això.
0: Doncs quedem convocats per al 30 d'octubre en aquesta primera jornada sobre salut mental comunitària. Abans d'acomiadar-lo, doctor, quins són els reptes que actualment tenim com a comarca en matèria de salut mental? Ara ens has parlat, doncs, de l'habitatge, de la societat, dels mitjans de comunicació, però si ens centrem en la comarca, què hauríem de millorar o què hauríem d'anar cap a millor?
2: Doncs aquestes tres coses que he dit. Primer, el treball. Vull dir, que hi hagi com una vocació o una tendència de la societat, de la nostra societat, en estar més oberts a contractar les persones que tenen algun problema de salut mental. En segon lloc, l'habitatge. Vull dir, això són polítiques que van més enllà de la possibilitat. Però les administracions haurien de fer el possible per facilitar alguna manera de que hi hagués habitatge per a les persones amb problemes. I en tercer, això, de que tots ens donem la mà per ajudar no només els malalts mentals, sinó també els que no estan diagnosticats. Vull dir, fer part de 10 associacions ciutadanes és una cosa molt sana. Vull dir, és realment el camí per sentir-se acollit, vull dir, de sentir-se fent alguna cosa amb altres, vull dir, en termes de solidaritat i de companyonia, no?
0: Molt bé. Doncs, doctor Guillem Humet, gràcies per estar avui amb nosaltres.
2: A vosaltres, eh?
0: I quedem tots emplaçats el 30 d'octubre a partir de 8:45 al Tecnocampus amb aquesta primera jornada sobre salut mental i comunitària. Ara arriba el moment també de donar pas a l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'Enric Pons, portaveu de Premi en Comú Podem.
1: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consell Comarcal ja té aprovat el pressupost per al 2027 gairebé 3 mesos abans que acabi l'any. El del 2026 va ser aprovat un 20 de novembre. El document s'enfila a 68.215.446 euros, que són 120.000 euros menys que el pressupost d'aquest any i que, segons admet el mateix ENS en la seva comunicació, manté una línia continuista pel que fa als serveis que s'hi contemplen, però amb una salvetat. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de més de 2 milions d'euros més que l'any anterior, sobretot tot per atendre els serveis que s'inclouran en un futur conveni de corresponsabilitat amb el Departament de Drets Socials i Inclusió, sobre el qual no es dona informació. Aquests diners de més en acció social surten en gran mesura de l'àrea d'acció climàtica, que registra una reducció de 2.745.000 euros respecte del 2026, però que continua sent l'àrea amb més pes econòmic, un 48,56% dels recursos pressupostats. El pressupost ha estat aprovat amb els vots favorables de Junts i Esquerra Republicana, que formen el govern comarcal, l'abstenció de la CUP i del Partit Popular i els vots en contra del PSC, Comuns, Vox, APL i la consellera no adscrita.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Fins demà.
1: Estàs escoltant?
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Som al carrer Can Pou, a l'entrada de l'Escola Mar Nova. Com sabeu, ha estat un inici de curs agitat, podríem dir, per aquest centre. Després de molts anys de reclamar-ho, han començat les obres, però no han començat de la forma, si més no, que volia la comunitat educativa. Això ho han fet saber a través d'un comunicat. Ha estat, sobretot, l'AFA qui ha liderat aquestes protestes. Ens n'hem fet ressò a Premià Mèdia. I avui el que fem és conversar amb el president d'aquesta entitat, que és el Carles Andrés, que ens acompanya als micròfons de Premià Mèdia. Carles, bon dia.
4: Bon dia.
3: Heu fet un comunicat, de fet n'heu fet dos, per denunciar la gestió que ha fet l'equip de govern, l'Ajuntament, d'aquest inici d'obres. Ens pots resumir, sisplau, què és allò que denuncieu, què és allò que demaneu?
4: Sí, bueno, inicialment tot va ser a partir d'un endarreriment de les obres, que en principi hi havia un calendari que estava acordat en Consell Escolar. Havien de començar a finals de juny. Nosaltres ja vam detectar que les primeres setmanes de juliol la cosa no s'engegava, llavors ja vam començar a demanar explicacions a l'Ajuntament. Vam fer durant l'estiu seguiment a diferents instàncies perquè les obres no començaven, sí que havia un perimetrat, però no començaven i era el moment de poder aprofitar i avançar en els treballs més sorollosos, no?, de moviment de terres. I fins a l'1 de setembre pràcticament no vam veure que hi havia activitat, no? Això per part de les obres. I el que ens preocupava també era que el pati provisional, perquè no teníem espai aquí al recinte, el pati provisional no estava ni adequat ni adaptat, i això òbviament va causar certa preocupació, no?, i neguit a la comunitat educativa.
3: Després parlarem del pati, hem tingut ocasió de veure'l i l'ensenyarem també als nostres espectadors. Preguntat l'equip de govern, preguntat l'alcalde, la regidora d'Educació al voltant d'aquestes obres, el que ens diuen són sobretot dues coses. Un, les obres comporten incomoditats, d'alguna manera demanen aquesta comprensió, i dos, recorden l'esforç que s'ha fet, sobretot per part de l'alcalde, i fins i tot comprometent des d'un punt de vista jurídic, la seva condició d'alcalde, perquè s'ha fet sense tenir encara la validació final de la Generalitat. És a dir, d'alguna manera recorda el compromís personal amb aquestes obres perquè hagin pogut començar fins i tot abans d'hora. Vosaltres dieu que comencen tard, ells diuen que comencen d'hora. Què heu de dir, això?
4: Bueno, hem de dir que sobre el paper, com abans he dit, en el Consell Escolar hi havia uns acords, hi havia un calendari classificat per diferents tipus de fase i amb les actuacions que havien de fer. Les declaracions tant de la regidora com de l'alcalde, si les observem i analitzem, són diferents. Elisenda Busquets comentava que era una qüestió de la constructora, de tema de personal, de que després van venir les vacances d'agost. Curiós, quan a l'agost, en principi, es contracta una constructora perquè pugui avançar. I, sorprenentment, les declaracions de l'Ajuntament ens van causar dubtes i preocupació, perquè era una informació que a nosaltres no ens va arribar. Nosaltres vam demanar, inclús, una reunió amb l'alcalde, i l'alcalde, en comptes de reunir-se amb nosaltres, va decidir fer aquesta declaració, que per nosaltres va ser totalment sorpresa, perquè nosaltres mai havíem sabut res d'aquest permís. Jo crec que hi ha un tema de confiança, i crec que si l'alcalde o l'Ajuntament hagués manifestat això des d'un bon principi, òbviament hagués causat frustració, perquè som una comunitat que portem molt de temps esperant una escola i sabem, òbviament, que les obres són molèsties per tothom, no només per la comunitat, sinó també pel veïnat, però sí que creiem que ha faltat transparència i claredat, no? I això jo crec que ha restat amb el tema de la comunicació.
3: Ja portem un parell de setmanes de curs escolar amb màquines, naturalment treballant a l'antic pati de la Mar Nova. Aquestes dues setmanes, com ha estat la convivència de les classes amb les obres?
4: Hem de dir, per una altra banda, que escoltant a l'equip docent, que confiem plenament, ens diuen que el dia a dia s'estan portant bé. És a dir, sí que hem tingut les primeres setmanes que hi havia sorolls, picar pedra i demés, perquè era un soroll i unes accions que s'havien de fer a l'estiu. Ha tocat ara, entenem que hi ha hagut un endarreriment i és el que toca, tampoc volem enroscar-nos amb això i endavant, però l'opinió de l'equip docent és que poden avançar, que els infants no estan notant molt. Això sí, tenim altres temes que...
3: Ara en parlem.
4: Que en parlarem.
3: Dues qüestions col·laterals, podríem dir, la del pati, ja l'has anomenat. Hem pogut visitar-lo, està aquí a l'altra banda del carrer Can Pou. Sí. És un recinte, m'atreviria a dir, que d'uns 600-700 metres quadrats, entre edificis, que, òbviament, es pot utilitzar, però que considereu que no està adequat. Exigiu, almenys en el vostre comunicat, exigiu que es facin accions d'adaptació, lavabos, punt d'aigua, ombra...
4: Sí, i sobretot això és un dels punts que més ha incomodat a la comunitat, perquè era un espai que sí que era competència directa de l'Ajuntament, és a dir, aquí no calien permisos de la Generalitat, és a dir, nosaltres ja vam avisar des del 6 de juliol, que vam fer una reunió amb direcció de l'escola, amb regidoria i tècnic de l'Ajuntament, exigint, d'alguna manera, que això s'avancés perquè després podien tenir problemes. I realment no es va adequar, no es van començar a fer accions de veritat fins a l'1 de setembre. Estem parlant de més de 2 mesos en què l'Ajuntament podia haver avançat. Justament aquesta setmana és quan, per una qüestió de necessitat, l'equip docent, perquè no disposem d'espais de pati, i sobretot cicle mitjà i cicle superior, necessita tenir un espai educatiu de lleure, de pati, per poder-se moure, doncs van decidir provar, no?, aquest pati. Tot i així, no volem que es pari aquí la cosa. Creiem que falta punt d'aigua, que ara sabem que hi ha hagut una fuita i s'ha d'arreglar. Necessitem lavabos, necessitem bancs, no? Una mica adequar l'espai com si fos un espai educatiu. Una de les coses que per nosaltres és important és que això de pati provisional no ens agrada, allò de provisional, perquè estem parlant que serà segurament un espai de més de 2 anys, segons l'enverriment que tenim, no? Per tant, anem a adequar bé un pati que sembli que és un pati d'escola, no? Un pati digne.
3: A aquestes reclamacions d'aquesta adequació hi ha hagut algun tipus de resposta? Perquè ja fa alguns dies que ho esteu demanant, això.
4: Nosaltres hem demanat els mínims i sentim que van molt lents. Penseu que hem tingut moltíssima paciència. Ho estem dient des del 6 de juliol, ho en vam avançar, i veiem que el ritme ha estat molt lent. Sí, sabem que estan fent accions, però creiem que poden fer unes accions més ràpides i més àgils. No?
3: Molt bé. Una altra qüestió, ni que sigui breument, un altre tema o que denuncieu o que demaneu té a veure amb el trànsit rodat en aquest espai davant de l'escola, que ara, a més, és l'espai per on passen els nens per anar al pati.
4: Sí, correcte. Nosaltres, primer de tot, no demanem un tall de carrer ni demanem presència policial, demanem una adaptació. És a dir, estem pensant que ara aquesta és l'entrada principal de l'escola i, en principi, hi ha un tema de visibilitat. Si hi ha cotxes aparcats en zona blava, no hi ha visibilitat. A més, tenim un pàrquing que és amb rampa. Les senyalitzacions del pàrquing ni lluminoses, ni no tenen ni un mirall, és a dir, les persones que entren o que surten no tenen mirall per veure el que hi ha, i creiem que també falta, doncs, una mica de senyalització a l'asfalt i altres mesures com les famílies puguin esperar d'una manera molt més segura. Creiem que la pacificació en una zona escolar és necessària i no demanem tampoc que ens facin ara de tot, però un pas elevat, per exemple, en un pas de vianants que justament connecta amb l'escola, o algun acte de bona voluntat després, òbviament, d'haver esperat tant i d'una comunitat que ha tingut força paciència en tot aquest procés.
3: Molt bé, ja per últim, Andrés, hem parlat de la comunicació i la confiança, deies. En un comunicat demaneu fins i tot una taula de treball on pugueu participar per fer un seguiment, diguem, rigorós i proper de totes les gestions. On està ara mateix, en quin punt està el diàleg entre aquesta comunitat educativa, el Gestafa, i l'Ajuntament i la Generalitat, també, que al final té participació directa en tot plegat?
4: Doncs sí, ho podríem resumir amb una paraula que és indefinició constant, no? Dues paraules t'afegiré. Indefinició constant, perquè reiteradament nosaltres hem volgut seure, parlar, i ens diuen que ja ens aniran dient. Nosaltres vam demanar reunió amb l'alcalde, sobretot perquè creiem que era el més important, i creiem que aquestes declaracions paral·leles fora del que seria amb la comunitat educativa, el que generen també és un espai de distància, i nosaltres no volem distància, i nosaltres no volem, no ens agrada anar a l'Ajuntament allà a estar a la porta. Nosaltres el que volem és diàleg, volem arribar a un punt d'entesa, i sabem que és un procés incòmode per tothom. Moltes vegades parlem de... per l'Ajuntament és incòmode, una decepció. La decepció també de la nostra comunitat és molt gran, i també els veïns, no?, del barri, que també moltes vegades no en pensem. Però enmig de tot plegat crec que hem de posar la infància al mig. Jo crec que aquest és el nostre punt en comú i és el que hem de vetllar per la seva seguretat, que tinguin un espai digne.
3: Carles Andrés, president de l'AFA de la Mar Nova, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
1: l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat. All right, let's go.

0: shout it.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El regidor premianenc d'Urbanisme, Antoni Subirà, va sortir satisfet de la trobada de la setmana passada amb la plataforma Cobana i tècnics del Departament de Territori, responsables del projecte del nou accés a la C32. Segons ens ha explicat Subirà, abundant en la valoració que emetia la setmana passada a Cobana, Territori s'estudiarà amb deteniment totes les observacions i temors que li arriben de Premià de Mar respecte dels riscos de connectar directament el futur giratori d'accés al camí del mig i està disposat a modificar el projecte, ja sigui per retocar els paràmetres d'aquest ramal, direccions i o carrils, com per suprimir-lo completament del planejament. Recordem que Cobana s'oposa frontalment a aquest ramal, mentre que l'Ajuntament, tot i compartir les inquietuds de la plataforma, el que reclama principalment és que la Generalitat faci els estudis i pugui oferir totes les garanties que el nou accés no generarà problemes de trànsit al barri. Justament per tal d'obtenir aquestes conclusions, ara el departament durà a terme un estudi de mobilitat on s'analitzaran els fluxos de circulació de la zona i, segons ens ha explicat Subirà, està previst, entre altres coses, instal·lar en alguns punts estratègics de les vies principals del sector mànegues sobre la calçada per comptar cotxes. Com explicàvem fa dues setmanes, ara mateix el projecte del nou accés està en fase de redacció del projecte i és durant aquesta redacció que s'haurien de tenir en compte totes les reserves que Premià de Mar ha expressat tant en les seves al·legacions com en aquestes converses, així com els resultats dels estudis que es puguin fer sobre el terreny.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament ofereix aquesta tardor dues activitats vinculades a la transformació digital encaminades a apropar eines com la IA i convertir-les en un recurs pràctic i accessible per part de la ciutadania. D'una banda, es proporciona a la gent gran un punt de suport digital gratuït per ajudar en la instal·lació i configuració de l'aplicació de La Meva Salut i de l'IDCAT al telèfon mòbil. Les sessions es duen a terme en diferents dates, els dimecres a la tarda i els dijous al matí, al Centre Cívic del carrer de l'Esperança. Per participar-hi, cal portar al mòbil el DNI, NIE o permís de residència, targeta sanitària i la clau d'accés al correu electrònic. Altrament, proposen un curs gratuït de 30 hores sobre intel·ligència artificial aplicada a la recerca de feina. La formació permetrà conèixer i utilitzar eines DIA per identificar competències, analitzar ofertes laborals, millorar el currículum, preparar entrevistes i desenvolupar estratègies personals de recerca de feina. També s'hi abordaran aspectes com la privacitat, verificació de la informació i l'ús responsable de la intel·ligència artificial.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: No més pisos enceta una nova etapa amb una nova junta sense variar ni un mil·límetre als seus propòsits fundacionals, és a dir, la moratòria absoluta en la construcció de pisos a Premià de Mar i amb mirada molt posada en els pròxims comicis municipals. Segons ens han explicat la Irene i la Laura Benavarre i l'Àlex Serres, membres de la nova junta, la fractura que es va produir al si de l'entitat a finals del curs passat és una circumstància recurrent en el món associatiu històricament, però en el seu cas no haurà provocat que s'hagin perdut llençols. Per contra, tots tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat amb solvència i reforçar l'acció que els ha distingit d'ençà que l'entitat es va crear novament amb la premissa que l'única opció de creixement a Premià de Mar hauria de ser per als equipaments, els serveis i les zones verdes i mai per als pisos. Escoltem la Laura Benavarre.
2: Nosaltres el que volem és que no es construeixi més a Premià, perquè som en 2,11 quilòmetres quadrats, som 29.300 habitants, o més de 29.300. És moltíssim. Llavors ens falten molts serveis, llavors nosaltres seguim amb els mateixos objectius, tenim activitats de futur, després parlarem que tenim dues xerrades,
3: sí.
2: Parlar amb els partits polítics de cara a les eleccions. La campanya s'apropa, les eleccions són al maig i pels voltants d'aquella data doncs, intentarem parlar amb totes les forces polítiques doncs, i fer incidència en els problemes que dona la massificació en la vida diària dels premianencs.
1: En un pla més immediat, l'entitat prepara actualment dues xerrades per als pròxims mesos que encara no tenen data ni convidats, però una d'elles parlarà al sindicat de llogateres i l'altra serà una xerrada sobre urbanisme amb alguns experts.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM. Cocodril

0: Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I a aquesta hora, a la ràdio, a Premià Mèdia, parlem del nou Pla Local d'Acollida i Migracions, que estableix quines són les principals línies de treball i també les actuacions que es faran al municipi premianenc per afavorir l'acollida de persones nouvingudes. Passava pel ple municipal, s'ha aprovat per decret, i avui en volem parlar i conèixer els detalls principals amb la Nerea Santos, que és tècnica responsable de polítiques d'acollida i migracions. Nerea, benvinguda a la ràdio.
2: Hola.
1: Gràcies per dir que sí a aquesta invitació, perquè volem conèixer de què tracta aquest nou Pla Local d'Acollida i Migracions i sobretot saber en què es tradueix, no? Aterrar-ho una mica i saber en què ens beneficiem a Premià de Mar d'aquest nou pla. Així que si ens pots fer 5 cèntims, d'on és aquesta nova idea de renovar aquest pla, si és que n'hi havia o si s'ha fet de nou?
2: O sigui, aquest pla és la primera vegada que es fa. Els ajuntaments, com l'administració més propera, som els primers espais d'interacció entre la població migrada i la societat d'acollida, i per tant tenim una responsabilitat, i també respon a un fet més normatiu, no? Des de normatives més internacionals com la Declaració de Drets Humans fins a normatives més autonòmiques com la Llei d'Acollida. I com a Ajuntament, doncs això, vam apostar per recollir en un únic document totes aquelles accions que ja es portaven fent i també per establir com un camí cap a on, que és el que volíem fer com a municipi.
1: Uh-huh. Per tant, imagino que si has de començar a redactar-ne un, has de veure què cal millorar, no? Has de fer primer una diagnosi per veure què necessito, què falla i què deixo com està o què m'interessa deixar, no?
2: Totalment. O sigui, el primer que hem fet ha sigut una diagnosi. Aquesta diagnosi ha inclòs a les entitats, ha inclòs un anàlisi quantitatiu, qualitatiu del municipi. O sigui, Premià ara mateix, ja ara superem els 29.000 habitants, però som el cinquè municipi de la comarca del Maresme amb més població migrada, amb un 14% més o menys, però sí que és veritat que tenim un dels barris amb concentracions més altes, per exemple, la Santa Ana, Tió, i això fa que a la diagnosi doncs, hem hagut d'avaluar exactament els diferents punts del municipi. Les entitats han pogut dir la seva, han pogut veure, sobretot aquelles entitats que treballen en l'acollida de persones nouvingudes, quines problemàtiques hi havia, en què havíem d'incidir, i també hi ha hagut una part de treball tècnic dels diferents serveis de l'Ajuntament. I bueno, m'han anat analitzant i han sortit fortes seccions i línies a treballar.
1: De seguida les valorem. M'ha agradat i m'ha cridat l'atenció això que dius a Nerea, que les entitats van poder dir-hi la seva, no? Amb aquesta voluntat també d'escoltar d'arrel també el que pensa la societat civil i sobretot doncs, aquestes entitats que en el seu dia a dia tenen relació directa, no?
2: Sí, o sigui, ara ja portem treballant fa temps amb el que anomenem la xarxa d'acollida municipal, que són totes aquestes entitats o organitzacions o punts del municipi o persones que treballen i acompanyen a persones nouvingudes, com podria ser l'escola d'adults o altres associacions. I per mi és molt important, perquè moltes vegades, a vegades l'Ajuntament ens quedem com una mica enrere i ells estan a peu de carrer i treballen amb l'acollida, des d'una altra perspectiva que és molt necessària.
1: Així estem en contacte permanent, no? Podríem dir.
2: Totalment.
1: I ens anem actualitzant. I quines conclusions es treuen d'aquestes diagnosis? Perquè ara ens deies, Nerea, i s'ha treballat en diferents línies d'actuació, no? Què podem explicar?
2: Doncs hem vist que sí que hi ha unes dificultats a nivell burocràtic, d'accés a tràmits, de barreres lingüístiques, no? D'aprenentatge de la llengua, de dificultats amb la relació amb l'administració. Hem vist que hi ha moltes problemàtiques que són a nivell estructural, que com a país hi ha aquesta problemàtica, i per tant hem hagut de poder aterrar-les de què podíem fer com a municipi per incidir en les problemàtiques. També hem vist altres problemàtiques doncs, de col·lectius més vulnerables, com els joves de 16-18, o amb el tema de l'associació i la constitució d'associacions en aquest àmbit.
1: Són diferents coses. Com es resolen? Imagino que es va a poc, no? Abordant a poc a poc. Quines podem explicar o què podem explicar que sigui una realitat ara mateix?
2: Estem treballant poc a poc. Això serà un pla de 16 trimestres, diguem. Ara mateix tenim ja actiu el nou servei jurídic d'estrangeria, que és un servei gratuït on un advocat assessora a la ciutadania en matèria d'estrangeria. i d'asil i refugi. Aquest servei dona resposta al tancament que havíem tingut anteriorment del CITE, que era el servei que històricament havia prestat aquí a Prèmia. I d'altra banda, engeguem un nou projecte amb moltes ganes, que és el servei d'intèrprets telefònic, que és un servei que donarà cobertura a aquesta barrera idiomàtica que a vegades tenim, sobretot en població nouvinguda, des de doncs, els serveis, per exemple, el servei social, servei de primera acollida o l'OAC, podran fer ús per millorar i poder fer entendre doncs, alguna informació que és necessària per a la persona nouvinguda.
1: Que bo. Això a partir de quan?
2: A partir d'allà. Ja estem en funcionament. Sí, és una prova pilot. Estem provant com funciona. Els tècnics tenen a disposició una gran quantitat d'idiomes disponibles. Quan sorgeix la necessitat, doncs treballem conjuntament amb l'intèrpret de forma directa amb l'idioma i així podem traslladar de forma directa doncs, la necessitat que hi ha o si s'ha de traslladar una informació sobre el padró o si hem de resoldre algun dubte sobre com extreure la targeta sanitària, per exemple.
1: Que bo. És una bona millora, no? Evidentment. I també hi ha altres departaments, com bé deies ara, Nerea, que se'n beneficien, que imagino també que celebren aquesta incorporació, no?
2: Sí, era una demanda històrica, sobretot de serveis socials, perquè millora molt la qualitat del servei, perquè et pots entendre a la persona ja no només la traducció en l'idioma, sinó que la traducció va molt més enllà de la llengua, sinó que hi ha conceptes que s'han d'explicar, perquè aquí poder tenir molt interioritzat que és una instància genèrica, no? Però des d'un altre país i des d'una altra cultura, potser aquest concepte s'ha de poder explicar amb més profunditat per entendre els processos d'administració.
1: Per això fem un nou pla local, no? D'acollida i migracions, per tenir beneficis com aquests. Ens deia la Nerea que ja està actiu i en marxa, per exemple, aquests nous serveis. Hi ha més coses, també, de moment?
2: Sí, tenim el mòdul d'acollida, o sigui, el servei de primera acollida, fem unes formacions que diem els mòduls d'acollida. L'any passat ja vam estrenar el mòdul C de Societat Catalana i ara, el pròxim mes, estrenem el mòdul B de coneixements laborals, que tracta una mica d'aprendre i conèixer com funciona la cerca de feina a l'Estat, quines són les eines que hi ha a disposició i per primer cop el fem també en línia, a través d'un Moodle.
1: Per tant, també avancem aquí, no?
2: Moltíssim. O sigui, jo crec que desencallarà molt la llista d'espera que teníem, facilitarà també a nivell de conciliació familiar, no? Perquè la persona amb un dispositiu ja podrà accedir-hi. I jo crec que és un avenç molt gros.
1: T'ho preguntem sempre, però també per fer pedagogia per la gent que ens escolti, per què serveix aquest mòdul B? I de la mateixa manera, per què servia el C? Perquè ara, per primera vegada, podrem fer aquest mòdul B, no?
2: Sí, jo crec que sobretot quan la persona ve d'altres països és important entendre com funciona aquí en alguns aspectes, per exemple, en la recerca de feina, no? Doncs quina tipologia d'empreses hi ha a l'Estat, quins són els drets, quins són els deures, com es fa un currículum, com s'afronta una entrevista, perquè el canvi cultural també pot fer que hi hagi diferències, no? I entendre-les és important. I acompanyant aquest procés jo crec que és molt important per fer a la persona molt més autònoma i que senti molt més casa aquest espai.
1: És obligatori aquest mòdul B?
2: No, no és obligatori, és opcional. Nosaltres el recomanem. Sí que és cert que aquest mòdul ajuda en l'obtenció del certificat d'acollida, que ajuda alhora en alguns processos d'estrangeria per l'obtenció d'algun permís de residència i també per acreditar pues, l'estada aquí a l'Estat.
1: Molt bé. Repassant amb la Nerea Santos, la tècnica responsable de polítiques d'acollida i migracions, aquestes novetats del nou pla local d'acollida i migracions, hi ha algunes millores més actualment o ho deixem ja de cara al futur? Perquè ens deies també, Nerea, que és allà plaç, això, no? Que anirà en 16 trimestres, que s'han de fer moltes coses.
2: Sí, hi ha una part, per exemple, de formació al personal tècnic, que això anirà molt més enllà. Ara mateix estem, per exemple, una cosa que s'està treballant, però encara no sortirà a la llum, és el tema de les guies pràctiques de tràmits o guies amb informació sobre drets bàsics en diferents idiomes, perquè creiem important que la persona, just quan s'empadona, és a dir, quan forma ja és un ciutadà, aquí a Premià, doncs disposi de tota la informació, no? Doncs estem fent com avaluant des dels diferents serveis com transmetem aquesta informació a través del web o a través dels fulletons per fer-la molt més accessible i adaptada.
1: Mm-hmm. Per tant, també és molt transversal, no? Al final acaba afectant a moltes àrees, no? I la comunicació, bàsicament, directa, no? Amb la ciutadania o amb la gent nouvinguda.
2: Sí, és un treball de tots. L'acollida com a societat és un treball des de totes les àrees. Pot afectar des de l'àrea de joventut, perquè incidim en joves, però també afecta a l'àrea de serveis socials, afecta a l'àrea d'educació, inclús a l'àrea d'esports, perquè es poden fer altres accions en concret. És per tothom.
1: La darrera és la curiositat també de saber totes aquestes mesures, perquè al final això neix de l'Ajuntament de Premià de Mar, no? Com es redacten totes aquestes mesures i on es posa el focus de què és més important? És a dir, jeràrquicament, què deixem per d'aquí a uns mesos i què afrontem ja? Com es decideix això?
2: El que hem volgut estructurar sobretot és consolidar molt el servei ara mateix. Des de fa ja uns anys el servei és propi, és de l'Ajuntament, i el que volíem fer és estructurar-lo bé, que funcionés bé des de dins, i a partir de que funcionés ja bé des de dins, doncs poder començar a treballar cap a fora, no? O en aspectes que són més transversals. Sí que és cert que hi ha accions que aniran passant al mateix temps que passen la resta, perquè creiem important que vagin avançant contínuament totes, però sí que el primer que prioritzarem és això, que el servei sigui sòlid, que la xarxa d'acollida sigui sòlida, i a través d'això, amb un bon equip sòlid, pues, començar a treballar en altres aspectes.
1: Premià de Mar també és referent en diferents apartats o aspectes administratius. Us emmiralleu també en altres administracions i altres models?
2: Sí, o sigui, des de la Generalitat tenim un grup de treball al Maresme amb els diferents ajuntaments, amb els que treballem conjuntament amb com enfocar des del pla comarcal del Maresme a nivell de migracions també, doncs establir una estratègia conjunta, però també tenim un espai de treball amb els diferents municipis per contrastar formes de treballar que funcionen, no? Les bones pràctiques, que diríem, i també doncs, perquè que hi hagi una coherència a nivell de comarca.
1: Molt bé. L'última, o de les últimes preguntes, Nerea, que em queda, és que, evidentment, tot això ho pensem per millorar el servei, però em falta conèixer l'altra part. Vosaltres, que també esteu en contacte directe tant amb entitats com amb persones nouvingudes, que es podran beneficiar d'aquestes millores, què hi diuen, què en pensen, què us ha arribat?
2: Bueno, el servei d'intèrprets, que és ara mateix el que està afectant més a la població, i veuen un feedback, ells el valoren molt positivament. Les vegades que ara ja l'hem començat a instaurar, la persona t'agraeix poder-se comunicar. I també, sobretot, hem vist un canvi, doncs, persones que potser ja estaven fent un acompanyament des de feia temps, que ara ens hem pogut comunicar bé i ens hem pogut entendre, és que és un canvi molt divers, o sigui, és que és treballar des d'un altre punt.
1: Molt bé, doncs avui la primera presa de contacte d'aquest nou pla local d'acollida i migracions amb la Nerea Santos, la tècnica responsable, que ha vingut a donar-nos les primeres pinzellades del que ha de ser també un projecte més gran i, evidentment, amb més millores que anirem descobrint amb el pas dels mesos. Així que, Nerea, gràcies per explicar-nos tan fàcil i fer-nos-ho entendre fàcil, i a partir d'aquí ja esperem que la ciutadania se'n pugui beneficiar, que és el més important i el més interessant.
2: Perfecte, gràcies.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els aiguats al cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou i el més preocupant té ara mateix mitja dotzena de cases adossades arran de la Riera d'Alella, en part del jardí descavalcat i els fonaments compromesos, i per això s'han hagut de desallotjar. N'ha informat aquesta setmana mitjans com el 3CAT i La Vanguardia. L'aigua, que va baixar diumenge passat per la Riera, va erosionar seriosament un antic mur de contenció que ja s'havia ensorrat l'any 2025 durant un altre aiguat. En aquell moment, en lloc de reconstruir-lo, es va adoptar una solució provisional amb terra compactada, cosa que ha fet que ara l'aigua ho hagi tingut encara més fàcil. S'ha endut part del subsol d'aquests jardins, que s'aboquen sobre la riera, i també ha castigat una porció del subsol del recinte de l'Institut Mediterrània, que també queda a prop. L'Ajuntament ha informat aquesta setmana que aviat es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però ara cal aclarir si la inversió, que segons l'alcalde Jaume Oliveres, es podria enfilar els 2 milions d'euros, l'ha d'assumir el consistori, que té delegat el manteniment, o bé l'Agència Catalana de l'Aigua, titular de la Riera. Totes dues instàncies estan mantenint reunions aquesta setmana per posar-se d'acord. Mentrestant, s'han instal·lat un seguit de tanques de protecció tant arran de les cases com del sector afectat de l'Institut.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
3: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres. I llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo. I vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme, de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant de banda la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia abans i tot d'entrar a la carrera. I llavors ho he anat compaginant bastant. Uh-huh. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic. Llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
2: Uh-huh. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
3: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Uh-huh. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
2: Clar.
3: Llavors és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment i també, doncs, perquè al final és una cosa que m'agrada fer. I llavors no m'ho prenc ni com una feina ni, uh-huh, ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
2: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, a la forma d'escriure.
3: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest, sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final utilitzo una mica perquè és un vocabulari amb el qual jo em sento còmode i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Mm-hmm. I llavors també, fins i tot, si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc de que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
2: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
3: La nit caníbal és el meu segon poemari. És això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de, no? A més, qui se'l llegeixi veurà que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca i caníbal, doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I de fet, hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I, de fet, el text inicial parla una mica de claustrofòbia. Entesa la claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins dels ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria, doncs, el tipus de vida que tenim avui en dia, sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt, molt, molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica. Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avesat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, pues seguim sent pues, gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera, no? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que a més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo agafa la literatura i moltes disciplines artístiques als últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món se'n va a la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint-ho i m'ho miro. Llavors, intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida. Vull dir que diria metge, poeta, però també moltes altres coses. I sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil i poc interessant. Llavors, intentar anar un pas més, anar a buscar una sortida de tot això, no? D'aquest capitalisme del primer gran bloc, que és fosc, brut, trist, injust, no? I seria bàsicament això.
2: Marçal, com a poeta jove, creus que és complicat que la gent jove se senti atreta per la poesia o que les xarxes socials han ajudat a trencar aquesta barrera en certa manera?
3: Jo crec que la poesia és una cosa que sempre ha sigut atractiva, però molts cops s'ha de vestir d'alguna forma molt concreta, perquè si la poesia es tradueix en llegir, això també fos a primer de batxillerat, perquè és l'assignatura obligatòria que toca, no crec que sigui atractiva. Però si la poesia pren forma de una cançó musicada o un nano de 15 anys que escriu rap amb els seus amics i acaben fent un poema, perquè al final molta part de la música també és poesia, i el serveix com a via d'expressió o explicar-se, doncs crec que és atractiva. Però la poesia entesa com una cosa acadèmica, com una cosa molt purista, doncs sí que pot tenir un punt molt, molt elitista que fa que no sigui proper a la gent jove. I jo, de fet, he intentat sempre desmarcar-me una mica d'això, d'aquests ambients acadèmics. Jo sempre dic que estic content de no ser filòleg, de no ser... de no haver estudiat res de lletres, perquè ja quedaria una mica més encasillat dins aquest món purament tècnic, acadèmic. I jo soc metge, faig altres coses i, a més, escric. Llavors, això m'agrada perquè crec que em permet distanciar-me una mica d'això.
2: Després de rebre aquest reconeixement que si bé ens has explicat, se't donarà el 3 d'octubre i doncs en un acte a Mataró, després de rebre aquest premi, què vindrà? Ja has començat a treballar amb altres poemes?
3: Poemes no, la veritat que jo ara estic escrivint una novel·la des de fa un parell d'anys, que és una cosa lenta i molt diferent. Clar. Que jo no en sé, la veritat, d'escriure narrativa és una cosa molt, molt complexa i molt diferent, però molt més divertida del que m'esperava. Llavors, a nivell, entre cometes, creatiu, doncs estic explorant això, i pel que fa al poemari, doncs sí que vindran algunes presentacions, això més enllà del 3 d'octubre, estem intentant tancar alguna presentació a Barcelona o al meu poble, que és més nou, etc. Però sí.
2: Molt bé, per tant, hi ha un llibre en camí, eh?
3: Sí, no... espero que passin anys perquè voldrà dir que l'he pogut dedicar temps i esforços, però és lent.
2: Clar, és complicat.
3: És un procés lent i diferent.
2: Molt bé, Marçal, doncs t'agraïm moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio nosaltres i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
3: Moltes gràcies.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube dels Mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Després que el juliol passat quedés deserta la licitació dels treballs, l'Ajuntament va adjudicar les obres per mitjà del procediment negociat i ja s'han posat a treballar amb el propòsit de que el nou espai estigui operatiu de cara al Nadal. Aquests primers treballs consisteixen bàsicament en derrocar quatre antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi a l'activitat del mercat. Malgrat el contratemps d'aquest estiu amb la contractació, el regidor responsable del mercat, Xavier Gatiu, ens diu que tot plegat avança a bon ritme i calcula que el nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes i que, per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya de Nadal.
2: Les obres de la zona gastronòmica i espai polivalent del Mercat de Sant Joan ja han començat i avancen segons el calendari previst, amb una durada estimada de 8 setmanes. Actualment s'estan enderrocant les 4 parades per alliberar l'espai necessari. I per tal de minimitzar l'impacte en l'activitat comercial diària, s'ha delimitat i aïllat completament la zona d'actuació de l'espai de venda al públic. L'actuació manté el planejament inicial previst, ja que finalment s'ha contractat bàsicament el mateix projecte, tot i que la primera licitació va quedar deserta i, per tant, això ha provocat un cert retard en el calendari inicial, tant els serveis de promoció econòmica com els equips de contractació i serveis territorials han treballat conjuntament per tramitar la nova adjudicació amb la màxima celeritat possible, a tot plegat amb l'objectiu de que tinguem doncs, el nou espai finalitzat abans de la campanya de Nadal.
1: Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà en la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887 euros amb l'IVA inclòs.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament treballa des de la primera setmana de curs escolar amb serveis territorials d'educació i també amb l'escola Aldofí per resoldre la desatenció que pateix al menjador un nen amb paràlisi cerebral, un cas que ha motivat una campanya de l'AFA de l'escola Aldofí per contractar una vetlladora. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que, com ja havia avançat l'AFA, s'estan fent gestions i es continuaran fent per tal que es pugui superar el greuge comparatiu que, segons explica, suposa que un infant no pugui gaudir de les condicions necessàries d'atenció i acompanyament.
3: Des de la primera setmana del curs escolar estem treballant conjuntament amb l'escola i el Departament d'Ensenyament per tal de solucionar la problemàtica. Som conscients del greuge comparatiu que suposa que un infant no pugui gaudir de les condicions necessàries d'atenció i acompanyament a la franja horària del migdia. Per això estem al costat de l'escola per trobar solucions que garanteixin el dret d'aquest infant a quedar-se dins a l'escola com qualsevol altre. Seguirem treballant amb l'escola i amb el departament perquè si volem que la inclusió sigui real i efectiva, cal garantir els recursos necessaris.
2: Recordem que l'AFA de l'escola ha impulsat una campanya de recapte de diners per contractar una vetlladora per a aquest infant, una campanya que ja ha finalitzat perquè s'han recaptat 5.380 euros i la xifra que es volia assolir era de 5.100. Amb ocasió d'aquesta campanya, l'AFA denuncia públicament el fet que fos el mateix departament qui decidís que aquest nen de 3 anys fos escolaritzat en un centre ordinari, pretesament inclusiu.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles Eleonor i Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys després.

0: estat gran part del dia. De fet, aquesta tarda seran una mica més gruixuts, una mica més freqüents i una mica més extensos aquests núvols, sobretot al nord del país, més clarianes cap a les comarques de Ponent, les de l'Ebre. Els núvols que tindrem, per exemple, a la costa barcelonina, serà difícil que deixin pluja i la temperatura acabarà sent molt agradable. A la tarda, una altra vegada, molt i molt suau, després d'aquest matí frescal que estem passant. N'estem pendents a la xarxa.
1: Seguim amb política. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha escollit ja les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per a les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona, com sabem, a Gabriel Rufián, per al Congrés, amb més d'un terç dels avals vàlids per membre dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha encisat de nou aquest diumenge el públic de l'Olímpia de París. Ho ha fet més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que ha definit com el temple més important de la música francesa. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València amb un marcador ajustat final de 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Nova edició de la cursa Dani al Maresme pel proper diumenge 22 de novembre. Quatre modalitats diferents amb distàncies de 21, 10 i 5 quilòmetres i la versió kids pels més petits amb sortida des del port de Premià de Mar. El recorregut passa per la Nacional 2 del Maresme Sud amb una cursa que comptarà amb punts d'animació i tindrà vessant solidària. Per cada dorsal, l'organització donarà 2 euros a una causa solidària. Les inscripcions estan ja disponibles al web de la cursa Dani amb diferents preus segons modalitat i període d'inscripció.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Una operació pot generar pors i també dubtes, especialment quan qui ha de passar pel quiròfan és un infant. Per ajudar els més petits a entendre millor aquest procés, neix Avui m'operen, un conte creat per professionals de l'àmbit sanitari que ara busca fons per poder editar-lo i fer-lo arribar a les famílies. Avui en parlem amb l'Alba Parra, infermera de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés, i també amb Evelyn Segura, infermera coordinadora de la UCSIC, per conèixer com neix aquesta iniciativa que porta el conte i que fa també, doncs, aquesta aportació per fer-lo realitat. Bon dia, com esteu? Benvingudes.
2: Bon dia.
1: Primer de tot, i per situar-nos, d'on neix aquesta idea i com decidiu posar-la en marxa?
2: Doncs mira, la idea neix del dia a dia, de la nostra feina, de que ens adonem, perdó, que, bueno, que els infants, els pacients pediàtrics, doncs necessitaven un espai adequat a ells, vale? Perquè la nostra unitat, la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés, la UCSI, que parlarem a partir d'ara dient UCSI, doncs està compartida amb adults. Llavors, quan els nens venien, ens adonàvem de que no era un espai molt adient per ells. I les famílies també notàvem que els hi faltava una mica d'informació, de saber com aniria tot el procés. I d'aquí va néixer la idea. Vam aprofitar que havíem de fer unes obres i de fer-nos una unitat nova per dir, ara és el moment, quan la facin nova, de buscar l'espai pels nens. Llavors, això es va dividir com en tres, diguéssim... Perdó, perquè estic una mica
3: refredada.
2: Llavors, ho vam dividir com en tres espais. El primer va ser la decoració de la zona que vam decidir que seria per ells, que està en un fenestrall molt gran, amb molta llum, i era, doncs, posar uns vinils a la paret i tal, perquè, doncs, fos una miqueta més adient. I després, la segona part era l'actuació voluntària d'un pallasso que es diu César, que ve el dia que els nens tenen intervenció i fa una mica de risoteràpia i els té una mica distrets abans d'entrar i també quan tornen. I la tercera part era el poder fer aquest conte, que la idea és que es doni a les consultes externes quan venen a que ja es decideix que s'han d'operar, perquè se'l puguin emportar a casa i ho puguin treballar amb la família, puguin llegir, saber com anirà tot el procés i, bueno, rebaixar una mica la por i l'ansietat, no?, l'angoixa que genera venir a un hospital, que és un entorn hostil, no?, pels crios i també per les famílies.
1: Evelyn, com està funcionant de moment el projecte, la campanya s'ha posat en marxa, com pot la gent participar-hi?
2: Bueno, a veure, de moment anem poc a poc, estem intentant fer una mica de campanya i, bueno, són donacions que poden ser particulars però també poden ser d'empreses, tenen unes avantatges a nivell fiscal i sobretot la publicitat que s'hi pot fer, perquè clar, es poden posar la contraportada, no?, el logo de l'empresa, i jo crec que és potser el que més ens interessa, que les empreses s'impliquin, no?, perquè a nivell particular tu pots fer una donació, però home, les empreses penso que els interessa més. I, bueno, anem poquet a poc, estem fent, doncs, això, entrevistes, intentant fer una mica d'escampar la nostra idea per tenir l'ajuda que necessitem, perquè volem fer una primera edició de 500 contes, i això, doncs, hi ha un vídeo, perquè pels pacients una miqueta més grans, a partir dels 10-11 anys, doncs pensem que el conte ja queda una mica just, llavors amb un vídeo serà més visual. Per fer tot això necessitem uns 6.300 euros aproximadament per poder engegar.
1: Molt bé, molt bé. Alba, ara ens explicava l'Evelyn i deia una mica, doncs, les pors que tenen, doncs, els nens o també les famílies. Quines són les que vosaltres teniu més identificades, doncs, que generen potser més dubte o que generen, doncs, aquesta inseguretat, no?, que fa que potser els dies d'abans ens estigui la família o l'infant intranquil?
3: Bueno, al final, com deia la meva companya, és un lloc, l'hospital, una zona hostil, que no coneixen, moltes vegades fred, amb professionals que no coneixen, el circuit, llavors, on bàsicament genera, doncs, por de la separació entre els pares i els infants, i bueno, aquesta necessitat com de, ostres, què em faran, quines tècniques em faran. Llavors, a través del conte, a un personatge que hem creat explica tota la seva experiència el dia de la cirurgia i explica, parla tant de les emocions que viurà com els escenaris, les tècniques, els professionals que es trobarà al llarg de tot el circuit, i d'aquesta manera l'infant identifica doncs, totes aquestes emocions i tot el circuit i el coneix. Té com un primer tastet de com serà el dia de la cirurgia. Llavors, tot això, la feina comença a casa, llegint amb els pares i demés, i quan arriben, doncs ja, com a mínim reconeixen, ostres, sabia que ara em posaria una bateta, ara sé que em posaran una crema a la mà, ara, i és, evidentment, és, bueno, és molt beneficiós pel nen i ja també per l'acompanyant, per la família, perquè també genera una sensació més de confiança, de tranquil·litat, i és molt, molt positiu.
1: Mm-hmm. Evelyn, ara esteu fent aquesta recaptació doncs, per fer realitat aquest projecte, però heu pogut fer ja alguna prova pilot amb alguna família, doncs potser no amb el llibre com el veurem acabat, però heu pogut posar a prova el text, les imatges una mica per veure doncs, l'eficàcia que tindria?
2: Sí, no ho hem fet així perquè, clar, això és molt més complicat quan un fa que li facin unes imatges, doncs s'han de pagar uns drets, vull dir, no podem utilitzar aquest projecte que tenim fins que no tinguem els diners per pagar, però bueno, sí que ens hem adonat que si tu a la família la informes prèviament, el nen també sap prèviament que a vegades hi ha famílies que ja venen amb aquesta feina feta, el procés va tot molt millor, perquè estan més relaxats, el que explicava l'Alba. Vull dir, la informació en aquest sentit és un desaccelerador de l'estrès i de l'angoixa. Llavors, estem convençuts i sabem que en altres llocs també ja està funcionant, que un conte ajudarà moltíssim.
1: Clar. Alba, teniu experiències similars també d'altres llocs o us heu emmirallat també amb altres experiències que no són potser igual però que sí guardades? Doncs alguna similitud.
3: Sí, bueno, ens hem fixat, la primera, abans de començar amb el projecte, vam veure els hospitals propers com ho feien i sí que vam trobar exemples d'altres centres, altres unitats on implementaven tècniques similars o semblants i havien tingut molt bons resultats, sí, sí. Fins i tot unes ulleres virtuals per ensenyar tot el procés, un conte, vull dir que sí, anem una mica tots de la mateixa línia, imagino. Sí,
1: molt bé.
3: Sí, sí.
1: També, Evelyn, suposo que això facilita també la feina dels professionals, no? El fet de que les famílies i els infants, quan venen, doncs ja hagin baixat una mica revolucions, no? I estigui una mica més tranquil.
2: Clar, estem parlant en tot moment dels protagonistes, que són els infants, però el procés d'humanització és per tothom, no només per l'usuari, que evidentment és el nostre objectiu, però pel personal sanitari també, perquè a nosaltres també ens angoixa veure els nens angoixats i les famílies angoixades. Llavors, quan tot rutlla i tothom està tranquil, tot és més fàcil. La recuperació també és millor, de les anestèsies, dels dolors, és que està íntimament relacionat i hi ha estudis que així ho diuen. Per tant, és molt eficaç.
1: Que bé. Sí, sí. Alba, el que sí que heu pogut posar ja a prova doncs és aquest espai que ens parlàveu doncs, amb aquests vinils, amb aquest pallasso que també doncs, participa també de l'activitat. Quin resultat us està donant això, la part que ja heu pogut posar en pràctica?
3: Doncs, de fet, vam realitzar un estudi que vam fer una enquesta per valorar el grau de satisfacció del personal que està implicat en aquest circuit i va estar molt beneficiós perquè ja no només veure el nen que està més còmode, més relaxat, sinó tu com a infermera, com a professional, pots fer la teva feina d'una manera més agradable perquè el nen està més tranquil, és més col·laborador en relació a realitzar les tècniques i demés, i l'enquesta va ser molt satisfactòria. Es va avaluar tant el tema de l'adaptació de l'espai, del box de l'UCI, com a la intervenció del CESTAR, del pallasso voluntari, i van tenir molts resultats.
1: Molt bé. Sí, sí. Evelyn, quin pla us heu marcat doncs, per aconseguir aquests diners per poder fer el llibre?
2: A veure, nosaltres voldríem que fos el més aviat possible, perquè evidentment, contra abans comencem a facilitar aquest procés als infants, doncs millor. Però, bueno, no ens hem posat cap pla, si és que volem aconseguir els diners que necessitem per fer aquests 500 exemplars primers. Llavors, doncs, bueno, ho deixem obert i a veure com funciona.
1: Mm-hmm. Parlàvem d'empreses i de particulars. Qui ens estigui escoltant ara o veient, com hi poden participar? Quin és el canal per arribar-hi?
3: Sí, doncs és una web que es diu dona.csdm.cat/avui m'operen. i en aquí poden accedir directament en el link per fer la donació. Ja es dic, qui vulgui participar, si és una empresa i de més, sortiran a la contraportada i a la portada del llibre, vull dir que es farà menció, i així cada exemplar, cada llibre són 12 euros aproximadament, i tot el projecte més o menys són uns 6.300, més o menys.
1: Molt bé, doncs Evelyn i Alba, gràcies per estar avui amb nosaltres, per explicar-nos aquest projecte, que esperem que d'aquí unes setmanes o d'aquí uns mesos puguem explicar que s'ha fet realitat i que heu aconseguit aquests calés per poder tenir aquest llibre ja físicament. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord torna a ser Premià de Mar, així que el dilluns 19 d'octubre el club d'escacs L'Amistat serà l'anfitrió de les properes 8 jornades de competició. La primera es va suspendre pel temporal de pluja i s'haurà de veure si es recupera aquesta primera jornada. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores, un torneig per jugadors i jugadores amb llicència activa de la Federació Catalana. El públic pot anar a gaudir de l'espectacle i els escaquistes tindran trofeus i premis en metàl·lic.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dos anys de bàsquet donen per molt. La història de l'agrupació Bàsquet Premià comença jugant a les places del municipi fins a ser avui una referència a nivell de bàsquet català. El curs engegarà amb 26 equips federats i una escoleta pels més petits del club. La Montse Girona n'és la presidenta i la Maria Rubís, la coordinadora.
3: Comencem a recollir els fruits dels treballs dels anys previs a nivell esportiu i també a nivell social, des de la directiva, des de la Junta, des de tots els pares que sempre donen un cop de mà, de veure que, mica en mica, el projecte que vam iniciar el juny del 2023 anem posant fil a l'agulla i el anem encaminant cap a on volíem.
4: Considero que són els petits detalls, com per exemple el fet de conèixer tots els jugadors, les jugadores, les famílies, els entrenadors que tiren endavant el dia a dia del club, el que fa que tinguem aquest sentiment tots i totes.
2: I com s'explica l'èxit del club, que enguany sumarà més de 300 jugadors i jugadores? El joc, la diversió, la tècnica, però també la part humana. Així ho explica el director tècnic Marcos Gumiel.
5: Que un niño o una niña pueda emprender y empezar con nosotros desde muy pequeño en la escoleta y hacer todo el camino creciendo dentro del club y llegar a los equipos senior, esa debe de ser nuestra misión. Tenemos que intentar conseguir que nuestros seniors estén identificados con gente de la base del club. Queremos que este camino sea visible, que nuestros jugadores pues estén en los primeros equipos y que, ¿por qué no?, ellos cuando estén en cantera piensen, yo algún día quiero formar parte de esos equipos, senior. Pero también entendemos que la formación tiene que ser más allá del baloncesto. Formamos personas, trabajamos con personas y esto es fundamental para nosotros.
2: Com a novetat, enguany tindran un nou equip inclusiu, la de Premià Fedamar.
3: Estem molt contents de poder aportar el nostre granet de sorra també des d'una vessant social de l'esport inclusiu. Aquest any doncs, tenim un equip de bàsquet que entrena els dilluns i els dimecres com un equip més del club, que està vinculat a la Fundació Fedamar, que ajuda doncs, a totes les persones amb discapacitat intel·lectual a integrar-se a l'esport. I aquest és el nostre granet de sorra. Competiran a la Lliga Catalana de la Federació ASEL.
5: Y también un evento muy importante que es en octubre, que son los Jocs Olímpics de deporte adaptado. Estamos muy orgullosos de poder incorporar este año al club y de aportar sobre todo a la sociedad y a la sociedad de Premià un desarrollo tan importante como un baloncesto inclusivo.
2: Es tracta de posar en valor la vessant humana. Més enllà de la tècnica, de les hores de pràctica i la competitivitat, l'agrupació Bàsquet Premià aposta des de fa un curs per una metodologia única amb la qual sentir-se representada.
5: Nuestra filosofía es que el jugador aprenda a entender el baloncesto. No queremos simplemente que sepan hacer ejercicios o que ejecuten bien los ejercicios. Queremos que los jugadores sepan a tomar decisiones, a interpretar, a tener esa responsabilidad del compañerismo, del sacrificio, pero también a ser creativos y que aprendan también del error, que creemos que el error es fundamental para el aprendizaje. Queremos conseguir buenos jugadores, pero para eso necesitamos que tengamos buenos entrenadores. Por eso es muy importante nuestro proyecto. Y este proyecto hay personas muy importantes dentro del club que hemos incorporado recientemente, como Salva Maldonado, o gente que ya lleva con nosotros un tiempo, como es Xavi Espósito.
2: Hem descobert que el secret és cuidar els detalls i el sentiment de pertinença i de grup.
3: Els fa il·lusió venir al pavelló, els fa il·lusió venir a veure companys d'altres equips, els fa il·lusió i els agrada veure partits de bàsquet dels equips sèniors, i la prova més evident també és que aquest cap de setmana passat hem anat d'estaix tot el club, des de preminis fins a júniors, i hi ha hagut una comunió i una sintonia brutal entre tots els jugadors i jugadores i també amb l'estaf tècnic.
5: Cuando entras al pabelló y ves a los niños y a las niñas entrenando, cuando ves a la escoleta, a los minis, a los preminis, a los infantiles, cadetes, junior y a los senior, entiendes lo que significa realmente un club, que es esa unidad de grupo. Yo quiero que AB Premià sea ambicioso, sea un proyecto ambicioso, que quiera competir y crecer, pero nunca sin perder la identidad de formación. Hay que competir sin pensar en el resultado, simplemente desarrollar a los jugadores y a las personas y que las familias estén orgullosos de representar. Para mí sería fundamental que en muchas ocasiones nuestros propios jugadores sean los que transmiten que el AVE Premià sea mi club.
4: Per mi, formar part de l'AVE Premià és sinònim de formar part d'un projecte que estimes. Temporada darrere temporada decidim seguir aquí a casa nostra.
2: Una nova temporada que es presenta plena de reptes, aprenentatges i, sobretot, bones estones de bàsquet.
6: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Consell Comarcal ja té aprovat el pressupost per al 2027 gairebé 3 mesos abans que acabi l'any. El del 2026 va ser aprovat un 20 de novembre. El document s'enfila a 68.215.446 euros, que són 120.000 euros menys que el pressupost d'aquest any i que, segons admet el mateix ENS en la seva comunicació, manté una línia continuista pel que fa als serveis que s'hi contemplen, però amb una salvetat. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de més de 2 milions d'euros més que l'any anterior, sobretot per atendre els serveis que s'inclouran en un futur conveni de corresponsabilitat amb el Departament de Drets Socials i Inclusió, sobre el qual no es dona informació. Aquests diners de més en acció social surten en gran mesura de l'àrea d'acció climàtica, que registra una reducció de 2.745.000 euros respecte del 2026, però que continua sent l'àrea amb més pes econòmic, un 48,56% dels recursos pressupostats. El pressupost ha estat aprovat amb els vots favorables de Junts i Esquerra Republicana, que formen el govern comarcal, l'abstenció de la CUP i del Partit Popular i els vots en contra del PSC, Comuns, Vox, APL i la consellera no adscrita.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data, per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica al tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Segons resa l'expedient, l'edifici presenta greus patologies estructurals i de filtracions d'aigua que fan necessària una actuació de consolidació estructural i estanquietat. Com diem, després que el ple de juliol aprovés una modificació del pressupost a partir d'un import prop de 353.000 euros per comprar l'immoble, ara s'espera que el Ministeri d'Hisenda convoqui l'Ajuntament a firmar la compra-venda cal notari, una firma que havia de ser imminent, però de la qual encara no hi ha notícies. Val dir que aquestes primeres obres de consolidació seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. L'Ajuntament inicia els tràmits per consolidar l'edifici de la cooperativa a l'espera que es formalitzi la compra de l'edifici.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudici.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assistiran 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els últims 2 anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit aquest diumenge les 2 caps de llista de Tarragona i Lleida per a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per

0: Termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va anotar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. I tornem aquí a casa nostra. La DEO Priorat i la DEO Montsant esperen superar la crisi mundial del vi amb menys afectació que altres segells gràcies a que tenen produccions reduïdes i que fan uns productes més ben valorats pel mercat. El sector està en una situació complicada causada pel descens a nivell global del consum de vi. La producció dels anys anteriors tampoc s'ha pogut acabar de vendre i els estocs acumulats se'ls hi hauran de sumar les ampolles que sortiran d'una verema més quantiosa que en anys anteriors. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CBA i victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Vinga, som-hi, que explicarem que a Mataró s'està preparant un congrés sobre discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. L'organitza la Fundació El Maresme i Eurecat per parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posaran sobre la taula anàlisis de quines són les principals necessitats d'aquest col·lectiu de persones amb discapacitat. I aquest congrés, atenció, perquè es farà el proper dijous 1 d'octubre al Tecnocampus Mataroní. En volem saber més, volem saber de què es parlarà concretament i totes les pensades que hi ha amb la Fundació El Maresme. És per això que hem convidat la Lídia Ruiz. Benvinguda a la ràdio, Lídia.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Un mes més. Molt contents també de tenir-vos i que us feu ressò de totes aquestes activitats. També a la Sandra Delgado. Benvinguda, Sandra.
2: Gràcies, bon dia. Què tal?
0: Un congrés per parlar de discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. De què va això?
1: Correcte. Doncs està clar que la intel·ligència artificial, la tecnologia, avança a passos agegantats i nosaltres, des de Fundació Maresme, Eurecat, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, doncs hem volgut, d'alguna manera, ser partíceps, no?, d'aquests avenços també amb el nostre col·lectiu, no?, amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Perquè si no hi ha aquesta participació per part nostra ara, en aquests moments, ens perdem i la intel·ligència artificial també es perd, doncs una mirada que creiem que és essencial, no, Sandra?
2: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, aprofitem el moment també perquè ens trobem entitats del sector més social, amb entitats com és Eurecat, que són desenvolupadors i pensadors de tecnologia en funció de necessitats, i qui més per aquest combo, no? De nosaltres tenim molt presents quines són les necessitats de les persones amb discapacitat i extensible a persones dependents de la societat o que estan en processos d'envelliment, per exemple, i Eurecat, que tenen un equip de desenvolupadors molt potent a nivell de tecnologia. Llavors, bueno, és com un matrimoni ideal, no?
1: I tant, i tant.
0: I no només això, sinó que també us rodegeu d'experts i expertes, no?, que posaran sobre la taula, evidentment, diferents qüestions que són d'interès, no?
1: Es podria dir que és un dels congressos més importants que es duran a terme a Catalunya en els propers mesos, perquè no és gaire habitual que es posi damunt la taula IA i discapacitat intel·lectual. Per tant, engresquem molt a tothom que ens estigui veient o escoltant que s'hi apropi, perquè necessitem de la mirada transversal de la ciutadania, del món de la tecnologia, del món de la discapacitat intel·lectual, famílies, persones ateses, tothom, professionals. És un moment, doncs, això, no?, que volem, doncs, dir aquí a Mataró, a la Fundació Maresme, en el seu 60è aniversari, de la mà d'un centre tecnològic com Eurecat, fem una crida a parlar d'aquest tema, que no només es parli dels aspectes negatius, que se'n parla molt, sinó de com pot millorar la qualitat de vida o com poden millorar les persones el seu dia a dia gràcies a la intel·ligència artificial, no?
0: Com ens pot fer un cop de mà, i tant. Per si algú està molt interessat, aquest congrés serà el 1 d'octubre, el dijous, a partir de 8:45 del matí fins a 14:45 del migdia, al Tecnocampus, al centre de congressos, i ara us posaré en un compromís, Sandra, Lídia, perquè ja sé que heu preparat amb molt de carinyo tota aquesta feina, que ve moltíssima gent, molts experts, però què us ve més de gust

0: beure, per fer també 5 cèntims i per posar la ment als llavis als oients que també ens estaran escoltant i si hi ha algú molt interessat. De tot el que ha de passar, què és el que ens destacaríeu?
1: Buf, és que passaran tantes coses i parlarem... Clar, no és un congrés que només parlem des de la vessant específica, tecnològica, de desenvolupar una intel·ligència artificial, sinó que posarem sobre la taula quines coses estan passant avui dia, quin ús s'està fent, des de com s'està desenvolupant una IA perquè reconegui veus amb disàrtria, veus pròpies d'una persona amb una paràlisi cerebral, perquè reconegui aquesta veu i l'entengui, per exemple. Com uns pictogrames transformen la paraula escrita per persones que no en saben llegir, entenguin el missatge, l'ús de la impressió 3D, l'ús de la robòtica. I després de totes aquestes experiències, hi haurà un segon mòdul en el programa, ho podreu veure, que es convida a reflexionar des del punt de vista de l'ètica, des del punt de vista de les famílies, des del punt de vista dels desenvolupadors i des de les universitats, no? I tot això, doncs, bueno, és per parlar del present i del futur, no? Una miqueta.
0: Mm-hmm. Lídia, amb què et quedes tu?
2: És que ha fet una radiografia
0: espectacular.
2: Jo crec que sí, des de posar també dades, no? Informació amb un periodista especialitzat, també situar en quin moment ens trobem, conèixer experiències en primera mà i també veure de cara al futur, perquè el paper de les famílies també, més enllà dels professionals, creiem que és vital, no?
1: Bueno, i de la persona, de la persona usuària, no? D'aquesta IA, perquè el que també us compartirem, si veniu al congrés, és que les experiències parteixen de casos, no? De casos que estan passant, i són persones que les posem en el centre perquè qui millor és que la persona per decidir si està funcionant o no el que estem fent, si la IA l'està entenent o no. Llavors, bueno, partirem també del cas i de la persona en qüestió.
0: Uh-huh. La tecnologia com a motor d'una societat més inclusiva,
2: correcte,
0: evidentment.
2: Correcte.
0: Porta molta feina preparar i elaborar tot això. De seguida parlem també del que passa sobre l'escenari, que ara ho estàvem comentant, també de qui ha d'anar-hi, és a dir, per qui és aquest congrès. Però us volia preguntar també, en aquest 60 aniversari de la Fundació, d'on neix la idea? Qui té la primera idea de dir, i si fem un congrés? I si ens enrotllem la manta al cap, que s'acostuma a dir, i ho tirem endavant? Perquè, al final, per fer-ho possible han de passar moltes coses, no?
2: Jo crec que Fundació Maresme fa xarxa a moltes entitats i centres, no? Del Maresme, amb Eurecat és un gran exemple, i jo crec que va néixer una mica de forma conjunta, no? d'aquest afany o d'aquest interès de generar coneixement, de generar doncs, aquest moment de compartir, i jo crec que va venir una mica de la mà. No sé si Sandra vols complementar, però penso que... No som una entitat que durant aquests 60 anys treballem molt, molt colze a colze i no podem dir que la idea ha partit de Fundació, sinó jo crec que ha sigut un interès mutu, no? De millorar la qualitat de vida de les persones i famílies que tenem i alhora doncs, aquest interès també per part d'Eurecat, que és un dels centres tecnològics més potents a nivell de Catalunya, doncs aprofitem-ho, no?
0: Sempre amb la ment oberta també, no? Per aprofitar totes aquelles oportunitats que puguin venir, que ens puguin fer millors, no?
2: Sí. I clar, és veritat, com bé dius, preparar tot aquest congrés ha comportat molt de temps, reflexionar sobre quines mirades, no?, que no ens deixéssim a ningú, i ens preguntaves qui ha de venir. Doncs, per descomptat, empreses, centres tecnològics, professionals, famílies, persones amb discapacitat, persones sense discapacitat. Al final volem construir conjuntament. I escoltant-nos podrem saber de quina manera podem continuar avançant, no? No només conèixer què estem fent i què significa per al nostre col·lectiu la IA i els avenços tecnològics, sinó com podem avançar de la mà. Necessitem fer-ho conjuntament, sols no podem.
0: Mm-hmm. Sembla molt interessant també enfocar-ho, no? És el que estava explicant la Sandra. Hi ha molta tecnologia que ens pot servir i molt per a realitats que potser la majoria no coneixem, no? Moltes vegades penses que la IA et pot fer la vida més fàcil a tu, però clar, també li pot fer la vida molt més fàcil amb gent amb discapacitat, mm-hmm, no? Està molt bé també fer aquesta crida a empreses, a desenvolupadors, que puguin conèixer realitats que potser no en són conscients, i també falta l'altra part, no? Que quan coneixes aquesta realitat no ets conscient de tot el que pot fer la tecnologia, no? Per tant, és la unió perfecta.
2: Clar, i a part, si nosaltres tenim en compte a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, les solucions que es busquin per al nostre col·lectiu serviran per a altres col·lectius vulnerables. Oi, Sandra? És a dir, al revés potser no, però sí que si pensem en el nostre col·lectiu, revertirà en benefici de tothom.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ens pot servir també com a prova pilot, no? Fins i tot.
2: Correcte, correcte. Perquè més enllà de ChatGPT hi ha moltíssimes altres
0: i tant,
2: eines.
0: I tant.
2: I crec que és un moment, no?, doncs per compartir, com dèiem, i per reflexionar també. Aquí ja ho diem, no? Hi ha una ponència que la fa Albert Cuesta, que us comentava que és el periodista especialitzat, i parlem d'oportunitats i amenaces, tot i que, evidentment, nosaltres tendim a la part més... centrar-nos més en la vessant positiva de tot plegat, no, Sandra? Perquè hi ha moltes oportunitats i solucions.
1: Sí, i és el que comentava la Lídia fa un moment, no? Les necessitats que té una persona dependent no estan molt distants del que s'ha desenvolupat a nivell tecnològic, no? Llavors, són petites adaptacions o tenir més al cap aquesta població que no predomina tant a la societat, però no deixa d'estar-hi, no? Per tenir aquesta oportunitat, no? De tenir més autonomia, de no ser tan dependents i de poder participar més en el sistema, no? En la societat. Ens hem descuidat també que el Congrés es farà a la universitat, a Tecnocampus, i per nosaltres també és un valor afegit, no? Que qui està estudiant, qui s'està especialitzant, no? Doncs pensi que si pensa en tecnologia no és només per treballar en una gran empresa, en una gran marca, sinó que també es pot dedicar a l'àmbit social, no? I ajudar persones també.
0: És una interconnexió molt interessant, no? El que passarà el proper dijous a Mataró, en aquest Tecnocampus, no? Hi ha molts actors que tenen molt a dir, no? En aquesta societat justament del futur, no? Hi haurà una taula rodona, una ponència per mirar cap al futur. Què passarà els propers 40 anys, doncs potser no cal anar tan lluny, no? Potser el present i ens està regalant sinergies interessants, no?
2: Correcte. Sí, avança molt ràpid i és el que dèiem, no? Que volem que la IA i la tecnologia estigui al servei de les persones, que de fet ja està passant, no, Sandra? Vull dir, i pues, reflectir-ho i alhora reflexionar perquè el futur sigui millor, no?, en aquest sentit.
1: I la taula, bueno... Es titula Reflexió d'aquí a 40 anys, però tots som molt conscients que parlarem del que pot passar demà passat, perquè cada vegada anem més ràpids, no? Però vam dir, bueno, posem 40 en tant que fem 60 anys, no? Posem un número més. Però el que convidarà aquesta taula és a reflexionar cap on anem, què és el que no hem de continuar fent, que és tot això que portem uns dies parlant sobre com s'està desenvolupant i quin ús s'està fent de la IA, no? I quin és el camí més correcte a favor de tothom.
0: Que bé, m'agrada molt també aquest punt de vista, perdona, Lídia, ara et deixo parlar, aquest punt de vista positiu, no? Sí, perquè moltes vegades el debat està ara en si la intel·ligència artificial acabarà matant la humanitat dels propers anys, no? I ara és com, no, deixem-nos de
2: De negacionisme,
0: exacte, sí.
2: Sí.
0: I anem a ser positius, no? I anem a buscar les eines i els recursos que sí que ens pot aportar, no? Per fer-nos créixer de la mà.
1: Sí, sí, parlem de suport, no? D'aquest suport que necessita qualsevol per tirar endavant, no? Aquests productes de suport, doncs eines digitals de suport també, no? Que complementen a la persona per ser al 100%.
2: Res, jo simplement volia posar en valor també a la Sandra, perquè ha destacat experiències d'altres entitats que ens compartiran, no, casos, però a mi m'agradaria posar de relleu l'experiència que compartirà la Sandra, que estem realitzant a nivell d'objectes 3D, que m'agradaria que ho expliqués ella, que ho explicarà millor que jo, però la vull animar que ho expliqui, perquè crec que des de Fundació també estem avançant en innovació.
1: En tecnologia.
2: I en tecnologia.
1: Tenim una impressora 3D gràcies a un projecte... Estem dintre d'una xarxa europea que es diu Rehab Lab i estem dintre del grup d'entitats catalanes i ara espanyoles que formem part de la xarxa. Llavors, som entitats del tercer sector i Fundació té una impressora 3D a través de la qual podem imprimir productes de suport, que és el que us explicava abans, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, detectem la necessitat que pot tenir la persona. Llavors, la persona ens corrobora què necessitaria, per exemple, un alçador de plat per no corbar tant l'esquena a l'hora de dinar. I a partir d'aquí dissenyem un producte i anem testejant amb la persona que farà ús d'aquest producte, no? I igual que això, doncs, tenim altres dispositius com nanses per agafar millor el got, com per arribar a l'aixeta, doncs, tenir un complement de l'aixeta, no?, perquè pugui manipular-la millor, i estem molt contents de tenir aquesta impressora, de tenir un equip format per enginyer, fisio, i per formar part d'aquesta xarxa.
0: Que bé, i tant que sí. Un exemple més, no?, de com aprofitar la tecnologia. Si algú està molt interessat en anar-hi, Lídia, s'hi han d'inscriure?
2: Sí, la inscripció és gratuïta i poden trobar l'enllaç tant al web d'Eurecat com al nostre de Fundació Maresma, ho tenim al bàner. Només a posar fundaciomaresma.cat trobaran la manera d'inscriure's i animem animar que, a fer aquest debat conjuntament.
0: I tant que sí, en aquest Congrés de Discapacitat Intel·lectual en l'Era de la Intel·ligència Artificial, agraïm a la Fundació El Maresme que avui hagi vingut un cop més a Premi Amèdia amb la seva secció i el seu espai a explicar-nos tot el que tindrem aquest proper dijous 1 d'octubre.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que el gaudiu molt, que ha portat molta feina, però també ha de portar molts beneficis.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Funky Tracks Radio.
7: Elegido producto del año por los consumidores.
8: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
8: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Casa de la Festa de Can Manin obrirà temporada el diumenge 18 d'octubre amb una ruta guiada per la façana marítima que permetrà descobrir com i què es veu de Premià des del mar. L'activitat començarà a les 11 del matí i tindrà Can Manin com a punt de partida. La proposta convida a conèixer el municipi des d'una perspectiva diferent, posant el focus en la seva façana marítima. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia per participar-hi. Les entrades es poden reservar a través del web municipal a premiadamar.cat/Can Manin. La ruta serà la primera d'un programa d'activitats que continuarà les properes setmanes a Can Manin. El diumenge 25 d'octubre s'hi farà un taller familiar al voltant de les textures, les olors i els colors de Can Manin, mentre que el 10 de novembre serà el torn d'un taller de lectura feminista. D'aquesta manera, la Casa de la Festa inicia una nova temporada d'activitats amb propostes pensades per diferents públics i vinculades a l'espai i a la cultura local.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament de Premià de Dalt ha informat que intensificarà la vigilància policial a les zones d'aparcament per a residents, especialment als barris de Santa Anna Tió i La Floresta. Segons expliquen, el reforç s'ha decidit després que en els últims 9 mesos, de gener a setembre d'enguany, s'hagin tramitat fins a 300 sancions a ciutadans que hi han estacionat sense ser residents, en horaris no autoritzats. Com recorda el consistori veí, aquestes places són d'ús preferent per als veïns de Premià de Dalt, que hi poden aparcar en exclusiva a partir de les 8 del vespre, però que entre les 8 del matí i les 8 del vespre hi pot aparcar tothom qui vulgui durant un màxim de 2 hores. També recorden que existeixen places gratuïtes alternatives, especialment a La Floresta, per a aquells no residents que vulguin estacionar durant la nit. L'anunci d'aquest reforç de la vigilància Premià de Dalt s'enmarca dins dels successius intents, tant d'aquest municipi com de Premià de Mar, de trobar fórmules per protegir l'aparcament dels residents als municipis respectius, molt sovint amenaçats justament pels cotxes del poble veí. Fa un any aproximadament, tots dos consistoris signaven un conveni per tal que els veïns de Premià de Mar poguessin aparcar les places de residents de Premià de Dalt a Santa Anna Tió, a canvi que els veïns d'aquest barri poguessin usar el bus urbà de Premià de Mar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa amb l'exposició participativa Ferran Costa Tribut No t'enfadis. La mostra es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va anar a viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata sobretot escenes quotidianes i racons de Manresa i Premià de Mar. L'exposició arriba un any després de la seva mort i vol reivindicar el seu llegat artístic a través de la participació de la ciutadania, artistes i alumnes. Les obres presentades estaran inspirades en algun dels seus dibuixos i es podran realitzar amb qualsevol tècnica artística. A més de l'exposició, les obres participants es distribuiran posteriorment per diferents espais expositius de Manresa durant el mes de desembre, ampliant així aquest homenatge a l'artista.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
6: El regidor premianenc d'Urbanisme, Antoni Subirà, va sortir satisfet de la trobada de la setmana passada amb la plataforma Cobana i tècnics del Departament de Territori, responsables del projecte del nou accés a la C32. Segons ens ha explicat Subirà, abundant en la valoració que emetia la setmana passada a Cobana, Territori s'estudiarà amb deteniment totes les observacions i temors que li arriben de Premià de Mar respecte dels riscos de connectar directament el futur giratori d'accés al camí del mig i està disposat a modificar el projecte, ja sigui per retocar els paràmetres d'aquest ramal, direccions i o carrils, com per suprimir-lo completament del planejament. Recordem que Cobana s'oposa frontalment a aquest ramal, mentre que l'Ajuntament, tot i compartir les inquietuds de la plataforma, el que reclama principalment és que la Generalitat faci els estudis i pugui oferir totes les garanties que el nou accés no generarà problemes de trànsit al barri. Justament per tal d'obtenir aquestes conclusions, ara el departament durà a terme un estudi de mobilitat on s'analitzaran els fluxos de circulació de la zona i, segons ens ha explicat Subirà, està previst, entre altres coses, instal·lar en alguns punts estratègics de les vies principals del sector mànegues sobre la calçada per comptar cotxes. Com explicàvem fa dues setmanes, ara mateix el projecte del nou accés està en fase de redacció del projecte i és durant aquesta redacció que s'haurien de tenir en compte totes les reserves que Premià de Mar ha expressat tant en les seves al·legacions com en aquestes converses, així com els resultats dels estudis que es puguin fer sobre el terreny.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: L'Ajuntament ofereix aquesta tardor dues activitats vinculades a la transformació digital encaminades a apropar eines com la IA i convertir-les en un recurs pràctic i accessible per part de la ciutadania. D'una banda, es proporciona a la gent gran un punt de suport digital gratuït per ajudar en la instal·lació i configuració de l'aplicació de La Meva Salut i de l'IDCAT al telèfon mòbil. Les sessions es duen a terme en diferents dates, els dimecres a la tarda i els dijous al matí, al Centre Cívic del carrer de l'Esperança. Per participar-hi, cal portar al mòbil el DNI, NIE o permís de residència, targeta sanitària i la clau d'accés al correu electrònic. Altrament, proposen un curs gratuït de 30 hores sobre intel·ligència artificial aplicada a la recerca de feina. La formació permetrà conèixer i utilitzar eines DIA per identificar competències, analitzar ofertes laborals, millorar el currículum, preparar entrevistes i desenvolupar estratègies personals de recerca de feina. També s'hi abordaran aspectes com la privacitat, verificació de la informació i l'ús responsable de la intel·ligència artificial.
0: Premià Mèdia, informació.
2: Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
0: Premià Mèdia. Premià Mèdia, informació.
3: La nova escola Bressol als Corriols ha obert portes aquest setembre al Voramar, en un emplaçament renovat i amb un equip docent totalment nou. Les primeres setmanes han servit d'adaptació, tant per als infants que engeguen etapa educativa, com per a les famílies i per a l'equip de professionals. La directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes. I ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que s'acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que ara han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I1, I2 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís, perquè el centre estigués en funcionament al setembre. L'equip docent està format per 15 professionals que es van engranant amb el pas de les setmanes. La regidora assegura que s'ha fet molt bona selecció de personal i que l'equip està funcionant molt bé. A més, les dues escoles Bressol premenenques comparteixen projecte educatiu. Estem coordinats amb els gafarrons i optem per una metodologia Montessori, amb materials de fusta i adaptats per als infants.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb la crisi de l'habitatge i de Ceuta, primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi aniran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per aquestes eleccions generals del 29N. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva nacional ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián per al Congrés amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I a Europa, l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Seguretat, Kaya Kallas, ha celebrat la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que amb això no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, aquest cop al barri de Llefià.

0: si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. I acabem amb els esports en bàsquet a la Lliga CB. Ahir, victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Festival de Titelles Firobi arriba enguany a la seva 30a edició. Del 16 al 18 d'octubre, Vilassar de Mar tornarà a omplir places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. L'edició del 30è aniversari reunirà 12 companyies i una programació amb propostes molt diverses. Entre els espectacles destacats hi ha Manual de la companyia Coriolis, una proposta adreçada al públic adult que es podrà veure dissabte al vespre al Teatre Ateneu. Per al públic familiar, el programa inclou espectacles com La Ossa, Estelar, Mal de Closca, Companya o Elmer, l'elefant multicolor, a més de cercaviles i instal·lacions repartides per diferents espais al municipi. El festival també manté activitats tradicionals com la Fira d'Artesans i els tallers de la Sol, on els infants podran crear el seu propi titella. Els espectacles de carrer seran gratuïts, mentre que les propostes al Teatre Ateneu i a l'Escola Pérez Sala requeriran entrada.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Sabeu què són els drets de cinquena generació? Avui els posem sobre la taula, Premià Mèdia, amb l'Oriol Contreras, la persona encarregada de l'OMIC, aquesta oficina d'informació al consumidor. Oriol, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies, a vosaltres.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres per parlar d'aquests drets de cinquena generació, que a mi em criden molt l'atenció, perquè fins i tot documentant-me m'ha costat. Dic, per això anem a portar l'Oriol a la ràdio, perquè ens ho expliqui. Abans, si vols, fem una mica de context, i si hem de parlar dels de quarta generació, també en parlem. Com situem a l'oient? Aquelles persones que ara mateix estan escoltant la ràdio i que diuen, no en tinc ni idea de què parlaran ara mateix.
1: Clar, aquí falta posar una paraula anterior, una cunya, que seria drets fonamentals de cinquena generació, i lògicament tu em preguntaràs quins són els de quarta, i també podries preguntar quins són els de primera, no? Mm-hmm. Si arribem a la cinquena, començaríem els drets fonamentals, que estan en totes les constitucions, normalment, en què parlem d'europees, doncs són aquells drets que vetllen per al ciutadà en tots els seus àmbits, d'acord? I a partir d'aquí es desenvolupen les lleis. Drets fonamentals de primera, segona i tercera generació, doncs, dret al treball, igualtat de gènere... Són drets molt bàsics que estan regulats en les constitucions i a partir d'aquí es desenvolupen les lleis. Van avançant aquests drets, ja els tenim pràcticament tots conquerits, no? Els de la igualtat, els del treball, milers de drets que es desenvolupen en lleis, però clar...
0: Obriríem un debat, eh?
1: Si els tenim... Això et dic que pràcticament estan tots.
0: O no els tenim i consolidats o no.
1: Dret de l'habitatge, ho deixo sobre la taula, però són drets constitucionals, drets ja fonamentals, que en principi estan regulats, més o menys malament, podem deixar-ho així. Però quan arribem a la quarta generació, que és més modern, més actual, estem parlant ja el que té a veure els consumidors, les persones, que jo parlo dels consumidors, però en general les persones, amb el món d'internet. Vale? Aquí podem parlar, posaré algun exemple, sobre el dret de l'oblit a internet, sobre el dret a tenir accés en igual, perquè el que fa els drets fonamentals és igualar les persones. Tu, jo o una persona gran pugui tenir el mateix accés, no?, a internet. I deixo pel final els de cinquena generació.
0: Aquests serien els de quarta, no?
1: Aquests serien els de quarta.
0: Que ja coneixem de... intentar acabar amb aquesta bretxa digital, no? Que tothom tingui accés fàcil a internet o que a la gent gran se li pugui fer un cop de mà, evidentment, no? Si no té facilitats. O aquest dret a l'oblit que també dius, que tota persona té dret a demanar
1: Tinc un cas com un cabàs d'una senyora que, justament, una senyora gran que se li ha mort el fill, i el fill, doncs, era actiu a Instagram i a Facebook. I ella vol que s'oblidi, és a dir, vol que s'anuli, vol que es canceli el seu perfil d'Instagram i de Facebook, perquè, clar, surten les fotos del seu fill i ella doncs, no ho vol. La feina... Ella no ha pogut. Ho ha intentat de totes maneres. I a mi m'està costant moltíssim. Ho he aconseguit en Facebook, però en Insta encara no. El tema de Meta, l'empresa, aquí a Espanya, i gestionar això, ja no et dic gestionar-ho a la pràctica de l'aplicació, no, com a reclamació, i és molt complicat. És realment que algú faci la pràctica i veurà que és molt complicat.
0: Per què?
1: Perquè no ens ho faciliten, no interessa.
0: Però si hi ha aquests drets fonamentals...
1: No, clar, una cosa és el dret fonamental.
0: Quarta, no, clar.
1: El dret fonamental és un dret una mica sui generis, d'acord? Que en les constitucions, que saps que costa molt de moure-les, tothom ho sap, i ho hem vist aquí a Espanya, no apareixen. Les lleis van adaptant-se, i segurament hi ha la llei que diu que dret a l'oblit existeix. Però això posa-ho a la pràctica i reclama una empresa gran com aquesta, ja et dic jo que costa. Costa horrors. Llavors, el que s'intenta és que això no sigui costós. Però això ens movria amb els drets de quarta generació perquè arrosseguem aquests drets fonamentals fa temps. El dret de l'oblit ja fa temps que en parlem. Uh-huh. Ara entren els de la cinquena generació. I aquests són els interessants i els que estem vivint actualment. I aquests drets fonamentals en diuen de cinquena generació, perquè ho parlen els filòsofs, ho parlen els advocats, però ho parlen els polítics, és com integrem la intel·ligència artificial que ja està aquí amb els drets fonamentals de les persones. I, evidentment, com en deies tu, fora antena, això és un debat més aviat filosòfic, de moment.
0: Encara no sabem ni ara mateix les aplicacions de la intel·ligència artificial com per posar-te a debatre també quins seran aquests drets fonamentals, no? O aquesta lluita entre aquestes eines, com ens ajudaran i com ens perjudicaran, no?
1: Pues és el debat. I és interessantíssim perquè és una cosa superactual. O sigui, estem acostumats a aquests drets fonamentals antics de tota la vida, i diríem jo ja venint de la Revolució Francesa, que els tenim consolidats i es poden anar millorant. Però clar, aquest és un tema interessant perquè és nou. D'acord? Uh-huh. Llavors, molta gent no sap per on tirar. De fet, De fet, a les Nacions Unides, la reunió anual que s'està fent a Nova York aquesta setmana de les Nacions Unides, que es fa un cop a l'any, un dels temes és aquest. De fet, encara podria afegir, venint cap aquí, sentia una entrevista que s'ha fet al president de la Generalitat que parlava sobre uns resultats d'uns estudis que s'han fet, no?, sobre les pantalles i els alumnes, que es veu que, bueno, pot portar càries fins i tot. Però vull dir que realment pot portar lo primer de tot, que la gent no llegeix. Tot això té a veure amb la intel·ligència artificial. Per tant,
0: hi ha debat també de si s'ha de tornar una altra vegada al paper.
1: Bueno, tot això no té potser tan directament relació amb la intel·ligència artificial, però sí que té dret amb té relació amb els drets fonamentals de les persones i les noves tecnologies, i això estem d'acord. Mm-hmm. Doncs jo li afegeixo la intel·ligència artificial i en el meu sector, que és el de consum, doncs molta feina, bueno, que faran polítics, insisteixo, psicòlegs, filòsofs i qui sigui, però que ens portarà encara un temps i que és un tema de debat. Per això el vaig treure i vaig pensar que seria interessant.
0: Molt bé, jo també he fet la feina, eh? I perquè la gent també s'acabi de situar, estaríem parlant d'aquesta revolució tecnològica, el que és internet i la intel·ligència artificial, de privacitat digital, és a dir, controlar la pròpia intimitat a internet, una mica el que dèiem de la quarta generació, dels drets de quarta generació evolucionat, tenir protecció de dades personals, és a dir, el dret de decidir com s'utilitzen i qui pot fer servir aquestes dades pròpies, transparència algorítmica, dret a saber, i aquí també tindrem un tema, com funcionen els algoritmes i les decisions preses pels sistemes automatitzats o intel·ligència artificial. I et diran, sí, clar, i si vols t'explico també la fórmula de la Coca-Cola, no?
1: Bueno, sí, però l'explicació és bàsica. Si jo me'n vaig, per exemple, al ChatGPT, i li pregunto com va anar la Revolució Francesa. Jo no vull que el ChatGPT, o no seria just que el ChatGPT només busqués les fonts dels vencedors, o de les fonts dels que van perdre. Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, la poso amb el tema d'història, d'acord? Per tant, el ChatGPT hauria de ser, s'influencia tant a tanta gent neutra, i m'hauria d'explicar la versió de la guerra, civil espanyola també, pels vençuts i pels vencedors. Això posa un exemple molt planer. Uh-huh. Vale? Per tant, la transparència i saber els algoritmes com funcionen és molt important. Aquests dies que d'estiu, que m'han anat de viatge, justament on estan fent les Nacions Unides, a Nova York, pues és arribar, i algú que m'escolta em podrà dir el mateix, i Instagram només feia canviar-me vídeos d'Instagram de què ver en Nova York. Però si jo no ho he demanat. Però
0: on menjar, no?
1: On menjar
0: a
1: Nova York. Les
0: terrasses que no et pots perdre.
1: I clar, com que t'estàs una setmana allà, bombardeixen amb informació de Nova York. Qui domina aquest algoritme? El puc controlar jo? Puc dir que no vull rebre res d'allà on vaig? O no rebre res d'allò que parlo? O no rebre res d'allò que penso? Perquè al final, saps, només amb qualsevol clic que fas amb el mòbil, saben el que pensen, saben el que vols, i aquests algoritmes treballen doncs, per bombardejar-te amb el que li interessa a l'empresari. I això és el que crec que s'hauria de poder arribar a controlar o almenys saber.
0: Parlaríem també de ciberseguretat, aquest dret a la seguretat davant de les amenaces i fraus o atacs a la xarxa, que cada vegada també estan més estesos, i també el dret a garantia digital a no ser objecte de discriminació o decisions automatitzades que no tinguin supervisió humana.
1: Però si és que si només posar la tele parlen d'això, que si a Austràlia han intentat que els menors d'edat s'hagin d'identificar, ara no saben si funciona bé o no.
0: Amb el control parental, els pares també han de donar...
1: Ara amb identificació, amb certificat digital, amb identificació facial...
0: És molt complicat, eh?
1: S'estan trencant el cap, bueno, ja. Però és un tema de debat i s'ha d'intentar resoldre en el màxim possible, perquè si s'està buscant des d'altres contrades, com Austràlia, em diràs tu, que no tornes més amb les nostres constitucions i amb les nostres lleis, però tots pensen igual. Val? Llavors, jo trobo molt interessant obrir un diari, obrir una a la televisió i que veure que s'està parlant d'això constantment. Evidentment, les forces empresarials, les forces vives, no, del món, estaran en allà, no? Però ja se'ls està castigant. Hi ha moltes sentències que castiguen a Google, sentències que castiguen a Microsoft. S'està movent.
0: M'imagino un món ja no tan distòpic on algú vingui a veure d'aquí 3 anys i digui, és que han fet servir la meva cara i la meva imatge i la meva veu, no?, per trucar a la meva família i demanar X, no?
1: Perquè la contractació d'aquella telefonia que volíem fer-la més segura em demanava el meu rostre, la meva cara, i potser no ha sigut tan segura. I n'han fet un mal ús, d'acord? no és per posar la por al cos, evidentment. L'evolució de la humanitat ha funcionat sempre amb la primera generació, segona, tercera, quarta i cinquena, i sempre s'ha anat tirant endavant, no? Però sempre hi ha hagut algú que ho ha tingut de controlar, i aquesta vegada realment sembla que això sigui encara més incontrolable o més complicat, no? Des del punt de vista, al final, planerament, de l'Oficina del Consumidor, no? Perquè nosaltres què podem fer amb això? Evidentment no podem legislar, no podem, quasi bé, com aquell qui diu, ni opinar. Però sí resoldre casos com el de la senyora que vol que desaparegui d'Instagram el perfil del seu fill, per exemple.
0: Molt bé, doncs avui l'Oriol Contreras, que ens ha posat sobre la taula aquests de cinquena generació, i li agraïm, com sempre, que hagi vingut a la ràdio per obrir el debat, fer-nos coneixedors d'aquest debat, perquè també potser hi ha gent que no acaba de saber què són. Com a mínim avui ja li he posat una miqueta més d'informació, Oriol. Així que moltíssimes gràcies, bona feina, que comenci molt bé aquest curs aquest setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: El PSC és el primer partit premianenc que anuncia acte formal de presentació de la seva candidata a les eleccions municipals del 2027. El dia 24 d'octubre, a l'Escola de Música, es presentarà davant la població la Luz Cánovas, que va ser elegida per la secció local al maig d'aquest any. Ho farà, segons informa aquesta formació, acompanyada de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la diputada maresmenca i portaveu al Parlament, Elena Díaz, tot plegat a les 12 del migdia. La cursa electoral, doncs, que continua prenent forma. A hores d'ara recordem que ja tenim confirmats 3 candidats pel que fa als partits amb representació al ple. Rafa Navarro per Estimem Premià Junts, Luz Cánovas pel PSC i Xavier Gatius per Esquerra Republicana de Catalunya. Josep Maria Cano ja ha confirmat de totes que no renovarà la seva candidatura per Ciutadans, que presumim que desapareixerà del mapa de partits locals, com ho ha fet a escala nacional i estatal, i del Partit Popular, En Comú Podem i Crida encara no en tenim notícies. Fora del ple, l'únic partit que ha anunciat que es presentarà és Aliança Catalana, amb l'Eva Loca al capdavant.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Quants anys dedicant-se a la perruqueria i gairebé 20 a la perruqueria Kerr. Avui nosaltres venim a conèixer la Vicky, que es jubila en els propers mesos, i volem conèixer tots els detalls durant aquesta feina que ha estat dedicant-se durant gairebé tota la seva vida. Vicky Kerr, bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bé.
2: Gràcies per rebre'ns i per estar amb nosaltres aquesta estona.
3: Gràcies a tu per voler comptar amb mi.
2: Escolta'm, aquest és el teu lloc de treball, ha estat el teu lloc de treball durant molts anys. Durant quant de temps has estat aquí en aquesta perruqueria?
3: Aquí en concret 19 anys.
2: 19 anys. I ara ja veus la llum al final del túnel en quant a jubilació?
3: Sí, bueno, em costa una mica, eh? Hi ha molts sentiments aquí, tinc clientes que em mataran si me jubilo, però bueno, jo, tot té el seu moment, eh? I ja està.
2: Clar. La teva història, de fet, no comença aquí. Tu ja havies treballat abans per altres perruqueries,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, jo porto amb el meu ofici 50 anys, des dels 14 anys.
2: I en quin moment passes a ser treballadora d'una altra empresa, d'un altre negoci, a dir, escolta, vaig obrir-me per mi i vaig a tenir el meu propi projecte?
3: Bueno, quan em vaig sentir una mica preparada, professionalment, que consti que a Barcelona vaig treballar amb un peluquer molt professional que venia de Llongueres, jo vaig estar a Llongueres també, i fins que aquest noi no em va dir que jo estava preparada, no va ser el moment de muntar la meva primera peluqueria. Bueno, després vaig tancar una per problemes de salut, i llavors ja quan em vaig separar del pare de les meves filles, doncs vaig anar a treballar a Jean-Louis David aquí a Premià, la franquícia, i aquí, bueno, dic, per què no muntar una altra peluqueria? Llavors va ser quan em vaig decidir muntar aquesta.
2: Ara em deies 19 anys aquí, amb la jubilació que em deies que està marcat més o menys en el calendari,
3: bueno,
2: de ser.
3: Bueno, marcat, sí, però a mi m'agradaria que això, pues, s'ho quedés algú. No és igual noi o noia, una peluquera, un peluquer, i continués amb la meva clientela.
2: Clar, em deies molts records associats a aquest espai, a aquesta perruqueria. Si et fes escollir alguns d'aquests records, amb què penses quan et demano això?
3: Pues que moltes clientes que tinc que fa molts anys ja no és clienta i peluquera, saps? Sí que és clienta i peluquera, però hi ha una part de sentiments que són moltes xerrades, expliques la vida privada, t'expliquen moltes coses, que fas una mica de psicòleg, també. I tot això, tu quedes tu a dintre. Ja no és el tema de, va, me'n vaig, m'ajubilo, deixo de pentinar. No, deixo moltes coses.
2: Tens una part també com de confident, és a dir, hi ha un moment que s'estableix una relació de confiança amb les clientes que t'expliquen coses que potser no coneixen ni la seva família ni el seu entorn.
3: Totalment. Jo sóc com un capellà, eh? Sé coses que me les emportaré a la tomba, perquè les dones aquí estan molt rato. No estan mitja hora, estan, una es fa color, l'altra es fa una permanent, i t'expliquen, és el seu moment, i xerren, i a mi m'encanta que m'agafin aquesta confiança, eh? Penso que la peluquera, parlo per mi, no parlo per tothom, és una mica psicòleg, també. Perquè jo també explico els meus problemes, eh?
2: Clar, també et deixes anar amb elles,
3: eh? Sí, si hi ha confiança, també tinc la típica clienta que ve aquí, es relaxa, vol mirar revistes, i ho respecto total, eh? Però la clienta que li agrada xerrar, que a mi m'agrada molt xerrar, doncs ho expliquem tot. Clar. I està molt bé, i és molt maco.
2: Com es crea aquest vincle, Vicky, amb aquestes clientes, que suposo que deu haver algunes que les deus tenir des del principi, des de fa molts anys?
3: De Jean-Louis David.
2: Fixa't.
3: Quan es van entrar, que havia muntat aquesta peluqueria, i Jean-Louis David es va tancar, doncs han vingut aquí. I són molts anys, la confiança no s'agafa en dos dies.
2: Has fet inclús amigues, podríem dir, dins de la perruqueria? Tens
3: totalment
2: gent que formen part del teu entorn fora de la feina?
3: Sí, jo he anat a dinar amb ell. Mira, avui vaig a dinar amb una amiga meva que l'he fet aquí de clienta. I he quedat amb clientes a anar a prendre alguna cosa i a sopar i a dinar. Vull dir, cap problema. No com un acostum, perquè tothom té la seva família i les seves coses, però sí.
2: Com ha canviat el sector, Vicky, en tots aquests anys que t'hi dediques, com ha anat canviant el món de la perruqueria?
3: Home, a mi una mica a pitjor, perquè ja no va la clienta Hi ha moltes noies que es fan el color a casa. Hi ha moltes noies que es tallen el cabell. Elles, que jo veig cada vegada vídeos que penso, mare meva, aneu a la peluqueria, perquè cada professional té la seva història. Com s'atreveixen a fer-se una decoloració a casa seva? I he vist vídeos, cabells cremats. Vull dir, hòstia, per això tenim el professional, no? Mm. Però bueno, la vida evoluciona, tot canvia, però jo recordo quan jo vaig començar a la peluqueria, mare meva, la gent venia cada setmana, tu sabies que cada divendres a les 9 tenies a la Juanita allà, o tenies a la Pepita, o tenies al Joan que venia... Mm. Jo treballava, a més, en una peluqueria que era barberia, i venien els homes a afaitar-se cada dos dies.
4: Sí, eh?
3: Això ara ja... Bueno, aquí no ho fem. Jo no ho he vist. Sí que hi ha barberies, però no sé si l'home va allà cada dos dies a afaitar-se.
4: Això no ho sabem, si s'ha perdut aquesta
3: costum.
4: No ho sé,
3: perquè ara, clar, també hi ha molts estris que la persona... Tu t'afaites a casa, clar. Vull dir, no tens per què anar a la barberia a afaitar-te. Però aquell procés de... l'espuma, jo ho havia vist i estava molt bé.
4: Sí, tot això
3: s'ha perdut.
4: I encara hi ha clientes que tenen guardat tal dia i cada setmana, o cada dues setmanes, tenen un guardat a la teva gent de venir?
3: Totalment.
4: Això sí, eh?
3: Jo tinc clientes fixes. Sí, cada divendres, cada dissabte. Divendres i dissabte, els altres dies no. Però jo divendres, demà tinc gent fixa, cada setmana venen a tal hora i el dissabte igual.
4: Que bé, això s'està més o menys mantenint. Quina ha estat la complicació o el problema més gran de tot aquest món laboral que has tingut com a empresària, podríem dir-ho, com a perruquera, la part que diguis, en aquell moment ho vam passar especialment malament?
3: Bueno, perquè no vull tocar el tema polític, però amb els impostos se't matxaquen molt. Jo també entenc una mica la gent jove d'ara, entre pagar lloguer... els autònoms. Després si has de demanar un crèdit, com jo vaig tindre que demanar un crèdit per muntar tot això, fins que no vaig liquidar el crèdit, són diners cada mes que dius, home, han de sortir d'aquí. Hi ha mesos que van molt bé, però no tots els mesos van bé.
4: Clar, i també suposo sumat al temps de la pandèmia, que això suposo que hauria de ser un daltabaix.
3: Mortal. També he de dir, ja que em dones l'oportunitat, que el propietari del local... es va portar molt bé amb mi. Em va trucar ell al temps de la pandèmia i em va dir, el lloguer que m'apagues només vull una quarta part.
4: Molt bé.
3: Cosa que sé de gent que han hagut de pagar lloguer sencer, tot i tancant el negoci.
4: I després van haver de tancar molts negocis. Home, perquè va ser insostenible tot això.
3: És que no
4: això.
3: Es pot. Si pagues un pis, el negoci, la llum del pis, la llum del... És que no es pot en tot.
4: Clar.
3: Però aquí tinc que defensar el propietari del local, que es va portar
4: molt bé. Amb quant a estilismes, amb la manera de tallar el cabell, de looks, això ha anat evolucionant també? La gent demana potser coses cada cop més diferents o hi ha una tendència que es manté?
3: Jo mantinc la meva tendència. No l'he volgut canviar mai. Sí que he anat a cursos durant tots aquests anys de peluquera, acadèmies de peluqueria per aprendre coses noves i tal, però la base, la meva, és l'antiga.
4: I això és el que agrada i el que et demanen, suposo.
3: Exacte. La clienta que ve aquí ja sap que jo sóc xapada a l'antiga. Si vols algo molt modern i molt fora de lloc, no vindran aquí.
4: Escolta, Vicky, hi ha alguna famosa que et diguin m'agradaria el cabell com tal presentadora de la tele o com
3: sí.
4: tal... Sí? Quines són les famoses amb les quals s'han fixat al llarg de la història?
3: No, famosos.
4: Clientes? Famosos, eh? Sí,
3: nois.
4: Eh? Nois. I en
3: M'han
4: quins?
3: Demanat cabells del Messi.
4: Ah, sí?
3: Ostres. Tu te'n recordes quan el Messi es va posar el cabell de color ros?
4: Sí.
3: Que va ser horrible.
4: Sí.
3: Nens i nois me demanaven aquest cabell.
4: Ostres. I de dones, hi ha alguna presentadora que din rotllo com la Campos o l'Anna Rosa o no, tant com així, no?
3: Una em va demanar el corte de la Meg Ryan.
4: Ah, mira.
3: Que és molt maco, el corte de la Meg Ryan. I va sortir contenta.
4: Va sortir contenta, És a dir, que venen amb la revista, potser amb una foto i et diuen, mira.
3: Bueno, jo el que vaig ara amb noies joves, que venen amb el mòbil, i m'ensenyen una foto. Mira, què et sembla, si em quedaria bé aquest cabell? I pues li dic que sí o li dic que no, o fem-ho d'aquesta manera o fem-ho de l'altra. Ara funciona molt el mòbil.
4: Fixa't,
3: Molt.
4: Molt bé. I tu, entenc que ets molt sincera, dir, escolta, això sí, o això d'aquella manera.
3: Jo he perdut serveis perquè...
4: No ho has volgut fer.
3: No, perquè he sapigut que no li quedaria bé. Vull dir, jo recordo una clienta que em va demanar una permanent, dic, no, perquè et cremaria el cabell. I va anar a una peluqueria a Barcelona i li van cremar el cabell.
4: Ostres.
3: I ara la tinc, que no caga a mi.
4: Veus? Mira, i va tornar, perquè, va tornar.
3: Bueno, perquè li van cremar el cabell, dic, a veure, jo com no he de deixar de fer-te un servei si estic perdent uns diners, si sé que t'ha de quedar bé. Si et dic que no, és per què? No. Vull dir, també t'has de posar una mica amb el professional. Clar. Has d'escoltar el professional. Doncs mira, per mala sort li van cremar el cabell.
4: Veus? Aquí, Vicky, suposo que aprens també moltíssimes coses, perquè parlàvem abans de la revista i em deia, la revista sí o sí les has de tenir actualitzades perquè me les demanen, eh?
3: Cada setmana.
4: Sí, eh?
3: I ho trobo bé, eh?
4: Molt bé.
3: Perquè la dona que ve aquí a relaxar-se i vol mirar les revistes, perquè treballa potser tot el dia i no té temps ni de veure la tele, i la revista la relaxa, i tinc revistes cada setmana.
4: Que bé, que bé,
3: i també ve la clienta que li agrada xerrar i no li agrada mirar cap revista. I també tinc la clienta que amb el mòbil o està llegint un llibre o està mirant altres coses. Tinc de tot. De tot.
4: Que bé, que bé. Em deies al principi que ara una de les teves preocupacions és el fet d'intentar doncs, que aquest negoci continuï, no?
3: Home,
4: i que vingui algú.
3: M'agradaria molt. No sé, tinc de temps fins l'any que ve, a veure... No ho sé, no ho sé. Si algú, al final sona la flauta i ve algú interessat, un peluquer, una peluquera, és que m'és igual.
4: Et faria il·lusió, que continués.
3: Home, a mi m'agradaria molt. A part, m'agradaria, si hi hagués algun jove interessat... Vale, jo me jubilo, no? I aquí hi ha algú treballant un cop a la setmana, un dia o dos a la setmana, venir jo a ajudar-lo o ajudar-la i presentar-li la meva clientela.
4: És a dir, que no vols penjar del tot les tisores, no, eh? Vols seguir una mica vinculada.
3: No, m'agradaria... Home, la meva clientela, si això es tanca, tindran que anar a un altre lloc. Si vingués algú aquí i jo li presento la meva clientela i poden continuar aquí, seria genial.
4: Això estaria perfecte. Què diuen ara les clientes i els clients d'aquesta jubilació?
3: Que no m'haig de fer gran, diuen. Home, clar, perquè jo tinc clientes de fa 30 anys. Què farem ara, diuen? Jo també ho entenc, però té que arribar un dia que tots ens hem de jubilar. I és una part que me dona molta tristor. No pel fet de deixar el local i de... Mira, ja he treballat 50 anys, doncs ja em toca, no? Però la clientela em fa molta pena.
4: Vicky, quina visió tens tu també del comerç de Premià de Mar? Com ha anat evolucionant, com ha anat canviant al llarg de tot aquest temps? S'ha aconseguit mantenir una mica l'essència del negoci de sempre o això cada cop és l'excepció?
3: Jo, per mi, s'està perdent bastant, eh? Sí. Mira, sense fer propaganda, hi ha una empresa que tothom compra allà. Jo no, jo vull anar a la botiga.
4: Clar.
3: Jo vull anar a la botiga. Joguets. Jo tinc ara una neta petita i no em dóna la gana. Jo podria comprar joguets per internet. No. Jo vull anar a la botiga, que m'ensenyin el joguet, i vull pagar a la botiga. És que en molta cosa sóc molt xapada a l'antiga. El botiguer s'està perdent molt. I això també fa pena. Vaja, a mi em fa pena.
4: Sí, sí. Has aconseguit també crear una xarxa doncs, de contacte amb altres botigues, amb altres comerços d'aquí, de l'entorn? De...
3: Bueno, ens coneixem tots.
4: Ens coneixeu,
3: i, sí, i si hem de fer un cafè, doncs fem un cafè com peluqueres, eh?
4: També, eh?
3: Sí, jo no tinc cap problema. Jo, per exemple, tinc molt bon rotllo amb aquesta peluqueria d'aquí, la Corporal, i vaig allà a fer-me una permanent, i he anat allà a tallar-me el cabell, sí, i vaig allà a fer-me coses. Cada un té la seva... El respecte.
4: Que bé, això és importantíssim.
3: Jo, per mi, sí, no tinc per què enfadar-me, perquè és una peluquera. Jo tinc la meva clientela i ella té la seva, vull dir, al contrari, si hem d'anar a fer un cafè, doncs anem a fer un cafè. Cap problema.
4: Molt bé. Vicky, gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquesta estona.
3: No,
4: espero
3: gràcies.
4: Que no hagi estat molt difícil, no?
3: No, que... no, jo em pensava que estaria més nerviosa
4: doncs
3: i no.
4: Doncs mira que ràpid que ha passat.
3: Veig que em dedicaré al micro, eh?
4: Doncs mira, si vols, ara a partir d'aquest jubili, si vols venir a la ràdio, estàs convidada.
3: Ja ho sé.
4: Hi ha alguna
3: gràcies.
4: Cosa que vulguis dir abans d'acabar que t'agradaria?
3: No.
4: Un missatge per la teva clientela, potser, per quan vegin aquest vídeo.
3: Clar, perquè els hi enviaré a totes.
4: Clar.
3: Que no s'enfadin, que me tinc que jubilar. Que ja els hi buscaré un peluquer o una peluquera. Ja faré tot el que sigui possible.
4: Vicky, moltes gràcies per haver
3: gràcies.
4: Estat amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
4: I quan tu vulguis, convidada de nou a la ràdio, bueno, que vagi molt bé aquesta futura jubilació.
3: Bueno, ja quan ho tingui tot fet, vindré a la ràdio i us ho explicaré.
4: Molt bé, gràcies, Vicky.
3: Vale, a tu.
5: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: Immigrant song for New York City.

0: Ciutadania Mèdia. Informació.
1: Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa amb l'exposició participativa Ferran Costa Tribut No t'enfadis. La mostra es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Durant, nascut a Manresa el 1954, va anar a viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata sobretot escenes quotidianes i racons de Manresa i Premià de Mar. L'exposició arriba un any després de la seva mort i vol reivindicar el seu llegat artístic a través de la participació de la ciutadania, artistes i alumnes. Les obres presentades estaran inspirades en algun dels seus dibuixos i es podran realitzar amb qualsevol tècnica artística. A més de l'exposició, les obres participants es distribuiran posteriorment per diferents espais expositius de Manresa durant el mes de desembre, ampliant així aquest homenatge a l'artista.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltant?
1: Premià Media. Informació.
2: Nova edició de la cursa d'Ani al Maresme pel proper diumenge 22 de novembre. Quatre modalitats diferents amb distàncies de 21, 10 i 5 quilòmetres i la versió kids pels més petits amb sortida des del port de Premià de Mar. El recorregut passa per la Nacional 2 del Maresme Sud amb una cursa que comptarà amb punts d'animació i tindrà vessant solidària. Per cada dorsal, l'organització donarà 2 euros a una causa solidària. Les inscripcions estan ja disponibles al web de la cursa d'Ani amb diferents preus segons modalitat i període d'inscripció.
1: Premià Media. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les dues, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergència mèdiques, la víctima ha acabat morint. I els Reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte central comença justament ara a les 11 del matí. Ho fan acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans, i també els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. No hi assisteixen el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar-industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a política exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. D'altra banda, Kallas ha celebrat, això sí, la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I anem a un altre punt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat la CNN, la policia catalana va rebre l'avís el passat dissabte

0: Premià Media. Informació.
1: El Festival de Titelles Firobi arriba enguany a la seva 30a edició. Del 16 al 18 d'octubre, Vilassar de Mar tornarà a omplir places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. L'edició del 30è aniversari reunirà 12 companyies i una programació amb propostes molt diverses. Entre els espectacles destacats hi ha Manual de la companyia Coriolis, una proposta adreçada al públic adult que es podrà veure dissabte al vespre al Teatre Ateneu. Per al públic familiar, el programa inclou espectacles com la Osa Estelar, Mal de Closca, Companya o Elmer, l'elefant multicolor, a més de cercaviles i instal·lacions repartides per diferents espais al municipi. El festival també manté activitats tradicionals com la Fira d'Artesans i els tallers de la Sol, on els infants podran crear el seu propi titella. Els espectacles de carrer seran gratuïts, mentre que les propostes al Teatre Ateneu i a l'Escola Pérez Sala requeriran entrada.
0: Premià Media. Informació.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El regidor premianenc d'Urbanisme, Antoni Subirà, va sortir satisfet de la trobada de la setmana passada amb la plataforma Cobana i tècnics del Departament de Territori, responsables del projecte del nou accés a la C32. Segons ens ha explicat Subirà, abundant en la valoració que emetia la setmana passada a Cobana, Territori s'estudiarà amb deteniment totes les observacions i temors que li arriben de Premià de Mar respecte dels riscos de connectar directament al futur giratori d'accés al camí del mig i està disposat a modificar el projecte, ja sigui per retocar els paràmetres d'aquest ramal, direccions i o carrils, com per suprimir-lo completament del planejament. Recordem que Cobana s'oposa frontalment a aquest ramal, mentre que l'Ajuntament, tot i compartir les inquietuds de la plataforma, el que reclama principalment és que la Generalitat faci els estudis i pugui oferir totes les garanties que el nou accés no generarà problemes de trànsit al barri. Justament per tal d'obtenir aquestes conclusions, ara el departament durà a terme un estudi de mobilitat on s'analitzaran els fluxos de circulació de la zona i, segons ens ha explicat Subirà, està previst, entre altres coses, instal·lar en alguns punts estratègics de les vies principals del sector mànegues sobre la calçada per comptar cotxes. Com explicàvem fa dues setmanes, ara mateix el projecte del nou accés està en fase de redacció del projecte i és durant aquesta redacció que s'haurien de tenir en compte totes les reserves que Premià de Mar ha expressat tant en les seves al·legacions com en aquestes converses, així com els resultats dels estudis que es puguin fer sobre el terreny.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Okay!

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.
3: Cada residu compta.
4: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts. Tornem a ser aquí amb el Cada Residu Compta i avui també ens acompanya la Teresa Zamora. Benvinguda de nou.
5: Hola, què tal?
4: Escolta, el mes de setembre vam fer repàs, allò, repàs dels cursos anteriors, però avui sí que comencem el temari del curs tercer de Cada Residu Compta. Estàs d'acord?
5: Endavant.
4: Som-hi? Endavant de les atxes, que deia aquell?
5: Total.
4: Vinga, jo avui vull parlar d'un tema que em preocupa bastant, Tere. Perquè ja no és només com gestionem a casa, sinó com gestionem amb la convivència amb els veïns i les veïnes i com gestionem els residus al carrer. A mi em fa molta llàstima passar per un lloc i veure residus abandonats. Llàstima en els carrers, dels contenidors, al medi natural, a molts llocs, a un descampat...
5: Sí. Vas per la natura, estàs fent, diguem-ne, una ruta, senderisme i demés, i, bueno, i trobar-te coses a mig, allà al mig, també et desperta aquesta idea de dir, doncs l'agafo i ho agafo i et posaries, t'activaries, no?
4: Això m'has dit que es diu littering?
5: No, bueno...
4: Ah, d'acord.
5: A veure, el littering, bueno, en part sí, però és aquesta cosa de que hi hagi residus abandonats en espais públics. No és un concepte que tenim molt...
4: Bé,
5: però sí.
4: A veure, és que no és només un problema estètic, és una crisi d'incivisme, de salut pública i de medi ambient, perquè no els estem gestionant bé.
5: Sí.
4: Però a part de que no els estiguem gestionant bé ambientalment, també un tema de això que dèiem, no?, de convivència i de civisme.
5: I de com ens agrada tenir les ciutats, el nostre entorn, perquè això que dius, imagina't, quan al costat tens els contenidors i llavors trobes que no hi ha cap problema, perquè un dia pot molestar, potser una certa olor o el que sigui, però el que molesta més és que hi hagi hagut gent que en lloc de deixar-lo dins del contenidor ho ha deixat al fora. I quan això passa, doncs això ho fa una persona, però és que després això fa un efecte crida i el següent que va ho veu i diu deu estar ple, i ho deixa al costat també.
4: Ah, exacte.
5: I passen X coses i llavors això, clar, que molesta, no és només en l'entorn, en la natura, és que això ens està passant en els nostres carrers cada dia.
4: Em parlaves de diferents factors sociològics i logístics, d'aquesta manca de civisme i d'empatia, aquest efecte que deies vidre trencat, de que
5: un
4: espai
5: crida
4: on ja hi ha brossa convida a l'abandonament de més brossa.
5: Sí, que
4: la
5: també
4: comoditat...
5: passa quan per la vorera vas veient coses i potser vas en el cotxe i si al costat estàs parat i hi ha coses al lateral, no? Pues, bueno, no? Aquell mocador, si convé, mira,
4: home,
5: també.
4: Home, no, sisplau.
5: No, però l'efecte crida passa en qualsevol element. Si veus papers pel terra o veus una brutícia, vas per un carrer, i pues igual no importa llençar un paper d'un carmelo al terra. Quan tu veus tot impolut i tot net, que també hem anat de vacances i això ho hem vist, que hi ha ciutats en les que no se t'acudiria llençar un paper a terra.
4: Per tant, hauríem de parlar de que ens hem de conscienciar més, el que podem fer, les solucions serien una mica aquesta educació i conscienciació.
5: I hi ha una part d'entendre que situar cada residu allà on toca i posar-lo en els espais, siguin papereres, siguin contenidors, portar-t'ho en la motxilla per quan tornes a casa, que això és responsabilitat nostra, que no és una qüestió de que les administracions posen l'estructura, els elements, però després hi ha una, que és la nostra actitud, el nostre comportament. També s'ha de dir que, evidentment, la majoria de la societat això ho té incorporat. Només hem de dir que, actualment, no deixa d'haver un grup de persones, de ciutadans, que manté aquestes conductes incíviques.
4: Per tant, ja us ho expliquem, que aquí el que intentem és doncs, donar trucs, donar consells, acompanyar-vos en aquesta gestió dels residus, però que aquí la gota que hi posi cadascú, Teresa, és el que ens ajudarà a fer o no. Què s'abandona a les ciutats? Vinga, va, Jo sé que ho tens una mica estructurat, eh?
5: Sí, això? A veure, bueno, hem de tenir que les grans coses són, primer, el dia a dia, aquelles petites coses, és aquest paper de Carmelo que t'he comentat abans, no? Allò que el mocador, aquelles cosetes, no?, que a vegades dius, bueno, fa poca voltu, diguem-ne, o no importa. Són aquells microresidus, que diríem. Després hi ha una activitat...
4: Però
5: que
4: escolta'm,
5: és...
4: i els cigars?
5: També.
4: Apagar una cigareta al terra i deixar-la allà,
5: clar.
4: A mi que em perdonin, però no,
5: Hi ha hagut unes campanyes molt importants, per això hi ha platges en les que està prohibit fumar, perquè no ens ha pogut, diguem-ne, gestionar adequadament.
4: A part del perill forestal que comporta això, i més en el nostre país...
5: Sí, les borilles de cigarretes és un element, i no tira el xiclet a terra. Saps aquelles taquetes que moltes vegades quan vas veient i dius, mira, quina...
4: O les pipes.
5: I tal, o les pipes.
4: M'han dit que hi ha alguna empresa de que ven pipes que ja ho ven amb una bossa al costat perquè hi llencis les pallofes, que dic jo.
5: Això no ho he vist.
4: M'ho han dit.
5: Bueno, m'agraden les pipes, o sigui que estaria al cas.
4: Anirem al súper i ho mirarem.
5: Ho mirarem.
4: Em deies que hi ha una activitat que genera.
5: Hi ha una que sí que preocupa en els entorns dels municipis i les ciutats, que són les pràctiques aquestes associades, diríem, com a l'activitat d'oci dels grups joves, en la qual doncs han reunit i després, quan marxen, doncs queda tot de llaunes, tot d'efectes d'aquell...
4: I no tan joves, eh?
5: Bueno, no tan joves, però bueno, aquesta anem a situar-la, diguem-ne, en aquest consum al carrer que poden fer determinats grups en les places, ara a l'estiu, això s'ha donat més, també, i moltes vegades hi ha punts negres en els municipis on sabem que això es produeix. I després està aquests deixar voluminosos elements mobles...
4: El matalàs.
5: El matalàs, el petit electrodomèstic. El petit electrodomèstic, sí. Que a més es deixa fora perquè, no, això després passen a recollir-lo a gent que va a rebuscar, diguem-ne, no? O que deixes fora roba, o deixes fora unes sabates, o joguines, perquè algú veurà i ho recollirà. Quan hi pensem que això ho podem fer, el que hem de fer és anar a la deixalleria.
4: O alguna entitat que realment ens pugui garantir que algú aprofiti. Perquè si estem deixant roba a fora d'un contenidor de la resta, primer, tenim contenidors de roba. I segon, si pensem que algú ho ha d'aprofitar, podem portar-ho també a una entitat social, benèfica...
5: Sí. Nosaltres ens sembla que aquell matalàs és que està estupendo. Igualment, o tens l'opció de l'entitat o el portaràs a la deixalleria. Això ho apliquem a qualsevol altre producte que deixem o que pensem que... I, per tant, ni ho fem en el costat dels contenidors ni en punts crítics que pot haver dintre de la nostra ciutat i que, bueno, no, com que allà hi ha gent que deixa coses, jo també.
4: Deies una mica que a les ciutats passa perquè aquest anonimat de la massa, no? És més fàcil amagar.
5: Sí, el fet que no sàpiguen, no et vegin, no et sembli que algú et pot observar o controlar, no? I per tant delegues també, no?, aquesta responsabilitat
4: fuig,
5: en què
4: no?
5: tu és més còmode la comoditat aquella de que tu et vols desfer d'una cosa i et vols desfer d'immediat. I això porta a fer aquestes males pràctiques.
4: Doncs vinga, propostes de solucions, ja ho hem dit, tenim la... El primer, nosaltres, no? Som la solució.
5: Exacte.
4: Perquè podem demanar més contenidors, podem demanar més papereres, però pot haver-hi...
5: En la majoria de les ciutats hi ha un telèfon al que pots trucar, hi ha molta flexibilitat, que poden passar a buscar-te aquest producte per casa, els horaris de les deixalleries estan obertes dissabtes, diumenges, vull dir que hem de buscar dintre el nostre entorn i, sobretot, preparem, no aquella impaciència de que si em vull de fer una cosa, hagi de ser en aquest moment directe.
4: Pensava abans de llançar, Torna a ser una mica aquella frase.
5: Això.
4: Tere.
5: Pensem a les deixalleries mòbils, que a vegades també en el nostre barri venen justament...
4: Punts de reutilització.
5: Punts de reutilització i una mica que tot això, la majoria dels municipis també ens aporta bonificacions. I aquestes bonificacions es poden traduir en tenir o pagar una taxa de residus més econòmica. Per tant, utilitzem les deixalleries, que ens porta a portar, a més d'una ciutat més neta, un benefici per la nostra butxaca.
4: I cuidem els carrers. Escolta'm, les tres preguntes finals ens indiquen que hi ha... No tenim més temps, però, escolta'm, residu la setmana. Pot de vidre, contenidor?
5: El verd, el contenidor del vidre.
4: Cert o fals, les tapes metàl·liques van al contenidor verd amb el pot?
5: No, no van amb el pot. Ho acabes de dir, és una tapa metàl·lica. Per tant, no és vidre, no pot anar al contenidor del vidre. I com a tapa metàl·lica, lligada a un envàs, va al contenidor groc.
4: Per tant, d'envasos. És obvi, però el petit gest que us demanem aquesta setmana és...
5: Tapa separada del pot de vidre. La tapa l'envas groc, el contenidor groc, i el pot de vidre al contenidor verd.
4: Gràcies, Tere. Tornem la setmana vinent.
5: A tu.
4: Bona setmana a tothom.
3: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
2: Continguts en xarxa.
0: Els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Casa de la Festa de Can Manin obrirà temporada el diumenge 18 d'octubre amb una ruta guiada per la façana marítima que permetrà descobrir com i què es veu de Premià des del mar. L'activitat començarà a les 11 del matí i tindrà Can Manin com a punt de partida. La proposta convida a conèixer el municipi des d'una perspectiva diferent, posant el focus en la seva façana marítima. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia per participar-hi. Les entrades es poden reservar a través del web municipal a premiadamar.cat/Can Manin. La ruta serà la primera d'un programa d'activitats que continuarà les properes setmanes a Can Manin. El diumenge 25 d'octubre s'hi farà un taller familiar al voltant de les textures, les olors i els colors de Can Manin, mentre que el 10 de novembre serà el torn d'un taller de lectura feminista. D'aquesta manera, la Casa de la Festa inicia una nova temporada d'activitats amb propostes pensades per diferents públics i vinculades a l'espai i a la cultura local.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament ofereix aquesta tardor dues activitats vinculades a la transformació digital encaminades a apropar eines com la IA i convertir-les en un recurs pràctic i accessible per part de la ciutadania. D'una banda, es proporciona a la gent gran un punt de suport digital gratuït per ajudar en la instal·lació i configuració de l'aplicació de La Meva Salut i de l'IDCAT al telèfon mòbil. Les sessions es duen a terme en diferents dates, els dimecres a la tarda i els dijous al matí, al Centre Cívic del carrer de l'Esperança. Per participar-hi, cal portar al mòbil el DNI, NIE o permís de residència, targeta sanitària i la clau d'accés al correu electrònic. Altrament, proposen un curs gratuït de 30 hores sobre intel·ligència artificial aplicada a la recerca de feina. La formació permetrà conèixer i utilitzar eines DIA per identificar competències, analitzar ofertes laborals, millorar el currículum, preparar entrevistes i desenvolupar estratègies personals de recerca de feina. També s'hi abordaran aspectes com la privacitat, verificació de la informació i l'ús responsable de la intel·ligència artificial.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte ha començat a les 11 del matí. Ho fan un cop més acompanyats de les seves filles, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi han assistit 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 d'absències dels presidents catalans. No hi han assistit el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno. Aquest últim ha excusat la seva assistència. I parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I més successos. Una baralla entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda de Ramon Folc de Girona, tal com ha confirmat la CN. Els fets haurien passat sobre la 1 de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien anteriorment. Els homes es trobaven a prop d'un pub i en plena via pública s'han començat a barallar i han tret armes blanques. Al final, un d'ells li ha clavat una ganiveta de l'altre que l'ha deixat ferit de gravetat. La víctima està traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Minuts més tard, els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, un home de 24 anys. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat avui la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar-industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. I acabem amb els esports. En futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les places són d'ús preferent per als veïns a Premià de Dalt, que hi poden aparcar en exclusiva a partir de les 8 del vespre, però que entre les 8 del matí i les 8 del vespre hi pot aparcar tothom qui vulgui durant un màxim de 2 hores. També recorden que existeixen places gratuïtes alternatives, especialment a la Floresta, per a aquells no residents que vulguin estacionar durant la nit. L'anunci d'aquest reforç de la vigilància Premià de Dalt s'enmarca dins dels successius intents, tant d'aquest municipi com de Premià de Mar, de trobar fórmules per protegir l'aparcament dels residents als municipis respectius, molt sovint amenaçats justament pels cotxes del poble veí. Fa un any aproximadament, tots dos consistoris signaven un conveni per tal que els veïns de Premià de Mar poguessin aparcar les places de residents de Premià de Dalt a Santa Anna Tió, a canvi que els veïns d'aquest barri poguessin usar el bus urbà de Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Estàs escoltant?
3: Funky Tracks Radio.
4: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
3: Funky Radio Show.
4: Consulte la programación.
5: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Ja sabeu que el setembre és el mes dels nous propòsits, és com engegar un nou any, i hi ha gent que es planteja, doncs mira, jo vull millorar el meu català, o el vull aprendre directament. Doncs què hem de fer? Doncs anar directament cap a l'Oficina de Català i cap al Consorci de Normalització Lingüística. Avui tenim a la ràdio a l'Anna Roig, que ha vingut a explicar-nos que tenen nou curs i, per tant, nova proposta de cursos per aprendre i millorar el català. Benvinguda a la ràdio, Anna.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, després de l'estiu i de les vacances i de descansar, fantàsticament bé.
0: El setembre és el 9 gener, és el mes de tornar a començar a reiniciar nous propòsits i per això sembla que engeguem de nou el curs amb energia renovada.
1: I tant que sí, renovada totalment i renovat el nostre local, la nostra oficina. Hem renovat, com vam dir a final de curs, ens han renovat el terra, tot l'edifici de Santa Tecla, que us recordo que a l'edifici de Santa Tecla hi ha l'oficina de català, que som nosaltres, i l'escola d'adults. Molta gent ho confon, perquè de fet tots fem ensenyament per adults, l'escola d'adults també ofereix cursos de català, però si entreu, a mà dreta trobareu l'oficina de l'escola d'adults i a mà esquerra l'oficina de català. Doncs ara estem estrenant un terra fantàstic.
0: Que bé. I us porteu fantàsticament bé, no?
1: Ens portem fantàsticament bé. I tant que sí, faltaria menys.
0: Molt bé. Anna, dèiem que teniu nous cursos, tant per qui vulgui començar en la immersió al català, que digui jo no conec la llengua, jo la vull aprendre. Tenim nous cursos bàsics, també. Tenim un primer A1 i també tenim un nivell per a aquella persona que digui jo vull millorar el meu català. Ja en sé, però vull aprendre una mica més. Hi ha per tots els gustos.
1: Ah, exacte. N'hi ha... intentem que... N'hi ha de tots els nivells, des de, ja et dic, el que dius tu, el que en diem ara A1.1.
0: Aquest és nou, eh?
1: Aquest és nou. Aquest és nou. Aquest... Abans començàvem els cursos al nivell bàsic 1, que feia bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, feia el certificat A2. Però és que abans, si hi ha un A2, hem d'intuir o deduir que hi havia un A1 possible, que és l'inicial. Doncs ja hem estrenat els cursos d'inicial amb certificat. I això és molt important, perquè hi ha gent que per la seva tipologia de feina només ha de demostrar un coneixement mínim, sobretot de comprensió. No? I a vegades, com que no hi havia el certificat, havien de... Evidentment, és bo aprendre sempre, però si tu vols aprendre el mínim, és important que t'ho puguin certificar. I ara ja tenim cursos de nivell A1.1, que en diem, i amb 90 hores tenen el certificat de nivell A1. I això és una novetat, i aquí fem un curs d'aquest nivell, el que en diem inicial A1. La gent se sorprendrà, però penseu que en inicial no és per tothom, perquè a vegades ve algú i diu no, és que jo no el parlo gens i vull començar pel principi. Anem a veure el principi quin és, perquè el teu principi i el principi d'un altre pot no ser el mateix, perquè, per exemple, només que tinguis estudis universitaris, tu, amb una llengua romànica, tu ja tens un bagatge, no?, d'estratègies, de tècniques, de coneixements diferents que el que van a l'escola fins als 12 anys, encara que de català sigui coneixement zero. I això és important saber-ho, no? Perquè dius, no, és que tu pots començar perfectament per un bàsic 1, o tu hauràs de començar per un inicial, perquè la teva llengua, el teu país, vas fer poca escolarització, que tots acaben allà incidint, vull dir que acabaran tenint un certificat, però algú potser haurà d'estudiar una mica més de temps.
0: O que potser l'arrel lingüística no és la mateixa, no és el mateix venir d'una llengua similar, romànica que d'una altra llengua.
1: O ja no diem que vinguis, per exemple, de l'anglès, que vinguis d'una llengua que té un alfabet que no sigui el llatí.
0: Clar,
1: la dificultat és més. Per tant, al Consorci actualment tenim els cursos que se'n diuen EP, Escolta i Parla, que només són orals, per gent que no sap llegir ni escriure, per tant, tot és oralitat, que em sembla que algun cop havíem dit aquí que els materials són accessibles, i estan molt bé per a algú que vulgui fer una mica d'autoaprenentatge a base de vídeos i així, i ja comencem després per l'A1 i, si no, pel bàsic 1.
0: Molt bé. I com sé si he d'anar a l'A1, a l'A2 o a un bàsic o tinc un altre nivell?
1: Ah, això és una molt bona pregunta, Marc. Mira, has de fer una prova que en diem de nivell o de col·locació. Perquè no és que tu entris a l'oficina i diguis jo vull el C1. Val, tu vols, però...
0: Anem a veure si pots.
1: Ara, perquè una cosa és el teu objectiu final i l'altra és des d'on partim. Hem de veure des d'on partim. Jo sempre faig una mica el mateix símil. Tenir un certificat de català és com pujar una muntanya. Evidentment que pots pujar una muntanya amb espardenyes. Però et costarà més temps, pot ser que no hi arribis, o quan hi arribis t'hagis llegat els peus i triguis el triple.
0: Però les si tu conseqüències.
1: Comences, sí, les sí. conseqüències i el temps. Si tu comences la muntanya amb unes bones xiruques, que en dèiem abans, no sé si encara es diu aquesta paraula, sí, a mi m'encanta, amb un bon calçat, que és la base de l'oral, per exemple, doncs, escolta'm, ho faràs més ràpid, ho faràs més còmode i ho faràs millor. Llavors, què fem? Una prova de nivell, que la pots fer de manera presencial a l'oficina o fins i tot la pots demanar en línia per la pàgina web del Consorci. Ara ja són els últims dies, perquè penseu que les inscripcions comencen la setmana que ve i hem estat fent proves de nivell tot l'estiu.
0: Tenim inscripcions del 14 al 21 de setembre.
1: Del 14 al 21 de setembre, exacte. Aleshores, 14 i 15 de setembre és pel torn preferent. Què vol dir el torn preferent? Els alumnes que els últims 12 mesos hagin fet un curs o s'hagin donat de baixa de manera comunicada. No hagin abandonat, sinó que et dones de baixa. Uh-huh. Et dona dret a tenir torn preferent. Per tant, segur que tens plaça. Perquè, clar, els cursos comencen de zero. Dilluns a les 9 del matí s'obrirà la inscripció a l'Oficina de Català i en línia. Això és molt important. Tenim en línia. Recordeu que en línia passa a vegades com quan la gent compra concerts, entrades pel segon concert de segons qui.
0: S'acaben ràpid.
1: S'acaben ràpid o la web es col·lapsa. I aquí a vegades hem de tenir una mica de paciència tots plegats, eh? Cada cop s'està millorant més. Llavors, algú que em digui, jo no sabia això d'en línia, com ho he de fer? Posa't a la pàgina, cpnl.cat, segueix les instruccions, perquè no esperis a fer-ho el 17, que és quan s'obre, a les 9 del matí, a apuntar-te... No, no tindràs temps. Tu has d'estar ja a la base de dades i haver fet ja la prova de nivell, perquè així serà més fàcil. Només diràs, ai, sóc l'Anna, tinc aquest codi, sóc a mitges de fer la inscripció i vull aquest curs.
0: Molt bé.
1: No? M'explico?
0: Sí, i tant.
1: Perfecte.
0: Què passa si hi ha més... demanda que oferta.
1: Si hi ha més demanda d'oferta, cada cop és més difícil, perquè recordem que el Consorci ha triplicat, vull dir que actualment al CNL del Maresme farem, em sembla, 92 cursos.
0: Déu-n'hi-do.
1: Són molt cursos. L'any passat en van ser, em sembla, que 85, enguany 92, i penseu que, per exemple, qui vulgui fer el curs en línia, com que és en línia, pot ser que a Mataró no trobis plaça, però... tu pots fer-lo en línia, que el tutor sigui de Lleida, de Tarragona o de Girona. Si és un curs que té un examen homologat, sí que hauràs d'anar l'últim un dia de classe, al final, a fer l'examen. Però tota la resta del curs la pots fer còmodament des de casa teva.
0: Que bo. Tots facilitats.
1: En principi, sí. S'intenta que hi hagi les màximes facilitats possibles. Clar
0: molt
1: que
0: bé.
1: Sí, d'això es tracta.
0: Doncs ja ho hem dit amb l'Anna. Tots els nivells d'aquests cursos de català que engeguen ara al setembre, del 14 al 21, aquestes inscripcions... Sí. I quin preu té tot plegat, Anna?
1: Doncs mira, els cursos de nivell bàsic, el que seria fins la 2, el preu és gratuït. És gratuït, són cursos que estan 100% subvencionats per la Generalitat de Catalunya, per tant, són gratuïts. A càrrec de l'alumne és el llibre, els preus del llibre o del material que es faci servir, que pensem que en aquests moments la biblioteca deixa molts llibres de préstec, que hi ha molts alumnes que fan revenda o cedeixen, per tant, i que fins i tot disposem de llibres d'aula, que en el seu moment, ara potser s'haurien de renovar, però en el seu moment l'Ajuntament de Premià de Mar ens va dotar de llibres d'aula per a aquelles persones que no poden pagar, per exemple, 30 euros per un llibre que dura tot l'any. Després, l'elemental, l'intermedi, el suficiència i el superior estan subvencionats a parts. Però, per exemple, perquè et facis una idea, l'elemental, que és el segon nivell oral, el tercer, 45 hores, la matrícula ordinària, o sigui, estàs treballant, tu, si l'haguessis de fer, 25,50. Si ets pensionista, jubilat, família nombrosa de primera categoria o tens un certificat de discapacitat, 12,75, o sigui, pagues el 50%.
0: La meitat.
1: I si estàs a l'atur o ets categoria nombrosa especial, que em sembla que es diu, en pagues només un 30%, 7 euros. Per
0: molt
1: tant,
0: bé.
1: La gent que està a l'atur, màxim que paga, diria, que per cada trimestre del seu, 30 euros. I pel C2... que són 90 hores, en paga 73. Si sempre paga, està proporcional. Tot això s'ha de demostrar amb la documentació. I recordo que l'atur, el document que us demanem és el DONO, no el DARDO, el DONO. No em pregunteu quina diferència hi ha, però jo sé que us he de demanar el DONO.
0: Molt bé, sí, fantàstic. Sí. Per cert, Anna, un apunt. Si algú busca el nivell superior, el C2, les classes es fan sí. únicament en línia.
1: Exacte, el C2. La inscripció del C2 és exclusivament el 21 de setembre. O sigui, hem començat que el 14 i 15 és pel torn preferent. El 16 de setembre és inicial i bàsic 1, els que acaben d'arribar, començar. 17 i 18 de setembre són tota la resta de nivells, menys el C2. I el C2 és exclusivament el 21 de setembre. Uh-huh. Per tant, tots aquells que l'objectiu sigui fer el C2, sisplau, que tingueu a punt ja, pugeu a la plataforma, pugeu el vostre certificat anterior, que us ho validem, tingueu a punt el paper del dono, perquè del C2, evidentment, també l'oferta s'amplia moltíssim, però fins ara la nostra experiència és que hi ha molta demanda,
0: molta.
1: També. Eh? Uh-huh. Per tant, sapigueu que... I són exclusivament en línia, sí. Si algú digués és que jo en línia no em veig en cor, sapigueu, per exemple, que l'Escola Oficial d'Idiomes, que tenim seu a Mataró, tenen seu, fan un C2 semipresencial. Vull dir que a vegades la gent no acabem de conèixer, no? Que Consorci fa C2... Altres llocs fan C2 i això és important que se sàpiga.
0: Mm-hmm. Molt bé. A més, ara que ja hem dit també altres localitats, estem a Premià de Mar, estem també a Premià de Dalt per cobrir també tota l'oferta
1: sí,
0: horària, fins
1: exacte.
0: I tot. No?
1: De fet, entre les dues oficines, que a més a Premià de Dalt està a la plaça del Mil·lenari, per tant, és, hi ha gent que viu a Premià de Mar i em diu «Oi, si em queda més a prop Premià de Dalt», no? Comencem per un inicial a 1, tenim un bàsic 1, tenim un bàsic 2, tenim un bàsic 3... un elemental 1, o sigui, un primer de cada cicle, un intermedi i insuficiència. Entre les dues poblacions cobrim tot l'espectre.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Doncs amb l'Anna Roig ha quedat fantàsticament ben explicat. Abans que marxis, Anna, per cert, et volíem preguntar també per les parelles lingüístiques.
1: Ai, sí.
0: Perquè
1: sí,
0: em van fer molta difusió també el curs passat, vam explicar el que era, que molts comerços premianencs també havien obert la porta directament a poder facilitar aquestes trobades i aquestes parelles. Fem una mica de balanç. Com ha anat?
1: Doncs ha anat molt bé i tornem. Ara, o sigui, l'estiu és una mica una època de repòs, tot que hi ha parelles que es continuen trobant. Els establiments col·laboradors ens van ajudar molt quan fan les pràctiques als alumnes i el feedback, el retorn que ens fan els alumnes és que simpàtics, que amables, no?, els dependents i les dependentes de les botigues, perquè això crea realment molta sinergia, no?, poder entrar, atrevir-te i que a més el dependent et digui és que ho fas molt bé i et marqui allà el segell, és fantàstic. Per tant, hem de continuar captant més establiments i les parelles lingüístiques endavant. Ara és com tornar, perquè en el moment que el 26 de setembre comencem els cursos, 28 i 29 de setembre comencem els cursos, és quan oferim la possibilitat als alumnes de dir, va, escolta, vinga, anima't, el que aprenguis a classe acaba de practicar. O gent que està fent un curs d'intermedi de suficiència, que ja és escrit, ortografia, i que li falten aquestes petites... no? Les hores de pràctica.
0: Mm-hmm. Guanyar confiança,
1: guanyar
0: no? Practicant.
1: Confiança. Recordem, sobretot, els que som catalanoparlants, mantinguem el català, encara que veiem que aquella persona... I amb més força si veiem que aquella persona s'està esforçant per comunicar-se en català. O sigui, tot l'esforç que fa aquella persona no el podem tirar per terra dient «Ai, és que jo et vaig conèixer en castellà». No. Mantinguem el català perquè és una manera realment de que l'altra persona se senti acollida i jo crec que orgullosa d'estar aprenent-ne, no? I aquí sí que jo crec que hauríem de fer classes als catalanoparlants de dir «Va, et presento una persona racialitzada, a veure si ets capaç de mantenir el català». Perquè és que els alumnes ens ho diuen, és que em miren, em veuen amb el vel, em veuen més moré i em parlen en castellà. I he tingut alumnes fent un C1 que parlen en català gairebé millor que el
0: Fantàstic.
1: Meu, que no costa tant, tampoc.
0: I tant que sí. Orgullosos estem nosaltres a tenir l'Anna Roig i aquesta oficina de català i tenir tan bona relació per explicar que engega un nou curs i nous cursos. Trobareu tota la informació també al web, no?, del cnl.cat.
1: .cat, exacte.
0: Fantàstic. Anna, un plaer, que vagi
1: molt bé,
0: molt, molt bé aquest inici de curs.
1: Gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: No més pisos enceta una nova etapa amb una nova junta sense variar ni un mil·límetre als seus propòsits fundacionals, és a dir, la moratòria absoluta en la construcció de pisos a Premià de Mar i amb mirada molt posada en els pròxims comicis municipals. Segons ens han explicat la Irene i la Laura Benavarre i l'Àlex Serres, membres de la nova junta, la fractura que es va produir al si de l'entitat a finals del curs passat és una circumstància recurrent en el món associatiu històricament, però en el seu cas no haurà provocat que s'hagin perdut llençols. Per contra, tots tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat amb solvència i reforçar l'acció que els ha distingit d'ençà que l'entitat es va crear novament amb la premissa que l'única opció de creixement a Premià de Mar hauria de ser per als equipaments, els serveis i les zones verdes i mai per als pisos. Escoltem la Laura Benavarre.
3: Nosaltres el que volem és que no es construeixi més a Premià, perquè som en 2,11 quilòmetres quadrats, som 29.300 habitants, o més de 29.300. És moltíssim. Llavors, ens falten molts serveis. Llavors, nosaltres seguim amb els mateixos objectius. Tenim activitats de futur. Després parlarem que tenim dues xerrades.
4: Sí.
3: Parlar amb els partits polítics de cara a les eleccions. La campanya s'apropa, les eleccions són al maig i pels voltants d'aquella data doncs, intentarem parlar amb totes les forces polítiques i fer incidència en els problemes que dona la massificació en la vida diària dels premianencs.
2: En un pla més immediat, l'entitat prepara actualment dues xerrades per als pròxims mesos que encara no tenen data ni convidats, però una d'elles parlarà al sindicat de llogateres i l'altra serà una xerrada sobre urbanisme amb alguns experts.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui ens colem a l'arxiu de Premià de Mar. Més de 8.000 capses diferents per arxivar, per seleccionar documents. I avui ens reunim amb l'arxivera, l'Àngels Costa, perquè ens expliqui tots els secrets d'aquest espai.
2: Bon dia, Àngels, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Tens previst jubilar-te, per tant, hi ha com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
3: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
2: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
3: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
2: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
3: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara, veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
2: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
3: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol suport i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
2: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
3: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai. Però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu, estem treballant en aquesta direcció hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents i, per tant, el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I, bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer. I tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, uh-huh. i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir uh-huh. arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar uh-huh. així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
2: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'àngels.
4: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir una bona arxiver o arxivera, l'ordre, Àngels, seria això?
3: Sí, clar, l'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
4: I respectuós i tenim una mena, amb tot això.
3: Molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim.
4: Sí.
3: Molt.
4: A mi saps què passa?
3: La documentació ens fa molt de respecte, però no li tenim por,
4: Això és important.
3: No, cap ni una.
4: A mi em passa que guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardo, es ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, un protocol.
3: Molt. I això és difícil per nosaltres,
4: sí.
3: perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Uh-huh. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen. La gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Uh-huh. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? Uh-huh. I dius, bueno, i aquest butlletí el puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Sí. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? Sí. És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
2: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
4: Passa que també hi ha molta digitalització, També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, virtual, però que també és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en lloc de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
3: Passa el mateix, però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Mm-hmm. Són la Bíblia. Bueno, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament. És tot.
2: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies de la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi han molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
3: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica, i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
2: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
3: D'acord. Molt bé.
5: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament treballa des de la primera setmana de curs escolar amb serveis territorials d'educació i també amb l'escola Aldofí per resoldre la desatenció que pateix al menjador un nen amb paràlisi cerebral, un cas que ha motivat una campanya de l'AFA de l'escola Aldofí per contractar una vetlladora. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que, com ja havia avançat l'AFA, s'estan fent gestions i es continuaran fent per tal que es pugui superar el greuge comparatiu que, segons explica, suposa que un infant no pugui gaudir de les condicions necessàries d'atenció i acompanyament.
2: Des de la primera setmana del curs escolar estem treballant conjuntament amb l'escola i el Departament d'Ensenyament per tal de solucionar la problemàtica. Som conscients del greuge comparatiu que suposa que un infant no pugui gaudir de les condicions necessàries d'atenció i acompanyament a la franja horària del migdia. Per això estem al costat de l'escola per trobar solucions que garanteixin el dret d'aquest infant a quedar-se ben a l'escola com qualsevol altre. Seguirem treballant amb l'escola i amb el departament perquè si volem que la inclusió sigui real i efectiva, cal garantir els recursos necessaris.
1: Recordem que l'AFA de l'escola ha impulsat una campanya de recapte de diners per contractar una vetlladora per a aquest infant, una campanya que ja ha finalitzat perquè s'han recaptat 5.380 euros i la xifra que es volia assolir era de 5.100. Amb ocasió d'aquesta campanya, l'AFA denuncia públicament el fet que fos el mateix departament qui decidís que aquest nen de 3 anys fos escolaritzat en un centre ordinari.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord torna a ser Premià de Mar, així que el dilluns 19 d'octubre el club d'escacs L'Amistat serà l'anfitrió de les properes 8 jornades de competició. La primera es va suspendre pel temporal de pluja i s'haurà de veure si es recupera aquesta primera jornada. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores. Un torneig per jugadors i jugadores amb llicència activa de la Federació Catalana. El públic pot anar a gaudir de l'espectacle i els escaquistes tindran trofeus i premis en metàl·lic.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya. Més, el cap de llista República Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I per la seva banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29 de novembre amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés dissabte passat per no impulsar una candidatura perquè, segons diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. I en marxa des de les 11 del matí la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. I estan presents, juntament amb la família reial, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en successos, un home de 36 anys va morir aquest diumenge a la tarda després de caure mentre feia tasques de manteniment en una teulada d'una nau industrial del polígon d'Ulldecona al Montsià. Al lloc dels fets s'hi van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals amb víctimes mortals. I encara més successos, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romania, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I acabem amb els esports. Avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray també a partir de les 9 amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El Consell Comarcal ja té aprovat el pressupost per al 2027 gairebé 3 mesos abans que acabi l'any. El del 2026 va ser aprovat un 20 de novembre. El document s'enfila a 68.215.446 euros, que són 120.000 euros menys que el pressupost d'aquest any i que, segons admet el mateix ENS en la seva comunicació, manté una línia continuista pel que fa als serveis que s'hi contemplen, però amb una salvetat. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de més de 2 milions d'euros

0: PL i la consellera no adscrita.
1: Premià Mèdia, informació.
2: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
3: Funky Tracks Radio.
4: Ese que dicen que es para gente...
5: Para gente encantadora.
3: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
6: Elegir no te cuesta más.
7: Funky Radio Show.
8: Consulte la programación.
9: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
0: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
9: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
0: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia descobrim com és un dia a l'Escola Bressol als Corriols. Com han anat les obres? Com ho viuen avui els alumnes i els més petits que gaudeixen d'aquestes aules? I l'equip docent, tot plegat, a Premià Mèdia. Elisenda, imagino que caminar per aquestes aules deu fer goig, no?, amb el que ha costat tenir aquest projecte de segona escola a Bressol enllestit. Ara ja sí que és una realitat.
2: Doncs sí, la veritat és que em fa molta il·lusió. Vosaltres heu anat seguint tot el procés de construcció, tot el procés que hi ha hagut, tots els problemes que han tingut, i malgrat això, doncs, teníem un compromís. El compromís era que aquesta escola comencés a funcionar, doncs, el mes de setembre d'aquest curs, i vam començar el mes de setembre. Evidentment, falten...

0: unes cosetes, hi ha d'haver-hi un procés d'adaptació per part de tothom, també en el nou edifici, perquè un nou edifici doncs, sempre requereix doncs, habilitar-lo, i més quan estem parlant de nens tan petits. No?
1: La directora d'aquesta escola Bressol és la Mar, que avui ens ha pogut rebre i podem xerrar amb ella una estona.
2: Molta alegria per part de tot l'equip, tot el personal que formem part de l'escola Bressol Corriols, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Durant tot aquest curs hem pogut obrir i ara estem en construcció per començar a donar-li vida i que mica en mica vagi tenir una mica el caire que nosaltres volem com a Escola Bressol Municipal.
1: L'estrenàveu, per tant us volíem preguntar com han anat aquestes primeres setmanes, aquests primers dies, que adaptar-se sempre costa una mica, no? Sobretot quan l'espai és nou, i a més hi sumem nens, però evidentment també professionals, no? Tot l'equip docent que també s'incorpora. Com ho heu viscut tot plegat, Mar?
2: A l'inici va haver-hi una mica de neguit, no t'ho negaré, perquè bueno, falten cosetes, al pati encara estem una mica acabant de que s'acabi, hem pogut adaptar un espai, i l'inici va haver-hi una mica de neguit, però una vegada hem obert portes i les famílies han començat a conèixer-nos i de més, jo crec que hi ha molta il·lusió i que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. Nosaltres és veritat que no ens coneixíem, l'equip el vam formar a l'estiu i mica en mica estem totes fent un engranatge per tirar l'escola endavant. L'objectiu per totes és que l'escola funcioni i tenim totes molta il·lusió per tirar-lo endavant i que sigui així.
1: Elisenda, la tenim a ple rendiment. I un, i dos, lactància, les dues plantes funcionant.
0: Sí, sí, tenim la classe de lactants i després tenim les classes de I1 i de I2, per tant, a ple rendiment. És veritat que queden algunes places lliures, perquè estem parlant de que la capacitat és de 148 places i encara en queden algunes de lliures, però, bueno, en qualsevol cas, doncs, ha estat un èxit, i sobretot ha estat un èxit perquè les famílies també estan molt contentes, així ho manifesten, amb tot l'equip de mestres i amb tot l'equip que hi ha, doncs, crec que hem anat endavant i que bueno, que ha estat un èxit.
2: Tenim places disponibles a l'escola, però sí, hem obert ja la capacitat de l'escola són de 10 aules, hem obert una de nadó, de lactants, després les 4 d'IU estan obertes i tenim 4 aules més a dalt d'I2, que hi ha alguna plaça.
1: Des de la regidoria, satisfets també per com està funcionant aquesta vessant més humana, aquest factor humà que també és indispensable a l'hora de fer una escola a Bressol, no?
0: Sí, sí, al 100%. Vull dir, clar, va ser una selecció de personal, ja us ho explica la directora, doncs, que es va fer durant el mes d'agost, pràcticament. Són 15 persones o 15 professionals que començaven nou, que ningú es coneixia, i que, per tant, era un repte, no? Era un repte, doncs, de dir, ostres, hem d'encaixar-ho tot. Comencem amb una situació, fins que no vam poder entrar en aquest edifici, doncs es van haver de reunir amb altres espais que es van cedir des de l'Ajuntament. Per tant, tot era nou, partíem de zero, però la veritat és que, bueno, se va fer una molt bona selecció i crec que a nivell d'equip, doncs, també funciona molt bé i també tothom hi ha posat molta il·lusió.
1: Què podem explicar del projecte educatiu? Perquè també se'ns havia explicat des de la regidoria que se seguiria una línia continuista, no? I que les dues escoles Bressol anirien de la mà.
2: Correcte. La idea és que les dues escoles funcionin igual, de la mateixa manera, amb una metodologia Montessori, sempre acompanyant a l'infant i seguint el seu ritme i respectant ritmes. I, per altra banda, poder coordinar-nos sempre, la direcció de Gafarrons i nosaltres, per anar treballant en la mateixa línia.
1: Pels no entesos, què és Montessori?
2: La metodologia Montessori, la idea és molts materials de fusta, que no siguin plàstics, adaptats als infants, i acompanyar-los en aquest procés. És a dir, no forçar l'infant, nosaltres no farem fitxes, sinó que és una metodologia més oberta on s'acompanya l'infant a partir de propostes que tu prepares a l'estança. Nosaltres aprofitarem molt cada estació de l'any i ara, per exemple, doncs, hem començat amb experimentacions amb fulles, elements naturals, buscarem pinyes, etcètera, etcètera, cara a la tardor.
1: Què queda pendent?
2: Ens queda pendent que puguin acabar el pati dels més petits, d'un 2 anyets. L'altre ja el tenim i l'hem adaptat per poder sortir. I després queda que les estances acabar de donar-li una mica la vida aquesta que nosaltres volem.
1: I què és el millor? Què és el que més t'agrada, Mar? Quan entres per la porta, que dius, ai, quines ganes tinc de que passi això.
2: Home, jo cada dia que entro, és veritat que cada dia que entres hi ha alguna cosa més a l'escola. Per tant, ahir mateix van arribar els mobles de les biblioteques, van poder posar-hi els contes, i això, aquest mica en mica que va sumant, per mi és el que més feliç em fa.
0: L'alegria que es desprèn a dintre d'aquesta escola. Quan entres per la porta, doncs veus alegria per part de la direcció, per part de les mestres, per part de les famílies, moltes famílies també, doncs ens han dit, ostres, que bé, que bé que ha quedat, estem contentes. No les teníem totes, però hem vist que sí, que al final se n'heu sortit. I bueno, els espais, no? Avui, per exemple, perquè fa el dia que fa i no fa sol, però quan fa sol, doncs aquí entra en una claror molt, molt, vull dir, que et dona molta, molta alegria i que és un lloc, un espai molt, molt maco, crec, fins i tot el pati, no? Vull dir, un pati ampli i, bueno, no sé, m'agrada, la veritat és que m'agrada tot. Evidentment hi ha coses, per mi, ja ho he dit, hi ha moltes coses encara que s'han de millorar.
1: La relació amb les famílies, bé, heu notat també que éreu necessaris?
2: Sí, aviam, hi ha famílies que encara et pregunten, bueno, i el pati, quan acabarà? Però sí que és cert que hem vist molta alegria i una vegada hem obert molta tranquil·litat per part de les famílies de poder deixar els seus fills, i molts et diuen que gràcies per aquesta feina que estem fent i que, bueno, que endavant i que amb el que necessitem ells també col·laboren i ens ajuden.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Després que el juliol passat quedés deserta la licitació dels treballs, l'Ajuntament va adjudicar les obres per mitjà del procediment negociat i ja s'han posat a treballar amb el propòsit de que el nou espai estigui operatiu de cara al Nadal. Aquests primers treballs consisteixen bàsicament en derrocar quatre antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi a l'activitat del mercat. Malgrat el contratemps d'aquest estiu amb la contractació, el regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ens diu que tot plegat avança a bon ritme i calcula que el nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes i que, per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya de Nadal.
3: Les obres de la zona gastronòmica i espai polivalent del Mercat de Sant Joan ja han començat i avancen segons el calendari previst, amb una durada estimada de 8 setmanes. Actualment s'estan enderrocant les 4 parades per alliberar l'espai necessari. I per tal de minimitzar l'impacte en l'activitat comercial diària, s'ha delimitat i aïllat completament la zona d'actuació de l'espai de venda al públic. L'actuació manté el planejament inicial previst, ja que finalment s'ha contractat bàsicament el mateix projecte, tot i que la primera licitació va quedar deserta i, per tant, això ha provocat un cert retard en el calendari inicial, tant els serveis de promoció econòmica com els equips de contractació i serveis territorials han treballat conjuntament per tramitar la nova adjudicació amb la màxima celeritat possible, a tot plegat amb l'objectiu de que tinguem doncs, el nou espai finalitzat abans de la campanya de Nadal.
2: Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà en la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887 euros amb l'IVA inclòs.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Córrer, saltar, canviar de direcció, frenar, accelerar, disputar una pilota i, sobretot, prendre decisions en qüestió de segons. El bàsquet és un esport molt exigent físicament, però també mentalment. Una activitat completa que practiquen milers de persones des de les categories de formació fins a l'èlit, però tota aquesta intensitat també fa que algunes lesions siguin especialment habituals. Avui parlem de bàsquet des del punt de vista de la fisioteràpia amb Miqui Martínez, codirector de Fisio Premier.
3: Doncs el bàsquet és un esport molt complet, molt, molt compensat i molt equilibrat. Es treballen moltes capacitats a nivell de l'aparell locomotor i fins i tot cognitiva. Es treballa la velocitat de reacció, la resistència, i també és un, en ser un esport d'equip on has d'estar molt pendent de lo que fan els teus companys i lo que fa l'altre equip, doncs és un esport en el que la intel·ligència i l'habilitat mental també es treballa moltíssim.
2: I és precisament aquesta combinació d'intensitat, velocitat i salts la que pot provocar que determinades parts del cos pateixin més que d'altres. Els dits, els turmells i els genolls són alguns dels grans protagonistes quan parlem de lesions en aquest esport, però quines són les més habituals?
3: Les lesions del bàsquet més típiques, si haguessin de fer un rànquing, segurament no hi ha jugador de bàsquet que no hagi tingut una capsulitis, que una capsulitis és una mena d'esguins d'uns lligaments que tenim entre les falanges, els dits. És molt fàcil que es faci una capsulitis si et dona una pilota així, diguem, a la punta del dit. I la primera moltes vegades se't sobta, però quan ja t'acostumes a tenir-ne ja no fas gaire cas, et fas un tape, un embenat, i normalment jugues sense cap problema. De fet, és molt habitual veure partits de bàsquet amb la gent amb els dits embolicats, o al bàsquet professional, a l'NBA, o al bàsquet amateur també. Després tindríem els esguinços de turmell. Com és un esport on es salta molt, i moltes vegades quan caiem del salt hi ha molts peus per allà al mig, trepitges un company o un rival i fas el maleït esguins, que bueno, depèn del grau que sigui, depèn de la intensitat, té un tractament o un altre, i sobretot el que canvia d'un esguins de turmell a un altre és el temps d'espera. Un esguins pot anar des dels 10 dies fins a acabar una intervenció quirúrgica, per exemple. I potser la tercera lesió més habitual serien els trencaments del creuat anterior, que és aquesta sí que és una lesió bastant greu, en la qual el jugador o jugadora pot estar fora dels terrenys de joc fins un any, perquè requereix d'una intervenció quirúrgica i d'una readaptació que es fa bastant llarga.
2: Una capsulitis al dit pot permetre continuar jugant amb protecció, mentre que un esguins al turmell o una ruptura del lligament encreuat anterior poden obligar a estar setmanes o fins i tot mesos allunyats de les pistes. Però això ens porta a una altra pregunta. Una lesió significa necessàriament que hem de deixar de practicar bàsquet?
3: En principi no hi havia cap problema que impedeixi la pràctica del bàsquet, a no ser que sigui alguna lesió cronificada, com per exemple inestabilitat del turmell o alguna patologia del genoll que no tingui ja, per dir-ho així, solució. Però per la resta de problemes no hi hauria cap lesió que ens impedeixi fer la pràctica del bàsquet. Òbviament, si una persona no pot pujar, per exemple, els braços més enllà del que seria el cap, doncs tampoc podria fer un tir a cistella o defensar o agafar un rebot, amb la qual també seria un hàndicap, no? Una desavantatge el no poder elevar els braços per sobre del cap. Però així com a lesió específica, amb un bon comportament, amb un bon tractament, amb exercicis adients, qualsevol persona pot practicar bàsquet.
2: I si hi ha una cosa que preocupa especialment molts jugadors, sobretot quan són joves, és el salt. Arribar més amunt per capturar un rebot, posar un tap o intentar fer una esmaixada. Però podem realment millorar la nostra capacitat de salt i, sobretot, podem fer alguna cosa per créixer uns centímetres?
3: Una cosa que els hi preocupa bastant als jugadors i jugadores de bàsquet és que, com moltes vegades no, diguem que deixem de créixer aviat i no som tot els que voldrien, volen guanyar capacitat de salt. Llavors ens demanen als fisios, primer, si hi ha alguna manera que puguin créixer, algun estirament o alguna cosa, i després ens demanen molt exercicis que els hi puguin fer com millorar el salt de manera d'intentar arribar més a dalt per agafar més rebots que l'altre o per fer una esmaixada o pel que sigui.
2: I aquí apareix un dels grans mites relacionats amb aquest esport, que jugar a bàsquet fa créixer. Segur que més d'un jugador o jugadora ha sentit aquesta frase alguna vegada, però què hi ha de cert? Miqui Martínez ens ho explica.
3: Com a dada curiosa, s'acostuma a dir que la gent que fa bàsquet creix més i no és ben bé veritat. El que passa que a nivell professional sí que és veritat que els jugadors que són bons i a sobre són alts tenen més facilitats, tenen més capacitats i és més fàcil que llavors arribin a practicar bàsquet d'èlit. Però si mirem el bàsquet més amateur, veurem que hi ha gent de totes les alçades.
2: Per tant, ni cal ser alt per jugar a bàsquet, ni una lesió ha de significar necessàriament abandonar aquest esport. El més important és conèixer els nostres límits, tractar correctament les lesions i treballar la prevenció i la preparació física, perquè el bàsquet de velocitat és salt, és força i és capacitat de reacció, però també és coordinació, presa de decisions i, sobretot, treball en equip. Nosaltres continuarem parlant de bàsquet i també de tot allò que passa fora de la pista.
4: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La nova escola Bressol als Corriols ha obert portes aquest setembre al Voramar, en un emplaçament renovat i amb un equip docent totalment nou. Les primeres setmanes han servit d'adaptació, tant per als infants que engeguen etapa educativa, com per a les famílies i per a l'equip de professionals. La directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes. I ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que s'acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que ara han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I1 i 2 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís, perquè el centre estigués en funcionament al setembre. L'equip docent està format per 15 professionals que es van engranant amb el pas de les setmanes. La regidora assegura que s'ha fet molt bona selecció de personal i que l'equip està funcionant molt bé. A més, les dues escoles Bressol premenenques comparteixen projecte educatiu. Estem coordinats amb els gafarrons i optem per una metodologia Montessori, amb materials de fusta i adaptats per als infants.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data, per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica al tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Segons resa l'expedient, l'edifici presenta greus patologies estructurals i de filtracions d'aigua que fan necessària una actuació de consolidació estructural i estanquietat. Com diem, després que el ple de juliol aprovés una modificació del pressupost a partir d'un import prop de 353.000 euros per comprar l'immoble, ara s'espera que el Ministeri d'Hisenda convoqui l'Ajuntament a firmar la compra-venda cal notari, una firma que havia de ser imminent, però de la qual encara no hi ha notícies. Val dir que aquestes primeres obres de consolidació seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. L'Ajuntament inicia els tràmits per consolidar l'edifici de la cooperativa a l'espera que es formalitzi la compra de l'edifici.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant? Tràmia Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya, més el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta, convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del PP i Vox. La mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat aquesta manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta jornada està sent de temps ben tranquil. De fet, a hores d'ara hi ha alguns núvols, però no són gaire destacables. Per una banda, es mouen a cavall de la Costa Daurada nord, per tant, nord del Camp de Tarragona, també l'àrea de Barcelona, i per una altra banda, entre el Pirineu i les comarques de Girona. De pluges no n'esperem, si de cas alguna gota molt despistada, cap a l'Alt Pirineu, i sempre amb més clarianes a l'Ebre o a les comarques de Ponent. Aquestes immediates hores, fins i tot gran part d'aquests núvols s'acabaran desfent i la tarda acabarà sent molt i molt agradable. De fet, a hores d'ara ja va pujar la temperatura amb alegria i al llarg de les immediates hores farà més caloreta i tot que no pas ahir. De pluges ja diem ben poquetes. En vista demà, algun ruixadet tindrem a la costa i prelitoral de Barcelona d'una forma molt local, i per tant despertarem amb alguns núvols en aquesta zona, també cap a la Catalunya central o les comarques de Ponent, alguna boira i tot, per començar el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
1: I a Madrid també s'ha celebrat la clàssica desfilada militar d'aquest Dia de la Hispanitat, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Hi han estat presents el president Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles i fins a 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en els esports, en futbol, recordem que avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: El PSC és el primer partit premianenc que anuncia acte formal de presentació de la seva candidata a les eleccions municipals del 2027. El dia 24 d'octubre, a l'Escola de Música, es presentarà davant la població la Luz Cánovas, que va ser elegida per la secció local al maig d'aquest any. Ho farà, segons informa aquesta formació, acompanyada de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la diputada maresmenca i portaveu al Parlament, Elena Díaz, tot plegat a les 12 del migdia. La cursa electoral, doncs, que continua prenent forma. A hores d'ara recordem que ja tenim confirmats 3 candidats pel que fa als partits amb representació al ple. Rafa Navarro per Estimem Premià Junts, Luz Cánovas pel PSC i Xavier Gatius per Esquerra Republicana de Catalunya. Josep Maria Cano ja ha confirmat de totes que no renovarà la seva candidatura per Ciutadans, que presumim que desapareixerà del mapa de partits locals, com ho ha fet a escala nacional i estatal, i del Partit Popular, En Comú Podem i Crida encara

0: estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

Avui volem parlar de relleus, de tradició i també de futur. Ens acompanya l'Israel García, nou president de l'Associació d'Amics de l'Art Pessebrístic de Premià de Mar, i també en

0: Joan Muñoz, president sortint, amb ells parlarem d'aquest canvi al capdavant de l'entitat, del nou curs que comença i de com es prepara també l'associació per una nova campanya de Nadal sense perdre de vista també els projectes i, com dèiem, els reptes de futur. Bon dia, com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, Joan, explica'ns a què es deu aquest relleu que heu fet o aquests canvis que heu fet a la presidència o a l'executiva de l'entitat.
2: Bueno, ha sigut un canvi causat per una malaltia, diguéssim. Jo estic en tractament i llavors considero que el president ha d'estar al peu del canó. Llavors hem fet una renovació de la Junta, a l'Israel ha acceptat el càrrec de president i jo he passat com a vicepresident, que és un càrrec més honorífic, però bueno, per assessorar amb el que es pugui i per continuar amb les coses.
0: Molt bé, segur que sí. Israel, com arriba a tu aquesta responsabilitat o aquesta oferta d'assumir aquesta responsabilitat?
1: Bueno, doncs jo porto un temps aquí amb els companys, treballant, m'he involucrat i penso que és una tasca pues, que podia fer. Amb en Joan el tinc com un suport, no? Perquè ell encara està aquí al meu costat, continuem fent coses, i és una mena de director artístic, almenys, jo ho entenc així, i ens va guiant a vegades, no? Pues, per exemple, no sé, el pessebre de Can Roure, o coses així, doncs clar, ell ja té molts anys d'experiència, estem parlant de pràcticament tota la vida que en Joan porta fent això, llavors, doncs, bueno, és un bon suport que tinc, a part de tots els meus altres companys, doncs, que estan fent tota la feina que els hi pertoca, vaja. Ens anem distribuint.
0: Molt bé. Joan, deia l'Israel que portes tota la vida dedicada, o gran part de la vida dedicada justament als pessebres. Són moltíssims anys els que ja has dedicat i els que ja estàs dedicant.
2: Pues sí, mira, jo vaig començar a fer pessebre amb 17-18 anys. Dels que van començar a fer pessebre, quasi tots els 3-4 presidents que hi han hagut abans, ja, pobres, ja no hi ha ningú que hi sigui. Llavors, tots els membres de l'entitat, ens arriba un moment que ja comencem a tindre una edat, 70 i pico. Llavors, és qüestió de començar a buscar gent nova. Des de fa uns 5 o 6 anys, l'Israel potser fa 2 o 3, i han vingut 3 o 4 nois, en Xavier Vidal, algun altre més. Llavors, procurem que no siguem sempre els mateixos, sinó que continuar i augmentar la participació, perquè, clar, arriba un moment que si no ens renoves, pues, la cosa es va desfent.
0: Clar. Joan, la darrera vegada que ens vau visitar, o millor dit que us vam venir a visitar, ens parlaves d'una mica d'aquest relleu generacional, no? Que costava encara que la gent jove mostrés un interès i s'impliqués, no? O que no vingués un dia i després doncs deixessin de fer-ho. Ho esteu aconseguint a poc que vagi entrant gent una miqueta més jove?
2: Sí. El que passa que, clar, això és una cosa amb llarg temps, eh? Vull dir, no, hi haurà persones que et vindran i estaran 2-3 anys que sí que s'hi posaran a disposició, però després, per coses de la vida, que cadascú té les seves, doncs a lo millor es pot retreure. Tindre la continuïtat amb el temps és molt difícil. I, clar, això no és que cap compromís, però és una obligació moral, si tu entres en una entitat, a participar i fer tot el que puguis i portar totes les idees que hi hagin. Quan més gent estigui disposada a fer-ho, millor. Llavors l'entitat funciona més bé.
0: Perquè, clar, Israel, nosaltres veiem la feina que feu per Nadal, no?, o a les portes del Nadal, però, clar, hi ha feina durant tot l'any, no?, pràcticament.
1: Sí, nosaltres estem tot l'any, nosaltres treballem sempre, i clar, nosaltres que acabem una campanya, ja estem començant la següent, ja estem planificant, ja estem fent. Nosaltres, de fet, tots els dissabtes de 9 o 10 fins a la 1 al matí estem al local. Nosaltres estem allà i anem fent coses. Si algú vol venir, està convidat i pot veure el que fem. I si s'hi anima, sobretot, doncs, bueno, el que diem, estem buscant gent que vulgui participar amb la tradició dels pessebres. La tradició dels pessebres, doncs, considerem que és algo que encara que no ho sembli, està en alça. Perquè no només amb l'aspecte, potser, que molta gent diu, bueno, potser jo és que no sóc religiós o tal. No, en l'aspecte artístic, doncs, també és una manera de desenvolupar, doncs, unes inquietuds, no? I dir, bueno, igual que pinto un quadre, doncs faig un diorama, faig un pessebre, faig... No? Llavors, fer una miqueta això, no? De dir, pots fer aquesta activitat i és una activitat creativa que et pot despertar altres maneres de pensar, bueno, ja et dic, alguna cosa així.
0: Molt bé, està molt bé. Joan, ara deia l'Israel que esteu els dissabtes en el local. De moment continueu estant en el mateix edifici, eh? Això de moment no ha canviat, eh?
2: Sí, de moment no ha canviat. L'edifici està, en condicions pèssimes, llavors resulta que des de Cultura ens han dit que sí, que miraran d'arreglar-lo una miqueta. Nosaltres, per la nostra banda, vam posar un sota-sostre amb lones perquè quan plou, el pis de dalt s'inunda, i aquesta aigua arriba a baix, que estem a la planta baixa. Llavors hem fet com una espècie de conductes per recollir aquesta aigua. El que passa que segons com plogui o varí, és possible que això s'hagi de reformar. Si aquest edifici s'arregla, no hi haurà cap problema. El que passa que a nosaltres ens va molt bé perquè és un edifici molt gran i ens serveix com a magatzem, perquè, clar, per fer el pessebre de Can Roure, per fer altres pessebres, necessitem un espai gran, no una cosa petitona.
0: Clar. Israel, quins objectius o quines propostes et marques una mica així en l'horitzó d'aquest mandat que comences?
1: El principal és donar a conèixer el pessebrisme com a tal i després també fer partícip a la gent del poble o no només del poble, sinó de rodalies del poble, de que nosaltres hi som, que nosaltres fem activitats, que d'aquí 2 anys farem 80 anys com a entitat, que això no tothom ho pot dir. I saber que la gent pot venir i disfrutar dels pessebres, vaja, que és el que avui es pot fer.
0: Molt bé. Ara estem gairebé a punt d'entrar al mes d'octubre, per tant tenim el Nadal relativament a prop. Com està sent aquesta preparació? O no sé si ja heu començat a definir una mica com serà el Nadal d'enguany.
1: Sí, no, ja el tenim més o menys pensat, no? Veritat, Joan?
2: Sí. Ja. Diguéssim, els puntals de si sempre són el pessebre que es fa a Can Roure, l'exposició i la pujada a Sant Mateu. Aquestes són les tres activitats més importants. Després també fem el del centre cívic, i llavors a la sala el que fem és, a part del particular que fa cadascú, que són els que s'exposen cada any, una part a la segona, diguéssim, sala que hi ha al costat, hem modificat i hem fet una ampliació del pessebre popular, perquè a la canalla li agrada molt que hi hagi figures que es belluguin, hem posat una miqueta més d'aigua, una miqueta més de riuets, hem variat una miqueta per donar-li una dimensió més espectacular. Això ja està fet.
0: Això ja ho teniu fet, molt bé. Israel, ara parlaves i deies, d'aquí 2 anys arribem als 80 anys de l'entitat, suposo que aquí haureu de fer alguna cosa una miqueta especial, no?
1: Sí, ja hem començat a treballar una mica amb aquest tema, i ja tenim una comissió per anar preparant durant aquests 2 anys que manquen per fer-lo, i ho estem estudiant. Ja us anirem informant, ja us anirem dient a mesura que vagi...
2: La idea és fer una revista que expliqui una miqueta totes les que ha sigut l'entitat a còpia dels anys, amb fotos i amb algun reportatge, perquè és curiós, perquè nosaltres que estem al dia, arriba un moment que et diuen el pessebre de l'any tant, del 92, el 96, no te'n recordes. Clar. O teníem documentació, que abans sí que hi havia molta fotografia impresa, però ara avui dia, amb els mòbils o el que sigui, resulta que hi ha moments que tens el mòbil ple de coses, però no cap de les que tu busques. Ja. Llavors, volem fer un recull perquè ens sembla que 80 anys, vull dir, Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do,
2: hi ha molta cosa, i hi ha hagut pessebres molt macos, sobretot els que fem abans a la plaça de l'Ajuntament, ara a Can Roure, que val la pena revisar-los, perquè crec que eren espectaculars.
0: Què deies, Israel?
1: No, dic que els estem recopilant tots, perquè, clar, és molta informació, són molts anys, s'han de datar, s'han de trobar... Perquè la informació ha de ser...
0: Veraç,
1: ha de ser... No? Llavors, clar, anem una mica de corcoll últimament, buscant tot això, i també el fet de digitalitzar-ho, perquè, clar, moltes són fotografies que, per exemple, en Joan té àlbums plens i has de buscar-les, digitalitzar, saber de quin any són, qui ho va fer... Vull dir que hi ha una feina.
0: Sí, hi ha una feina d'arxiu, esteu fent
1: exacte,
0: ara, també.
1: Arxiu l'hem hagut de renovar, també. Hem estat fent feina i encara falta.
0: Molt bé, encara falta totalment. Suposo que continuareu comptant també amb la participació, amb la col·laboració de les escoles, no? Perquè això és una cosa que també atrau molt de públic, no?, de les famílies, dels nens i les nenes.
2: Clar, no? Cada nen porta els pares.
0: Clar.
2: Això sempre es farà. El que passa que cada vegada hi havia més escoles que participaven. Ara el nombre queda reduït a 3 o 4. I sí, els que fan... També hi ha una altra activitat que hi ha, potser gent particular que fa algun pessebre que té una certa gràcia, i també mirarem d'exposar-lo també per... animar una miqueta a fer una miqueta més d'això. A part d'això, també nosaltres estem federats, som una de les entitats de la Federació de Pessebristes de Catalunya. Això també et porta un enrenou, perquè has d'anar a reunions, has de preparar trobades. Nosaltres hem procurat, si tot i per mi ja siguin un poble gran, no som un poble que té una força...
1: Pessebrística, no? D'una manera.
2: Pessebrística potser sí, però per poder-la omplir... Per exemple, això amb un poble petitó, ara es faran les trobades a Capdevànol, perquè Capdevànol és un poble molt més petit que Premià, però clar, com que no hi ha gaires entitats, aquesta entitat...
1: L'enfoquen molt.
2: Ràpidament troba maneres de poder-se desenvolupar. Nosaltres som una de les, o millor, 20 o 30 entitats que hi ha aquí a Premià, i a més... no hi ha aquella involucració de tot el poble amb això, que això és el difícil.
0: Doncs aquest és un dels reptes, segur que us marqueu, Israel. Sí. I Joan, gràcies per acompanyar-nos els dos, i ja tornarem a parlar quan s'apropi una mica més al Nadal per conèixer tot el que esteu preparant. Moltes gràcies.
1: Molt bé.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: els meus astres.
1: Estàs escoltant?
2: Premià Mèdia, informació.
3: Els aiguats al cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou i el més preocupant té ara mateix mitja dotzena de cases adossades arran de la Riera d'Alella, en part del jardí d'Escavalcat i els fonaments compromesos, i per això s'han hagut de desallotjar. N'ha informat aquesta setmana mitjans com el 3Cat i La Vanguardia. L'aigua, que va baixar diumenge passat per la Riera, va erosionar seriosament un antic mur de contenció que ja s'havia ensorrat l'any 2025 durant un altre aiguat. En aquell moment, en lloc de reconstruir-lo, es va adoptar una solució provisional amb terra compactada, cosa que ha fet que ara l'aigua ho hagi tingut encara més fàcil. S'ha endut part del subsol d'aquests jardins, que s'aboquen sobre la riera, i també ha castigat una porció del subsol del recinte de l'Institut Mediterrània, que també queda a prop. L'Ajuntament ha informat aquesta setmana que aviat es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però ara cal aclarir si la inversió, que segons l'alcalde Jaume Oliveres, es podria enfilar als 2 milions d'euros, l'ha d'assumir el consistori, que té delegat el manteniment, o bé l'Agència Catalana de l'Aigua, titular de la Riera. Totes dues instàncies estan mantenint reunions aquesta setmana per posar-se d'acord. Mentrestant, s'han instal·lat un seguit de tanques de protecció tant arran de les cases com del sector afectat de l'Institut.
2: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: De Premià de Mar al Teatre Coliseum de Barcelona, l'actor premianenc David Olivares assumeix aquesta tardor un repte important, convertir-se en el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que transforma el clàssic Don Juan Tenorio en una comèdia. Agafa el relleu d'Andreu Buenafuente i compartirà escenari amb Sílvia Abril en el paper de Doña Inés. Avui volem descobrir com afronta aquest nou paper i què hi trobarem en aquesta temporada. Donem la benvinguda a en David. David, hola.
3: Hola, molt bon dia.
2: Primer de tot, preguntar-te com vas rebre aquesta notícia de convertir-te en el nou protagonista del Tenorio.
3: Doncs per telèfon, la vaig rebre per telèfon, de la veu de la Mercè Puy, productora del teatre del Terrat, de la productora del Terrat, juntament amb la Rosa Domingo, i amb molta alegria. Primer em vaig quedar una mica en xoc, no?, perquè sabia que s'estava valorant també altres possibilitats, però sí que es va arribar al final a la conclusió que era la manera més orgànica. Jo enguany serà la tercera temporada que faig el Tenorio. Uh-huh. No feia de Tenorio, però feia de Don Gonzalo i de Chuti, no?, el criat de Don Juan. Per tant, ja és una obra coneguda per mi, de 2 anys, uh-huh. I sí que seria, estic d'acord, que la substitució de l'Andreu, del Don Juan Tenorio de l'Andreu, doncs era molt orgànic, perquè ja em coneixia l'espectacle, les entrades i sortides, el vestuari, els canvis, els gags... Uh-huh. Per tant, ha sigut molt, molt fàcil per mi i per la companyia. Fàcil, i deixem-ho posar entre cometes, perquè uh-huh. hi ha molts versos a dir. Però ja me'ls coneixia una miqueta d'oïdes, que me'ls deia l'Andreu a mi.
2: Uh-huh. Quin Don Juan veurem amb David Olivares? És a dir, què hi has volgut aportar de teu al personatge?
3: Ai, Déu meu, no ho sé, mira, m'agrada aquesta pregunta. Suposo que, discutiblement, hi haurà una pàtina meva, de la meva manera d'actuar i de fer, però sí que és cert que, quan vam fer la substitució a l'Andreu, jo ja li vaig comentar, li dic, escolta'm, a veure, tot el que faci riure, i que ja sabem que fa riure, que tu feies, m'ho quedo, perquè el quilo de riure es va molt car. Però, esclar, hi ha coses que tu feies com a entitat d'Andreu Buenafuente i jo no ho soc, no?
2: Clar.
3: I això també, parlant amb el Carles Sanz, estàvem d'acord, per tant, hem hagut de... Vull dir, l'Andreu feia una miqueta aquesta figura de cap, no?, de jefe de la companyia, i a vegades, doncs, quan, com que es va trencant el vers i es va trencant, trenquem la quarta paret, i a vegades uh-huh. comentem amb el públic alguna cosa, doncs clar, això amb ell li queda, era collonut. Clar, jo aquest rol de jefe no el tinc, no el puc fer. Per tant, continuo sent un actor de la companyia i, alguna coseta sí, però d'altres les hem hagut de canviar.
2: Uh-huh. L'obra, hem de dir, doncs, recordem, parteix d'un clàssic, com Don Juan Tenorio, però el porta, doncs, completament al terreny de l'humor. Què té aquest text perquè tants anys després encara permeti jugar-hi i fer-ne comèdia?
3: Doncs mira, és una... De fet, mira, diré una cosa que ens van dir fa els 2 anys, el primer any que el vam estrenar. Es veu que és tradició. És tradició que per Tots Sants, arreu de Catalunya i fins i tot de l'estat espanyol, representi el Tenorio. Uh-huh. A molts llocs, d'una manera... de debò, vull dir, en sèrio, i d'altres, doncs, aquí a Catalunya també es feia d'una manera molt, molt festiva, lúdica, en conya, i llavors això ho van fer durant anys la Mari Sampere i el Joan Capri, i l'Andreu Buenafuente, com a gran fan que és de Capri, i la Sílvia també, doncs vam voler fer una mica això. La idea era fer el Tenorio per Tots Sants, i si pot ser, cada any, no?, com feien ells. També ho van fer el gran Joan Pera i la Lloll Bertran, aquí a Catalunya. Per tant, hi havia molts ateneus, molts teatres, molts casals d'arreu del territori, doncs es representa el Tenorio. I hi ha partitures i textos una mica satírics i amb broma, no? Sí que és cert que al 5è acte del Tenorio apareixen fantasmes i, esclar, suposo que és per això, per Tots Sants, no?
2: Uh-huh.
3: Jo no n'havia vist cap. També t'ho he de dir, que no n'havia vist cap. Però imatges del Tenorio, del Capri i de la Sant Pere no n'hi ha. O sigui, alguna cosa, però molt llunyà, en algun text. Però el text sí. Llavors hi ha cosetes que sí que hem aprofitat d'aquells textos del Tenorio del Capri. Tradició, i escolta, de moment portem 3 anys, intentem fer-ho la millor manera possible i esperem que duri molts més anys fent jo de Tenorio o no.
2: En una obra com aquesta hi ha marge per la improvisació?
3: Sí i no, a veure, sí. Quan estàs al mig d'un vers, tens un tros que tu mentalment ja veus, mare de Déu, aquí, d'aquí, som una pàgina de versos. Si et perds, vaja, sí, pots improvisar, però després has de saber tornar. Gràcies a Déu, amb la Sílvia Abril ens entenem molt bé, ens coneixem de fa molts anys, de fa 30 anys, vam començar a fer teatre a l'aula de teatre de Mataró, fa 32 anys, i després ella va seguir el seu camí i jo el meu. I ara fa 3 anys que compartim, és com un regal de Reis per mi compartir això amb ell i amb tota la companyia, amb l'Anna Bertran, amb el Roger Julià, enguany em substituirà a mi l'Artur Busquets, i bueno, la Sílvia Abril, evidentment. No ho sé, home, improvisem bastant, eh? I la Sílvia també és una màquina d'improvisar i realment ens ho passem molt bé, perquè a vegades no saps mai què pot passar, i passen cosetes, i això és divertit. I la gent ho espera, també, una mica.
2: Consideres que fer comèdia, fer humor, és fàcil o és relativament complicat?
3: Jo crec que és el més difícil que hi ha. Sí, perquè la comèdia és subjectiva, llavors hi ha molta gent que li pot agradar el cacapé de color pis, per exemple.
2: L'humor absurd.
3: És molt legítim, l'humor absurd, l'humor que se'n diu intel·ligent. Al cap i a la fi sempre és humor, no? El que passa que hi ha coses que t'ho poden fer riure i d'altres que no. Llavors, sí que l'humor és transversal, però hi ha molts tipus de tocar la fibra amb l'humor. I és complicat. No deixa de ser una partitura, l'has de fer molt públic. Vull dir que un drama té altres regles. No? Un drama pots explicar... Sempre poso l'exemple de... Entres a escena perquè sona un telèfon. Entres content, estàs cuinant. Agafes el telèfon content. Hola, digue'm, sí. I de sobte et comences a posar sèrio i se t'escapa una llàgrima. I a quin hospital? I quan ha sigut? I què ha passat? Bueno, lamentablement tots tenim casos, no?, de gent que malalteix o que té accidents o que desapareix repentinament. Per tant, el drama, bueno, no vull dir que anem amb drama constant, no? Però bueno, toca una altra fibra, no? Clar. I és bé, sense haver de fer massa cosa, pots tocar la fibra de l'espectador. Però per fer riure necessites picar molta pedra.
2: També ens interessa saber com t'estàs preparant el paper i els assajos, una mica com és el dia a dia per preparar-te una obra com aquesta.
3: Doncs mira, amb el Carles Sanz, bueno, el que fem és passar-la tots, passar-la bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, moltes vegades, i anar recordant, també, clar, enguany el meu paper, el doble paper que feia el fa l'Artur Busquets, per tant, vull dir que és una doble substitució. Jo faig de Tenorio i l'Artur Busquets fa el Don Gonzalo i el Xuti. Per tant, també ho fem bastant per ell, i molt per mi, evidentment, però jo me la conec bastant, sé per on entro, per surto, per on... Bueno, doncs fem dos passes cada dia, que ens trobem dos passes i llavors anem buscant i sempre surt algun gag, que mira, podríem fer això, i sort d'en Carles. Carles Sanz sempre diu que... deia que, a veure, l'Andreu, fent aquesta figura que et deia una mica de jefe, no?, de boss, era una mica, el Carles Sanz sempre diu, era el pastor que una mica acorralava les ovelles, no?, aquestes ovelles còmiques, no? Clar, enguany no hi és. Clar, em va mirar a mi com dient, home, bueno, escolta'm, ja farem el que podrem, però jo tampoc... Som professionals i tampoc escarnirem l'obra, no?, ni la destrossarem, però sí que és cert que bueno, se'ns acuden moltes cosetes que podrien passar en el text, però també ens hem de basar en el text, vull dir que... Està molt bé, ens ho passem molt bé i està molt bé.
2: David, tu ets premianenc, t'hem de fer aquesta pregunta. Ai, com quin paper ha tingut Premià en la teva trajectòria, doncs, com a actor?
3: Doncs mira, bueno, jo d'actor ho vull ser des de petit, i sí que l'única cosa que vaig fer aquí a Premià va ser amb el Jaume Guillemes, un espectacle que es va fer aquí al Teatre de l'Amistat fa molts i molts anys, jo era un abuf, que era La filla del mar, d'una manera totalment amateur, i recordo que era l'època que jo estava a l'aula de teatre a Mataró, i recordo que, clar, la meva energia era, vinga, babes, anem a assajar, però esclar, què passava? Que un personatge era la carnissera del poble, després el sabater, vull dir que llavors vam trigar, crec que 6 o 7 mesos a assajar l'espectacle, no? El ritme era diferent. Uh-huh. I, a més, es menjava escena, fèiem una sardinada i pa amb tomàquet, que això també dius, home, el menjar escena és bastant complicat, perquè et pots ennuegar, poden passar coses en menjada real. Però, bueno, hi havia foc, fèiem sardines, jo pensava, mare de Déu, què és això? Però també tenia la seva gràcia i era molt maco. Ha sigut l'únic que així una mica artísticament amb Ràdio Premià havia fet coses amb el Joan Espín, que també és premianenc, Lluís Izquierdo, fa molts i molts anys. Llavors, bueno, una mica la vena artística no és que l'agafés de Premià, però bueno, he fet cosetes a Premià, sí. I en relació amb Premià, doncs, bueno, és el poble que he viscut tota la vida. Per tant, bueno, tinc una relació amor-odi també amb Premià, no? Vull dir que també no hi he estat sempre, també he viscut a Vilassar de Dalt uns anys, a Barcelona, quan estudiava, a Terrassa, però sempre acabo tornant a Premià.
2: Què triaries, ciutat o poble?
3: Poble, sí, uh-huh. Sens dubte.
2: Tornant a l'obra, del 21 d'octubre fins al 8 de novembre, sí, estareu senyora. Al Coliseum. Què t'agradaria? És molt típica aquesta pregunta, uh-huh. Però què t'agradaria que la gent s'emporti a un cop hagi doncs, gaudit de l'espectacle?
3: Doncs que hagi passat una bona estona, hagi gaudit de l'hora 30 que dura i que ho pugui recomanar per l'any següent, uh-huh. Bàsicament. Però sobretot que s'ho passi bé, a veure, desconec si hi haurà molta gent que ho hagi vist amb l'Andreu i ara em vingui, no a veure'm a mi, evidentment, però a veure-la sense l'Andreu, no? A veure amb l'Artur, bueno, no, els canvis tampoc n'hi ha massa, però n'hi ha. I que no se li faci... que li passi bé. Uh-huh. Això és el que m'agradaria. Però sobretot, bàsicament, que vingui, disfruti, se n'oblidi de l'hora 30 dels problemes que tingui i que rigui tot el que pugui.
2: Cal haver llegit Don Juan Tenorio?
3: No cal, a més a més tothom sap, no és verdad, Ángel de Amor, que en esta parte de orilla tothom ho sap, això. Uh-huh. Només aquest trosset, després tot l'altre és molt maco de dir, també. Jo són versos molt bonics, eh? L'havia llegit potser a l'escola, o no me'n recordo, però és molt maco, uh-huh. de sentir.
2: Per tant, doncs no cal haver-se...
3: No cal, a més a més, esclar, a veure, Sílvia Abril fent de Doña Inés... És que no cal.
2: Ara que parles de la Sílvia, com ha estat interpretant amb ella doncs, a crear aquesta química entre els dos personatges?
3: És que la Sílvia me l'estimo molt, perquè la conec fa molts anys i sé del que és capaç, escena. Teatre n'hem fet poc junts, n'havíem fet a l'inici, fa 30 anys. I, esclar, riem, és mirar-nos i ja pensem més o menys el mateix, no? Podríem anar per aquí, per allà. És gairebé com una... Només amb els ulls ens autocensurem de coses que sabem que podríem fer però que no podem fer perquè el Carles Sanz ens renyarà, pobret. Bueno, entén-me. I que potser no fan... I que potser des de fora no fan riure, però nosaltres ens fan riure. Uh-huh. Per tant, està molt bé.
2: Aquesta complicitat és important.
3: Sí, és molt important. I amb la Sílvia... Bueno, a vegades amb persones es té o no es té. No passa res si no es té, uh-huh. però amb ella, afortunadament, la tinc.
2: Molt bé, doncs David Olivares, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres, tu les tens totes.
2: A la ràdio, que vagi tot molt bé, que sigui tot un èxit.
3: Gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament treballa des de la primera setmana de curs escolar amb serveis territorials d'educació i també amb l'escola Aldofí per resoldre la desatenció que pateix al menjador un nen amb paràlisi cerebral, un cas que ha motivat una campanya de l'AFA de l'escola Aldofí per contractar una vetlladora. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que, com ja havia avançat l'AFA, s'estan fent gestions i es continuaran fent per tal que es pugui superar el greuge comparatiu que, segons explica, suposa que un infant no pugui gaudir de les condicions necessàries d'atenció i acompanyament.
2: Des de la primera setmana del curs escolar estem treballant conjuntament amb l'escola i el Departament d'Ensenyament per tal de solucionar la problemàtica. Som conscients del greuge comparatiu que suposa que un infant no pugui gaudir de les condicions necessàries d'atenció i acompanyament a la franja horària del migdia. Per això estem al costat de l'escola per trobar solucions que garanteixin el dret d'aquest infant a quedar-se ben a l'escola com qualsevol altre. Seguirem treballant amb l'escola i amb el departament perquè si volem que la inclusió sigui real i efectiva, cal garantir els recursos necessaris.
1: Recordem que l'AFA de l'escola ha impulsat una campanya de recapte de diners per contractar una vetlladora per a aquest infant, una campanya que ja ha finalitzat perquè s'han recaptat 5.380 euros i la xifra que es volia assolir era de 5.100. Amb ocasió d'aquesta campanya, l'AFA denuncia públicament el fet que fos el mateix departament qui decidís que aquest nen de 3 anys fos escolaritzat en un centre ordinari, pretesament inclusiu.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Després que el juliol passat quedés deserta la licitació dels treballs, l'Ajuntament va adjudicar les obres per mitjà del procediment negociat i ja s'han posat a treballar amb el propòsit de que el nou espai estigui operatiu de cara al Nadal. Aquests primers treballs consisteixen bàsicament en derrocar quatre antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi a l'activitat del mercat. Malgrat el contratemps d'aquest estiu amb la contractació, el regidor responsable del mercat, Xavier Gatiu, ens diu que tot plegat avança a bon ritme i calcula que el nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes i que, per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya de Nadal.
2: Les obres de la zona gastronòmica i espai polivalent del Mercat de Sant Joan ja han començat i avancen segons el calendari previst, amb una durada estimada de 8 setmanes. Actualment s'estan enderrocant les 4 parades per alliberar l'espai necessari. I per tal de minimitzar l'impacte en l'activitat comercial diària, s'ha delimitat i aïllat completament la zona d'actuació de l'espai de venda al públic. L'actuació manté el planejament inicial previst, ja que finalment s'ha contractat bàsicament el mateix projecte, tot i que la primera licitació va quedar deserta i, per tant, això ha provocat un cert retard en el calendari inicial, tant els serveis de promoció econòmica com els equips de contractació i serveis territorials han treballat conjuntament per tramitar la nova adjudicació amb la màxima celeritat possible, a tot plegat amb l'objectiu de que tinguem doncs, el nou espai finalitzat abans de la campanya de Nadal.
1: Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà en la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887 euros amb l'IVA inclòs.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions generals del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra Republicana de Catalunya considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. D'altra banda, paral·lelament, els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la mesa nacional de la formació optés aquest dissabte per no impulsar una candidatura perquè no es donen, asseguren, les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. A tot això, la família reial al complet, encapçalada pel rei Felip VI, la princesa Leonor, han presidit la desfilada militar d'avui 12 d'octubre a Madrid. Com ha passat en altres anys, durant la jornada s'han sentit xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tot i que aquesta vegada s'ha donat en un context preelectoral i només uns dies després de la dissolució de les Corts per les eleccions del 29N. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en aquesta jornada a Madrid en un compartit espai i converses amb diversos ministres, particularment amb Òscar López i amb els presidents autonòmics de Galícia i Astúries, entre d'altres. D'altra banda, en plana cultural, Maria del Mar Bonet va encisar el passat vespre al públic de l'Olímpia de París. Ho va fer més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que va definir com el temple més important de la música francesa. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife. Ho farà a partir de les 9 de la nit. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La Casa de la Festa de Can Manin obrirà temporada el diumenge 18 d'octubre amb una ruta guiada per la façana marítima que permetrà descobrir com i què es veu de Premià des del mar. L'activitat començarà a les 11 del matí i tindrà Can Manin com a punt de partida. La proposta convida a conèixer el municipi des d'una perspectiva diferent, posant el focus en la seva façana marítima. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia per participar-hi. Les entrades es poden reservar a través del web municipal a premiadamar.cat/Can Manin. La ruta serà la primera d'un programa d'activitats que continuarà les properes setmanes a Can Manin. El diumenge 25 d'octubre s'hi farà un taller familiar al voltant de les textures, les olors i els colors de Can Manin, mentre que el 10 de novembre serà el torn d'un taller de lectura feminista. D'aquesta manera, la Casa de la Festa inicia una nova temporada d'activitats amb propostes pensades per diferents públics i vinculades a l'espai i a la cultura local.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
5: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

Descarrega't l'app. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.
2: Cada residu compta.
3: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts. Tornem a ser aquí amb el Cada Residu Compta i avui també ens acompanya la Teresa Zamora. Benvinguda de nou.
4: Hola, què tal?
3: Escolta, el mes de setembre vam fer repàs, allò, repàs dels cursos anteriors, però avui sí que comencem el temari del curs tercer de Cada Residu Compta. Estàs d'acord?
4: Endavant.
3: Som-hi, davant de les atxes, que deia aquell?
4: Total.
3: Vinga, jo avui vull parlar d'un tema que em preocupa bastant, Tere. Perquè ja no és només com gestionem a casa, sinó com gestionem amb la convivència amb els veïns i les veïnes i com gestionem els residus al carrer. A mi em fa molta llàstima passar per un lloc i veure residus abandonats. Llàstima en els carrers, dels contenidors, al medi natural, a molts llocs, a un descampat...
4: Sí. Vas per la natura, estàs fent, diguem, una ruta, senderisme i demés, i, bueno, i trobar-te coses a mi.

0: imatge i al mig també et desperta aquesta idea de dir, doncs l'agafo i ho agafo i, no? I et posaries, mm-hmm. t'activaries, no?
1: Això m'has dit que es diu littering?
0: No, bueno...
1: Ah, d'acord.
0: A veure, el littering, bueno, en part sí, però és aquesta cosa de que hi hagi residus abandonats en espais públics.
1: D'acord.
0: No és un concepte que tenim molt...
1: Bé.
0: Però sí.
1: A veure, és que no és només un problema estètic, és una crisi d'incivisme, de salut pública i de medi ambient, perquè no els estem gestionant bé.
0: Sí.
1: Però a part de que no els estiguem gestionant bé ambientalment, també un tema d'això que dèiem, no? De convivència i de civisme.
0: I de com ens agrada tenir les ciutats, el nostre entorn, perquè això que dius, imagina't, quan al costat tens els contenidors i llavors trobes que no hi ha cap problema, perquè un dia pot molestar, potser una certa olor o el que sigui, però el que molesta més és que hi hagi hagut gent que en lloc de deixar-lo dins del contenidor ho ha deixat al fora. I quan això passa, doncs això ho fa una persona, però és que després això fa un efecte crida i el següent que va ho veu i diu deu estar ple, i ho deixa al costat també.
1: Ah, exacte.
0: I passen X coses i llavors això, clar, que molesta, no és només en l'entorn, en la natura, és que això ens està passant en els nostres carrers cada dia.
1: Em parlaves de diferents factors sociològics i logístics, d'aquesta manca de civisme i d'empatia, aquest efecte que deies,
0: sí.
1: Vidre trencat, de que
0: un
1: espai
0: crida.
1: On ja hi ha brossa convida a l'abandonament de més brossa.
0: Sí, que també
1: comoditat...
0: passa quan per la vorera vas veient coses i potser vas en el cotxe i si al costat estàs parat i hi ha coses al lateral, no? Pues, bueno, no? Aquell mocador, si convé, mira,
1: home,
0: també.
1: Home, no, sisplau.
0: No, però l'efecte crida passa en qualsevol element. Si veus papers pel terra o veus una brutícia, vas per un carrer, i pues igual no importa llençar un paper d'un carmelo al terra. Mm-hmm. Quan tu veus tot impolut i tot net, que també hem anat de vacances i això ho hem vist, que hi ha ciutats en les que no se t'acudiria llençar un paper a terra.
1: Mm-hmm. Per tant, hauríem de parlar de què ens hem de conscienciar més, el que podem fer, les solucions serien una mica aquesta educació i conscienciació.
0: I hi ha una part d'entendre que situar cada residu allà on toca i posar-lo en els espais, siguin papereres, siguin contenidors, portar-t'ho en la motxilla per quan tornes a casa, que això és responsabilitat nostra, que no és una qüestió de que les administracions posen l'estructura, els elements, però després hi ha una que és la nostra actitud, el nostre comportament. També s'ha de dir que, evidentment, la majoria de la societat això ho té incorporat. Només hem de dir que actualment no deixa d'haver un grup de persones, de ciutadans que manté aquestes conductes incíviques.
1: Uh-huh. Per tant, ja us ho expliquem, que aquí el que intentem és doncs, donar trucs, donar consells, acompanyar-vos en aquesta gestió dels residus, però que aquí la gota que hi posi cadascú, Teresa, és el que ens ajudarà a fer o no. Què s'abandona a les ciutats? Vinga, va. Jo sé que ho tens una mica estructurat,
0: sí,
1: això?
0: Sí, a veure, bueno, hem de tenir que les grans coses són, primer, el dia a dia, aquelles petites coses, és aquest paper de Carmelo que t'he comentat abans, no? Allò que el mocador, aquelles cosetes, no? Que a vegades dius, bueno, no fa poca voltor, diguem-ne, o no importa. Són aquells microresidus que diríem. Després hi ha una activitat...
1: Però
0: que
1: escolta'm,
0: és...
1: i els cigars?
0: També,
1: perquè,
0: també.
1: Perquè, clar, apagar una cigareta al terra i deixar-la allà,
0: clar.
1: A mi que em perdonin,
0: home,
1: però no,
0: hi ha hagut unes campanyes molt importants,
1: home,
0: per això hi ha platges en les que està prohibit fumar,
1: exacte.
0: Perquè no ens ha pogut, diguem-ne, gestionar adequadament.
1: A part del perill forestal que comporta això, i més en el nostre país.
0: Sí, les borilles de cigarretes és un element, i no tira el xiclet a terra. Saps aquelles taquetes que moltes vegades quan vas veient i dius, mira, quina...
1: O les pipes.
0: I tal, o les pipes.
1: M'han dit que hi ha alguna empresa de que ven pipes que ja ho ven amb una bossa al costat perquè llencis les pallofes, que dic jo.
0: Això no ho he vist.
1: M'ho han dit.
0: Bueno, m'agraden les pipes, o sigui, que estaria al cas.
1: Anirem al súper i ho mirarem.
0: Ho mirarem.
1: Em deies que hi ha una activitat que genera.
0: Hi ha una que sí que preocupa en els entorns dels municipis i les ciutats, que són les pràctiques aquestes associades, diríem, com a l'activitat d'oci dels grups joves, en la qual doncs, han reunit i després, quan marxen, doncs, queda tot de llaunes, tot d'efectes d'aquell...
1: I no tan joves, eh?
0: Bueno, no tan joves, però bueno, aquesta anem a situar-la, diguem-ne, en aquest consum al carrer que poden fer determinats grups en les places, ara a l'estiu, això s'ha donat més, també, i moltes vegades hi ha punts negres en els municipis on sabem que això es produeix. I després està aquests deixar voluminosos elements mobles...
1: El matalàs.
0: El matalàs, el petit el petit electrodomèstic,
1: sí.
0: Que a més es deixa fora perquè, no, això després passen a recollir-lo a gent que va a rebuscar, diguem-ne, no? O que deixes fora roba, o deixes fora unes sabates, o joguines, perquè algú veurà i ho recollirà. Quan hi pensem que això ho podem fer, el que hem de fer és anar a la deixalleria.
1: O alguna entitat que realment ens pugui garantir que algú aprofiti.
0: Això?
1: Perquè si estem deixant roba a fora d'un contenidor de la resta, primer, tenim contenidors de roba. I segon, si pensem que algú ho pot aprofitar, podem portar-ho també a una entitat social, benèfica...
0: Sí, sí, sí, sí. Nosaltres ens sembla que aquell matalàs és que està estupendo. Igualment, tens l'opció de l'entitat o el portaràs a la deixalleria. Això ho apliquem a qualsevol altre producte que deixem o que pensem que... I, per tant, ni ho fem en el costat dels contenidors ni en punts crítics que pot haver dintre de la nostra ciutat i que, bueno, no, com que ja hi ha gent que deixa coses, jo també.
1: Deies una mica que a les ciutats passa perquè aquest anonimat de la massa, no? És més fàcil amagar-se,
0: sí,
1: diguéssim.
0: Sí, el fet que no et sàpiguen, no et vegin, no et sembli que algú et pot observar o controlar, no? I, per tant, delegues també, no?, aquesta responsabilitat
1: fuig,
0: en què
1: no?
0: tu és més còmoda la comoditat aquella de que tu et vols desfer d'una cosa i et vols desfer d'immediat. I això porta a fer aquestes males pràctiques.
1: Doncs vinga, propostes de solucions, ja ho hem dit, tenim la... El primer, nosaltres, no? Som la solució.
0: Exacte.
1: Perquè podem demanar més contenidors, podem demanar més papereres, però pot haver...
0: En la majoria de les ciutats hi ha un telèfon al que pots trucar, hi ha molta flexibilitat, que poden passar a buscar-te aquest producte per casa, els horaris de les deixalleries estan obertes dissabtes, diumenges, vull dir que hem de buscar dintre el nostre entorn i, sobretot, preparem, no aquella impaciència de que si em vull de fer una cosa hagi de ser en aquest moment directe.
1: Pensar abans de llançar, eh? Torna a ser una mica aquella frase.
0: Això.
1: Tere.
0: Pensem a les deixalleries mòbils, que a vegades també en el nostre barri venen justament...
1: Els punts de reutilització.
0: Punts de reutilització i una mica que tot això, la majoria dels municipis també ens aporta bonificacions. I aquestes bonificacions es poden traduir en tenir o pagar una taxa de residus més econòmica. Per tant, utilitzem les deixalleries, que ens porta a portar, a més d'una ciutat més neta, un benefici per la nostra butxaca.
1: I cuidem els carrers. Escolta'm, sí. Les tres preguntes finals ens indiquen que ja ens... No tenim més temps, però, escolta'm, residu la setmana. Pot de vidre, contenidor?
0: El verd, el contenidor del vidre.
1: Cert o fals, les tapes metàl·liques van al contenidor verd amb el pot?
0: No, no van amb el pot. Ho acabes de dir, és una tapa metàl·lica. Per tant, no és vidre, no pot anar al contenidor del vidre. I com a tapa metàl·lica i lligada a un envàs, va al contenidor groc.
1: Per tant, és obvi, però el petit gest que us demanem aquesta setmana és...
0: Tapa separada del pot de vidre. La tapa a l'envàs groc, al contenidor groc, i el pot de vidre al contenidor verd.
1: Gràcies, Tere. Tornem la setmana vinent.
0: A tu.
1: Bona setmana a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Continguts en xarxa.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data, per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica al tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Segons resa l'expedient, l'edifici presenta greus patologies estructurals i de filtracions d'aigua que fan necessària una actuació de consolidació estructural i estanquietat. Com diem, després que el ple de juliol aprovés una modificació del pressupost a partir d'un import prop de 353.000 euros per comprar l'immoble, ara s'espera que el Ministeri d'Hisenda convoqui l'Ajuntament a firmar la compra-venda cal notari, una firma que havia de ser imminent, però de la qual encara no hi ha notícies. Val dir que aquestes primeres obres de consolidació seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. L'Ajuntament inicia els tràmits per consolidar l'edifici de la cooperativa a l'espera que es formalitzi la compra de l'edifici.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Quants anys dedicant-se a la perruqueria i gairebé 20 a la perruqueria Kerr. Avui nosaltres venim a conèixer la Vicky, que es jubila en els propers mesos, i volem conèixer tots els detalls durant aquesta feina que ha estat dedicant-se durant gairebé tota la seva vida. Vicky Kerr, bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bé.
2: Gràcies per rebre'ns i per estar amb nosaltres aquesta estona.
3: Gràcies a tu per voler comptar amb mi.
2: Escolta'm, aquest és el teu lloc de treball? Ha estat el teu lloc de treball durant molts anys. Durant quant de temps has estat aquí, en aquesta perruqueria?
3: Aquí, en concret, 19 anys.
2: 19 anys. I ara ja veus la llum al final del túnel en quant a jubilació?
3: Sí, bueno, em costa una mica, eh? Hi ha molts sentiments aquí. Tinc clientes que em mataran si me jubilo. Però, bueno, jo, tot té el seu moment, eh? I ja està.
2: Clar. La teva història, de fet, no comença aquí. Tu ja havies treballat abans per altres perruqueries,
3: Sí, jo porto amb el meu ofici 50 anys, des dels 14 anys.
2: I en quin moment passes a ser treballadora d'una altra empresa, d'un altre negoci, a dir, escolta, vaig obrir-me per mi i vaig a tenir el meu propi projecte?
3: Bueno, quan em vaig sentir una mica preparada, professionalment, que consti que a Barcelona vaig treballar amb un peluquer molt professional que venia de Llongueres, jo vaig estar a Llongueres també, i fins que aquest noi no em va dir que jo estava preparada, no va ser el moment de muntar la meva primera peluqueria. Bueno, després vaig tancar una per problemes de salut, i llavors ja quan em vaig separar del pare de les meves filles, doncs vaig anar a treballar a Jean-Louis David, aquí a Premià, la franquícia, i aquí, bueno, dic, per què no muntar una altra peluqueria? Llavors va ser quan em vaig decidir muntar aquesta.
2: Ara em deies 19 anys aquí, amb la jubilació que em deies que està marcat més o menys en el calendari, ha de
3: bueno,
2: ser.
3: Bueno, marcat, sí, però a mi m'agradaria que això, pues, s'ho quedés algú. No és igual noi o noia, una peluquera, un peluquer, i continués amb la meva clientela.
2: Clar, em deies molts records associats a aquest espai, a aquesta perruqueria. Si et fes escollir alguns d'aquests records, amb què penses quan et demano això?
3: Pues que moltes clientes que tinc, que fa molts anys, ja no és clienta i peluquera, saps? Sí que és clienta i peluquera, però hi ha una part de sentiments que són moltes xerrades, expliques la vida privada, t'expliquen moltes coses, que fas una mica de psicòleg, també. I tot això, tu quedes tu a dintre. Ja no és el tema de, va, me'n vaig, me jubilo, deixo de pentinar. No, deixo moltes coses.
2: Tens una part també com de confident, és a dir, hi ha un moment que s'estableix una relació de confiança amb les clientes que t'expliquen coses que potser no coneixen ni la seva família ni el seu entorn.
3: Totalment. Jo sóc com un capellà, Sé coses que me les emportaré a la tomba, perquè les dones aquí estan molt rato. No estan mitja hora, estan, una es fa color, l'altra es fa una permanent, i t'expliquen, és el seu moment, i xerren, i a mi m'encanta que m'agafin aquesta confiança, Penso que la peluquera, parlo per mi, no parlo per tothom, és una mica psicòleg, també. Perquè jo també explico els meus problemes,
2: Clar, també et deixes anar amb elles,
3: Si hi ha confiança, també tinc la típica clienta que ve aquí, es relaxa, vol mirar revistes, i ho respecto total, Però la clienta que li agrada xerrar, que a mi m'agrada molt xerrar, doncs ho expliquem tot. Clar. I està molt bé, és molt maco.
2: Com es crea aquest vincle, Vicky, amb aquestes clientes, que suposo que deu haver algunes que les deus tenir des del principi, des de fa molts anys?
3: De Jean-Louis David.
2: Fixa't.
3: Quan es van entrar, que havia muntat aquesta peluqueria, i Jean-Louis David es va tancar, doncs han vingut aquí. I són molts anys, la confiança no s'agafa en dos dies.
2: Has fet inclús amigues, podríem dir, dins de la perruqueria? Tens
3: totalment
2: gent que formen part del teu entorn fora de la feina?
3: Sí, jo he anat a dinar amb ell. Mira, avui vaig a dinar amb una amiga meva que l'he fet aquí de clienta. I he quedat amb clientes a anar a prendre alguna cosa i a sopar i a dinar. Vull dir, cap problema. No com un acostum, perquè tothom té la seva família i les seves coses, però sí.
2: Com ha canviat el sector, Vicky, en tots aquests anys que t'hi dediques? Com ha anat canviant el món de la perruqueria?
3: Home, a mi una mica a pitjor, perquè ja no va la clienta Hi ha moltes noies que es fan el color a casa. Hi ha moltes noies que es tallen el cabell. Elles, que jo veig cada vegada vídeos que penso, mare meva, aneu a la peluqueria. Perquè cada professional té la seva història. Com s'atreveixen a fer-se una decoloració a casa seva? I he vist vídeos, cabells cremats. Vull dir, hòstia, per això tenim el professional, no? Mm. Però bueno, la vida evoluciona, tot canvia, però jo recordo quan jo vaig començar a la peluqueria, mare meva, la gent venia cada setmana, tu sabies que cada divendres a les 9 tenies a la Juanita allà, o tenies a la Pepita, o tenies el Joan que venia... Mm. Jo treballava, de més, en una peluqueria que era barberia, i venien els homes a afaitar-se cada dos dies.
4: Sí, eh?
3: Això ara ja... Bueno, aquí no ho fem. Jo no ho he vist. Sí que hi ha barberies, però no sé si l'home va allà cada dos dies a afaitar-se.
4: Això no ho sabem, si s'ha perdut aquesta
3: costum. No ho sé, perquè ara, clar, també hi ha molts estris que la persona... Tu t'afaites a casa, clar. Vull dir, no tens per què anar a la barberia a afaitar-te. Però aquell procés de... l'espuma, jo ho havia vist i estava molt bé.
4: Sí, sí,
3: tot
4: sí,
3: això s'ha perdut.
4: I encara hi ha clientes que tenen guardat tal dia i cada setmana, o cada dues setmanes, tenen un guardat a la teva gent de venir?
3: Això sí, també. Jo tinc clientes fixes, sí, cada divendres, cada dissabte. Divendres i dissabte, els altres dies no. Però jo divendres, demà tinc gent fixa, cada setmana venen a tal hora, i el dissabte igual.
4: Que bé, això s'està més o menys mantenint. Quina ha estat la complicació o el problema més gran de tot aquest món laboral que has tingut com a empresària, podríem dir-ho, com a perruquera, la part que diguis, en aquell moment ho vam passar especialment malament?
3: Bueno, perquè no vull tocar el tema polític, però amb els impostos et matxaquen molt. Jo també entenc una mica la gent jove d'ara, entre pagar lloguer... els autònoms. Després, si has de demanar un crèdit, com jo vaig tindre que demanar un crèdit per muntar tot això, fins que no vaig liquidar el crèdit, són diners cada mes que dius, home, clar, han de sortir d'aquí. Hi ha mesos que van molt bé, però no tots els mesos van bé.
4: Clar, i també suposo sumat al temps de la pandèmia, bueno, que això suposo que hauria de ser un daltabaix.
3: Mortal. També he de dir, ja que em dones l'oportunitat, que el propietari del local... es va portar molt bé amb mi. Em va trucar ell al temps de la pandèmia i em va dir, el lloguer que m'apagues només vull una quarta part.
4: Molt bé.
3: Cosa que sé de gent que han hagut de pagar el lloguer sencer, tot i tancant el negoci.
4: I després van haver de tancar molts negocis. Home, perquè va ser insostenible tot això.
3: És que no es pot. Si pagues un pis, el negoci, la llum del pis, la llum del... És que no es pot amb tot.
4: Clar, clar, clar.
3: Però aquí tinc que defensar el propietari del local, que es va portar molt bé.
4: Es va portar molt bé.
3: Molt bé.
4: Amb quant a estilismes, amb la manera de tallar el cabell, de looks, això ha anat evolucionant també? La gent demana potser coses cada cop més diferents o hi ha una tendència que es manté?
3: Jo mantinc la meva tendència. No l'he volgut canviar mai. Sí que he anat a cursos durant tots aquests anys de peluquera, acadèmies de peluqueria per aprendre coses noves i tal, però la base, la meva, és l'antiga.
4: I això és el que agrada i el que et demanen, suposo.
3: Exacte.
4: Eh?
3: La clienta que ve aquí ja sap que jo sóc xapada a l'antiga. Si vols algo molt, molt, molt, molt, molt modern i molt fora de lloc, no vindran aquí.
4: Escolta, Vicky, hi ha alguna famosa que et diguin m'agradaria el cabell com tal presentadora de la tele o com
3: sí,
4: tal... Sí? Quines són les famoses amb les quals s'han fixat al llarg de la història?
3: No, famosos.
4: Famosos, eh? Sí,
3: nois.
4: Eh? Nois. I en
3: quins? M'han demanat cabells del Messi.
4: Ah, sí?
3: Ostres. Tu te'n recordes quan el Messi es va posar el cabell de color ros?
4: Sí, sí, sí.
3: Que va ser horrible.
4: Sí.
3: Nens i nois me demanaven aquest cabell.
4: Ostres. I de dones, hi ha alguna presentadora que diguin rotllo com la Campos o l'Anna Rosa o no, tant com així, no?
3: Una em va demanar el corte de la Meg Ryan.
4: Ah, mira.
3: Que és molt maco, el corte de la Meg Ryan. I va sortir contenta.
4: Va sortir contenta, sí. Eh? És a dir, que venen amb la revista, potser alguna foto i et diuen, mira...
3: Bueno, jo el que veig ara amb noies joves, que venen amb el mòbil i m'ensenyen una foto. Mira, què et sembla, si em quedaria bé aquest cabell? I li dic que sí o li dic que no, o fem-ho d'aquesta manera o fem-ho de l'altra. Ara funciona molt el mòbil.
4: Fixa't, eh?
3: Molt.
4: Molt bé. I tu, entenc que ets molt sincera, dir, escolta, això sí, o això d'aquella manera.
3: No, jo he perdut serveis perquè...
4: No ho has volgut fer.
3: No, perquè he sabut que no li quedaria bé. Vull dir, jo recordo una clienta que em va demanar una permanent, dic, no, perquè et cremaria el cabell. I va anar a una peluqueria a Barcelona i li van cremar el cabell.
4: Ostres.
3: I ara la tinc, que no caga a mi.
4: Veus? Mira, i va tornar, perquè, va tornar.
3: Bueno, perquè li van cremar el cabell. I dic, a veure, jo com no he de deixar de fer-te un servei Si estic perdent uns diners, si sé que t'ha de quedar bé. Si et dic que no, és per què? No. Vull dir, també t'has de posar una mica amb el professional. Clar. Has d'escoltar el professional. Doncs mira, per mala sort li van cremar el cabell.
4: Veus? Aquí, Vicky, suposo que aprens també moltíssimes coses, perquè parlàvem abans de la revista i em deia, la revista sí o sí les has de tenir actualitzades perquè me les demanen, eh?
3: Cada setmana.
4: Sí, eh?
3: I ho trobo bé, eh?
4: Molt bé.
3: Perquè la dona que ve aquí a relaxar-se i vol mirar les revistes, perquè treballa potser tot el dia i no té temps ni de veure la tele, i la revista la relaxa, i tinc revistes cada setmana.
4: Que bé, que bé,
3: i
4: te les demanen.
3: I també la clienta que li agrada xerrar i no li agrada mirar cap revista. I també tinc la clienta que amb el mòbil o està llegint un llibre o està mirant altres coses. Tinc de tot. De tot.
4: Que bé, que bé. Em deies al principi que ara una de les teves preocupacions és el fet d'intentar doncs, que aquest negoci continuï, no?
3: Home,
4: i que vingui algú.
3: M'agradaria molt. No sé, tinc de temps fins l'any que ve, a veure... No ho sé, no ho sé. Si algú, al final sona la flauta i ve algú interessat, un peluquer, una peluquera, és que m'és igual.
4: Et faria il·lusió, que continués.
3: Home, a mi m'agradaria molt. A part, m'agradaria, si hi hagués algun jove interessat... Vale, jo me jubilo, no? I aquí hi ha algú treballant un cop a la setmana, un dia o dos a la setmana, venir jo a ajudar-lo o ajudar-la i presentar-li la meva clientela.
4: És a dir, que no vols penjar del tot les tisores, no, eh? Vols seguir una mica vinculada.
3: No, m'agradaria... Home, la meva clientela, si això es tanca, tindran que anar a un altre lloc. Si vingués algú aquí i jo li presento la meva clientela i poden continuar aquí, seria genial.
4: Això estaria perfecte. Què diuen ara les clientes i els clients d'aquesta jubilació?
3: Que no m'haig de fer gran, diuen. Home, clar, perquè jo tinc clientes de fa 30 anys. Què farem ara, diuen? Jo també ho entenc, però té que arribar un dia que tots ens hem de jubilar. I és una part que me dona molta tristor. No pel fet de deixar el local i de... Mira, ja he treballat 50 anys, doncs ja em toca, no? Però la clientela em fa molta pena.
4: Vicky, quina visió tens tu també del comerç de Premià de Mar? Com ha anat evolucionant, com ha anat canviant al llarg de tot aquest temps? S'ha aconseguit mantenir una mica l'essència del negoci de sempre o això cada cop és l'excepció?
3: Jo, per mi, s'està perdent bastant, eh? Sí. Mira, sense fer propaganda, hi ha una empresa que tothom compra allà. Jo no, jo vull anar a la botiga.
4: Clar.
3: Jo vull anar a la botiga. Joguets. Jo tinc ara una neta petita i no em dóna la gana. Jo podria comprar joguets per internet. No. Jo vull anar a la botiga, que m'ensenyin el joguet, i vull pagar a la botiga.
4: Clar.
3: És que amb molta cosa sóc molt xapada a l'antiga. El botiguer s'està perdent molt. I això també fa pena. Vaja, a mi em fa pena.
4: Sí, sí. Has aconseguit també crear una xarxa doncs, de contacte amb altres botigues, amb altres comerços d'aquí, de l'entorn?
3: Bueno, ens coneixem tots. I si hem de fer un cafè, doncs fem un cafè com peluqueres, eh?
4: També, eh?
3: Sí, no tinc cap problema. Jo, per exemple, tinc molt bon rotllo amb aquesta peluqueria d'aquí, la Corporal, i vaig allà a fer-me una permanent, i he anat allà a tallar-me el cabell, sí, i vaig allà a fer-me coses. Cada un té la seva... El respecte.
4: Que bé, això és importantíssim.
3: Jo, per mi, sí. No tinc per què enfadar-me, perquè és una peluquera. Jo tinc la meva clientela i ella té la seva. Vull dir, al contrari, si hem d'anar a fer un cafè, doncs anem a fer un cafè. Cap problema.
4: Molt bé. Vicky, gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquesta estona.
3: No, gràcies.
4: Espero que no estat molt difícil, no?
3: No, que... no, jo em pensava que estaria més nerviosa
4: doncs
3: i no.
4: Mira que ràpid que ha passat.
3: Veig que em dedicaré al micro, eh?
4: Doncs mira, si vols, ara, a partir d'aquest jubili, si vols venir a la ràdio, estàs convidada.
3: Ja ho sé.
4: Hi ha alguna cosa que vulguis dir abans d'acabar que t'agradaria?
3: No.
4: Un missatge per la teva clientela, potser, per quan vegin aquest vídeo.
3: Clar, perquè els hi enviaré a totes.
4: Clar.
3: Que no s'enfadin, que me tinc que jubilar. Que ja els hi buscaré un peluquer o una peluquera. Ja faré tot el que sigui possible.
4: Vicky, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
4: I quan tu vulguis, convidada de nou a la ràdio, bueno, que vagi molt bé aquesta futura jubilació.
3: Bueno, ja quan ho tingui tot fet, vindré a la ràdio i us ho explicaré.
4: Molt bé, gràcies, Vicky.
3: Vale, a tu.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament de Premià de Dalt ha informat que intensificarà la vigilància policial a les zones d'aparcament per a residents, especialment als barris de Santa Anna Tió i La Floresta. Segons expliquen, el reforç s'ha decidit després que en els últims 9 mesos, de gener a setembre d'enguany, s'hagin tramitat fins a 300 sancions a ciutadans que hi han estacionat sense ser residents, en horaris no autoritzats. Com recorda el consistori veí, aquestes places són d'ús preferent per als veïns a Premià de Dalt, que hi poden aparcar en exclusiva a partir de les 8 del vespre, però que entre les 8 del matí i les 8 del vespre hi pot aparcar tothom qui vulgui durant un màxim de 2 hores. També recorden que existeixen places gratuïtes alternatives, especialment a La Floresta, per a aquells no residents que vulguin estacionar durant la nit. L'anunci d'aquest reforç de la vigilància Premià de Dalt s'enmarca dins dels successius intents, tant d'aquest municipi com de Premià de Mar, de trobar fórmules per protegir l'aparcament dels residents als municipis respectius, molt sovint amenaçats justament pels cotxes del poble veí. Fa un any aproximadament, tots dos consistoris signaven un conveni per tal que els veïns de Premià de Mar poguessin aparcar les places de residents de Premià de Dalt a Santa Anna Tió, a canvi que els veïns d'aquest barri poguessin usar el bus urbà de Premià de Mar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El regidor premianenc d'Urbanisme, Antoni Subirà, va sortir satisfet de la trobada de la setmana passada amb la plataforma Cobana i tècnics del Departament de Territori, responsables del projecte del nou accés a la C32. Segons ens ha explicat Subirà, abundant en la valoració que emetia la setmana passada a Cobana, Territori s'estudiarà amb deteniment totes les observacions i temors que li arriben de Premià de Mar respecte dels riscos de connectar directament al futur giratori d'accés al camí del mig i està disposat a modificar el projecte, ja sigui per retocar els paràmetres d'aquest ramal, direccions i o carrils, com per suprimir-lo completament del planejament. Recordem que Cobana s'oposa frontalment a aquest ramal, mentre que l'Ajuntament, tot i compartir les inquietuds de la plataforma, el que reclama principalment és que la Generalitat faci els estudis i pugui oferir totes les garanties que el nou accés no generarà problemes de trànsit al barri. Justament per tal d'obtenir aquestes conclusions, ara el departament durà a terme un estudi de mobilitat on s'analitzaran els fluxos de circulació de la zona i, segons ens ha explicat Subirà, està previst, entre altres coses, instal·lar en alguns punts estratègics de les vies principals del sector mànegues sobre la calçada per comptar cotxes. Com explicàvem fa dues setmanes, ara mateix el projecte del nou accés està en fase de redacció del projecte i és durant aquesta redacció que s'haurien de tenir en compte totes les reserves que Premià de Mar ha expressat tant en les seves al·legacions com en aquestes converses, així com els resultats dels estudis que es puguin fer sobre el terreny.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar tot totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, paral·lelament, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, Rufián, ha dit aquesta mateixa tarda que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada a les xarxes socials, ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot per les pròximes eleccions generals per les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola a través de l'anomenada llei de nets. Així, ha desestimat el recurs de l'advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions als centres residents absents a l'estranger mitjançant la llei de nets i confirma que l'Institut Nacional d'Estadística, del qual depèn l'oficina del cens electoral, no pot inscriure al CERE les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola d'origen a través de la llei de memòria democràtica del 2022 i encara no estiguin inscrits al cens electoral arran de la suspensió dictada al setembre passat. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'Esquerra ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29N i encara la campanya electoral assegura mobilitzat, molt més que el 2023, ha afirmat, de fet, Sánchez. A parer seu, hi ha por i nervis a les files del Partit Popular per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, Sánchez percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: No més pisos enceta una nova etapa amb una nova junta sense variar ni un mil·límetre als seus propòsits fundacionals, és a dir, la moratòria absoluta en la construcció de pisos a Premià de Mar i amb mirada molt posada en els pròxims comicis municipals. Segons ens han explicat la Irene i la Laura Benavarre i l'Àlex Serres, membres de la nova junta, la fractura que es va produir al si de l'entitat a finals del curs passat és una circumstància recurrent en el món associatiu històricament, però en el seu cas no haurà provocat que s'hagin perdut llençols. Per contra, tots tres s'han mostrat confiats que Només Pisos podrà reprendre aviat l'activitat amb solvència i reforçar l'acció que els ha distingit d'ençà que l'entitat es va crear novament amb la premissa que l'única opció de creixement a Premià de Mar hauria de ser per als equipaments, els serveis i les zones verdes i mai per als pisos. Escoltem la Laura Benavarre.
4: Nosaltres el que volem és que no es construeixi més a Premià, perquè som en 2,11 quilòmetres quadrats, som 29.300 habitants, o més de 29.300. És moltíssim. Llavors, ens falten molts serveis. Llavors, nosaltres seguim amb els mateixos objectius. Tenim activitats de futur. Després parlarem que tenim dues xerrades.
1: Sí.
4: Parlar amb els partits polítics de cara a les eleccions. La campanya s'apropa, les eleccions són al maig i pels voltants d'aquella data doncs, intentarem parlar amb totes les forces polítiques doncs, i fer incidència en els problemes que dona la massificació en la vida diària dels premianencs.
3: En un pla més immediat, l'entitat prepara actualment dues xerrades per als pròxims mesos que encara no tenen data ni convidats, però una d'elles parlarà al sindicat de llogateres i l'altra serà una xerrada sobre urbanisme amb alguns experts.
2: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
6: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
7: Para todos los públicos.
8: Funky Radio Show.

0: espresso macchiato.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
3: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres. I llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo. I vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme, de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant de banda la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia, abans i tot d'entrar a la carrera. I llavors ho he anat compaginant bastant. Mm-hmm. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic. Llavors sí que s'interrelacionen, però després en el meu dia a dia separo bastant les dues coses.
2: Mm-hmm. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
3: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Mm-hmm. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
2: Clar.
3: Llavors és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment i també

0: Pues perquè al final és una cosa que m'agrada fer i llavors no m'ho prenc ni com una feina ni, ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
1: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, a la forma d'escriure.
0: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest, sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final l'utilitzo una mica perquè és vocabulari amb el qual jo em sento còmode i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Uh-huh. I llavors també, fins i tot, si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc de que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs, la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
1: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
0: La nit caníbal és el meu segon poemari, és això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de... No? A més, qui se'l llegeixi veurà que hi ha un recull fotogràfic, la part gràfica també pren un pes important, perquè per mi al final sí que és un poemari, però que engloba altres disciplines, té cites concretes, té imatges que crec que s'han d'entendre en el seu conjunt. I tot i que el títol és La nit caníbal, que per mi simplement fa referència a dues coses, la nit entesa com una part fosca i caníbal, doncs, com una cosa violenta. Però alhora la nit també pot ser dolça i pot tenir un punt íntim. I, de fet, hi ha un segon títol, que és com un subtítol, que seria A punt sobre la claustrofòbia. I, de fet, el text inicial parla una mica de claustrofòbia. Entesa la claustrofòbia no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins els ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs, el tipus de vida que tenim avui en dia, sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt, molt, molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica... Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avançat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, pues seguim sent pues, gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera, no? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo agafa la literatura i moltes disciplines artístiques els últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món, se'n va la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint-ho i m'ho miro. Llavors, intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida. Vull dir que diria metge, poeta, però també moltes altres coses. I sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil i poc interessant. Llavors, intentar anar un pas més, anar a buscar una sortida de tot això, no? D'aquest capitalisme del primer gran bloc, que és fosc, brut, trist... injust, no? Uh-huh. I seria bàsicament això.
1: Marçal, com a poeta jove, creus que és complicat que la gent jove se senti atreta per la poesia o que les xarxes socials han ajudat a trencar aquesta barrera en certa manera?
0: Jo crec que la poesia és una cosa que sempre ha sigut atractiva, però molts cops s'ha de vestir d'alguna forma molt concreta, perquè si la poesia es tradueix en llegir això també foix a primer de batxillerat, perquè és l'assignatura obligatòria que toca, no crec que sigui atractiva. Però si la poesia pren forma de una cançó musicada o un nano de 15 anys que escriu rap amb els seus amics i acaben fent un poema, perquè al final molta part de la música també és poesia, i el serveix com a via d'expressió o explicar-se, doncs crec que és atractiva. Però la poesia entesa com una cosa acadèmica, com una cosa molt purista, doncs sí que pot tenir un punt molt, molt elitista que fa que no sigui proper a la gent jove. I jo, de fet, he intentat sempre desmarcar-me una mica d'això, d'aquests ambients acadèmics. Jo sempre dic que estic content de no ser filòleg, de no ser... de no haver estudiat res de lletres, perquè ja quedaria una mica més encasillat dins aquest món purament tècnic, acadèmic. I jo soc metge, faig altres coses i a més escric. Llavors, això m'agrada perquè crec que em permet distanciar-me una mica d'això.
1: Després de rebre aquest reconeixement que si bé ens has explicat, se't donarà el 3 d'octubre i doncs en un acte a Mataró, després de rebre aquest premi, què vindrà? Ja has començat a treballar amb altres poemes?
0: Poemes no, la veritat que jo ara estic escrivint una novel·la des de fa un parell d'anys, que és una cosa lenta i molt diferent,
1: clar,
0: que jo no en sé, la veritat, d'escriure narrativa és una cosa molt, molt complexa i molt diferent, però molt més divertida del que m'esperava. Llavors, a nivell, entre cometes, creatiu, doncs estic explorant això, i pel que fa al poemari, doncs sí que vindran algunes presentacions, això més enllà del 3 d'octubre, estem intentant tancar alguna presentació a Barcelona o al meu poble, que és més nou, etc. Però sí.
1: Molt bé, per tant, hi ha un llibre en camí, eh?
0: Sí, no... espero que passin anys perquè voldrà dir que li he pogut dedicar temps i esforços, però és lent.
1: Clar, és complicat.
0: És un procés lent i diferent.
1: Molt bé, Marçal, doncs t'agraeix moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio nosaltres i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Nova edició de la cursa d'Ani al Maresme pel proper diumenge 22 de novembre. Quatre modalitats diferents amb distàncies de 21, 10 i 5 quilòmetres i la versió kids pels més petits amb sortida des del port de Premià de Mar. El recorregut passa per la Nacional 2 del Maresme Sud amb una cursa que comptarà amb punts d'animació i tindrà vessant solidària. Per cada dorsal, l'organització donarà 2 euros a una causa solidària. Les inscripcions estan ja disponibles al web de la cursa d'Ani amb diferents preus segons modalitat i període d'inscripció.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Vinga, som-hi, que explicarem que a Mataró s'està preparant un congrés sobre discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. L'organitza la Fundació El Maresme i Eurecat per parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posaran sobre la taula anàlisis de quines són les principals necessitats d'aquest col·lectiu de persones amb discapacitat. I aquest congrés, atenció, perquè es farà el proper dijous 1 d'octubre al Tecnocampus Mataroní. En volem saber més, volem saber de què es parlarà concretament i totes les pensades que hi ha amb la Fundació El Maresme. És per això que hem convidat la Lídia Ruiz. Benvinguda a la ràdio, Lídia.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Un mes més. Molt contents també de tenir-vos i que us feu ressò de totes aquestes activitats. També a la Sandra Delgado. Benvinguda, Sandra.
2: Gràcies, bon dia. Què tal?
0: Un congrés per parlar de discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. De què va això?
1: Correcte. Doncs està clar que la intel·ligència artificial, la tecnologia, avança a passos agegantats i nosaltres, des de Fundació Maresme, Eurecat, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, doncs hem volgut, d'alguna manera, ser partíceps, no?, d'aquests avenços també amb el nostre col·lectiu, no?, amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Perquè si no hi ha aquesta participació per part nostra ara, en aquests moments, ens perdem i la intel·ligència artificial també es perd, doncs una mirada que creiem que és essencial, no, Sandra?
2: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, aprofitem el moment també perquè ens trobem entitats del sector més social, amb entitats com és Eurecat, que són desenvolupadors i pensadors de tecnologia en funció de necessitats, i qui més per aquest combo, no? De nosaltres tenim molt presents quines són les necessitats de les persones amb discapacitat i extensible a persones dependents de la societat o que estan en processos d'envelliment, per exemple, i Eurecat, que tenen un equip de desenvolupadors molt potent a nivell de tecnologia. Llavors, bueno, és com un matrimoni ideal, no?
1: I tant, i tant.
0: I no només això, sinó que també us rodegeu d'experts i expertes, no? Que posaran sobre la taula, evidentment, diferents qüestions que són d'interès, no?
1: Es podria dir que és un dels congressos més importants que es duran a terme a Catalunya en els propers mesos, perquè no és gaire habitual que es posi damunt la taula IA i discapacitat intel·lectual. Per tant, engresquem molt a tothom que ens estigui veient o escoltant que s'hi apropi, perquè necessitem de la mirada transversal de la ciutadania, del món de la tecnologia, del món de la discapacitat intel·lectual, famílies, persones ateses, tothom, professionals. És un moment, doncs, això, no?, que volem, doncs, dir aquí a Mataró, a la Fundació Maresme, en el seu 60è aniversari, de la mà d'un centre tecnològic com Eurecat, fem una crida a parlar d'aquest tema, que no només es parli dels aspectes negatius, que se'n parla molt, sinó de com pot millorar la qualitat de vida o com poden millorar les persones el seu dia a dia gràcies a la intel·ligència artificial, no?
0: Com ens pot fer un cop de mà, i tant. Per si algú està molt interessat, aquest congrés serà el 1 d'octubre, el dijous, a partir de 8:45 del matí fins a 2:45 del migdia, al Tecnocampus, al centre de congressos, i ara us posarem un compromís, Sandra, Lídia, perquè ja sé que heu preparat amb molt de carinyo tota aquesta feina, que ve moltíssima gent, molts experts, però què us ve més de gust veure? Per fer també 5 cèntims i per posar la ment als llavis als oients que també ens estaran escoltant, i si hi ha algú molt interessat. De tot el que ha de passar, què és el que ens destacaríeu?
2: Buf, és que passaran tantes coses i parlarem... Clar, no és un congrés que només parlem des de la vessant específica, tecnològica, de desenvolupar una intel·ligència artificial, sinó que posarem sobre la taula quines coses estan passant avui dia, quin ús s'està fent, des de com s'està desenvolupant una IA perquè reconegui veus amb disàrtria, veus pròpies d'una persona amb una paràlisi cerebral, perquè reconegui aquesta veu i l'entengui, per exemple. Com uns pictogrames transformen la paraula escrita per persones que no en saben llegir entenguin el missatge, a l'ús de la impressió 3D, a l'ús de la robòtica. I després de totes aquestes experiències, hi haurà un segon mòdul en el programa, ho podreu veure, que es convida a reflexionar des del punt de vista de l'ètica, des del punt de vista de les famílies, des del punt de vista dels desenvolupadors i des de les universitats, no? I tot això, doncs, bueno, és per parlar del present i del futur, no?, una miqueta.
0: Mm-hmm. Lídia, amb què et quedes tu?
1: És que ha fet una radiografia.
0: Que bé que ho fa, la Sandra.
1: Jo crec que sí, des de posar també dades, no? Informació amb un periodista especialitzat, també. Situar en quin moment ens trobem, conèixer experiències en primera mà i també veure de cara al futur, perquè el paper de les famílies també, més enllà dels professionals, creiem que és vital, no?
2: Bueno, i de la persona usuària, no?, d'aquesta IA, perquè el que també us compartirem, si veniu al Congrés, és que les experiències parteixen de casos, no?, de casos que estan passant, i són persones que les posem en el centre perquè qui millor que la persona per decidir si està funcionant o no el que estem fent, si la IA l'estan tenint o no. Llavors, bueno, partirem també del cas i de la persona en qüestió.
0: Uh-huh. La tecnologia com a motor d'una societat més inclusiva,
2: correcte,
0: evidentment. Porta molta feina preparar i elaborar tot això. De seguida parlem també del que passa sobre l'escenari, que ara ho estàvem comentant, també de qui ha d'anar-hi, és a dir, per qui és aquest congrès. Però us volia preguntar també, en aquest 60 aniversari de la Fundació, d'on neix la idea? Qui té la primera idea de dir, i si fem un congrés? I si ens enrotllem la manta al cap, que s'acostuma a dir, i ho tirem endavant? Perquè, al final, per fer-ho possible han de passar moltes coses, no?
1: Jo crec que Fundació Maresme fa xarxa a moltes entitats i centres, no?, del Maresme. Amb Eurecat és un gran exemple, i jo crec que va néixer una mica de forma conjunta, no?, d'aquest afany o d'aquest interès de generar coneixement, de generar, doncs, aquest moment de compartir, i jo crec que va venir una mica de la mà. No sé si Sandra vols complementar, però penso que no som una entitat que durant aquests 60 anys treballem molt, molt colze a colze, i no podem dir que la idea ha partit de Fundació, sinó jo crec que ha sigut un interès mutu, no?, de millorar la qualitat de vida de les persones i famílies que tenem, i alhora, doncs, aquest interès també per part d'Eurecat, que és un dels centres tecnològics més potents a nivell de Catalunya, doncs aprofitem-ho, no?
0: Sempre amb la ment oberta, també, no?, per aprofitar totes aquelles oportunitats que puguin venir, que ens puguin fer millors, no?
1: Sí. I clar, és veritat, com bé dius, preparar tot aquest congrés ha comportat molt de temps, reflexionar sobre quines mirades, no?, que no ens deixéssim a ningú, i ens preguntaves qui ha de venir. Doncs, per descomptat, empreses, centres tecnològics, professionals, famílies, persones amb discapacitat, persones sense discapacitat. Al final volem construir conjuntament. I escoltant-nos podrem saber de quina manera podem continuar avançant, no? No només conèixer què estem fent i què significa per al nostre col·lectiu la IA i els avenços tecnològics, sinó com podem avançar de la mà. Necessitem fer-ho conjuntament, sols no podem.
0: Mm-hmm. Sembla molt interessant també enfocar-ho, no? És el que estava explicant la Sandra. Hi ha molta tecnologia que ens pot servir, i molt, per a realitats que potser la majoria no coneixem, no? Moltes vegades penses que la IA et pot fer la vida més fàcil a tu, però, clar, també li pot fer la vida molt més fàcil a gent amb discapacitat, no? Està molt bé també fer aquesta crida a empreses, a desenvolupadors, que puguin conèixer realitats que potser no en són conscients, i també falta l'altra part, no?, que quan coneixes aquesta realitat no ets conscient de tot el que pot fer la tecnologia, no? Per tant, és la unió perfecta.
1: Clar, i a part, si nosaltres tenim en compte a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, les solucions que es busquin per al nostre col·lectiu serviran per a altres col·lectius vulnerables. Oi, Sandra? És a dir, al revés potser no, però sí que si pensem en el nostre col·lectiu, revertirà en benefici de tothom.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ens pot servir també com a prova pilot, no?, fins i tot.
1: Correcte, correcte. Perquè més enllà de ChatGPT hi ha moltíssimes altres eines.
2: I
1: crec que és un moment, no?, doncs per compartir, com dèiem, i per reflexionar també. Aquí ja ho diem, no?, hi ha una ponència que la fa Albert Cuesta, que us comentava, que és el periodista especialitzat, i parlem d'oportunitats i amenaces, tot i que, evidentment, nosaltres tendim a la part més... centrar-nos més en la vessant positiva de tot plegat. Uh-huh. No, Sandra? Perquè hi ha moltes oportunitats
2: sí.
1: i solucions.
2: Sí, i és el que comentava la Lídia fa un moment, no? Les necessitats que té una persona dependent no estan molt distants del que s'ha desenvolupat a nivell tecnològic, no? Llavors, són petites adaptacions, o tenir més al cap aquesta població que no predomina tant a la societat, però no deixa d'estar-hi, no?, per tenir aquesta oportunitat, no?, de tenir més autonomia, de no ser tan dependents i de poder participar més en el sistema, no?, en la societat. Ens hem descuidat també que el Congrés es farà a la universitat, a Tecnocampus, i per nosaltres també és un valor afegit, no?, que qui està estudiant, qui s'està especialitzant, no? Doncs pensi que si pensa en tecnologia no és només per treballar en una gran empresa, en una gran marca, sinó que també es pot dedicar a l'àmbit social, no? I ajudar persones també.
0: Uh-huh. És una interconnexió molt interessant, no? El que passarà el proper dijous a Mataró, en aquest Tecnocampus, no? Uh-huh. Hi ha molts actors que tenen molt a dir, no? En aquesta societat justament del futur, no? Hi haurà una taula rodona, una ponència per mirar cap al futur, uh-huh, què passarà els propers 40 anys, doncs potser no cal anar tan lluny, no? Potser al present i ens està regalant sinergies interessants, no?
1: Correcte. Sí, va avançar molt ràpid i és el que dèiem, no? Que volem que la IA i la tecnologia estigui al servei de les persones, que de fet ja està passant, no, Sandra? Uh-huh. Vull dir, i pues, reflectir-ho i alhora reflexionar perquè el futur sigui millor, no?, en aquest sentit.
2: I la taula, bueno, es titula Reflexió d'aquí a 40 anys, però tots som molt conscients que parlarem del que pot passar demà passat, perquè cada vegada anem més ràpids, no? Però vam dir, bueno, posem 40 en tant que fem 60 anys, no? Posem un número més. Però el que convidarà aquesta taula és a reflexionar cap on anem, què és el que no hem de continuar fent, que és tot això que portem uns dies parlant sobre com s'està desenvolupant i quin ús s'està fent de la IA, no? I quin és el camí més correcte a favor de tothom.
0: Que bé, m'agrada molt també aquest punt de vista, perdona, Lídia, ara et deixo parlar, aquest punt de vista positiu, no? Sí, perquè moltes vegades el debat està ara en si la intel·ligència artificial acabarà matant la humanitat els propers anys, no? I ara és com, no, deixem-nos de
1: de negacionisme, no?
0: De negacionisme, exacte, sí.
1: Sí.
0: I anem a ser positius, no? I anem a buscar les eines i els recursos que sí que ens pot aportar, no? Per fer-nos créixer de la mà.
2: Sí, sí, parlem de suport, no? D'aquest suport que necessita qualsevol per tirar endavant, no? Aquests productes de suport, doncs eines digitals de suport també, no? Que complementen a la persona per ser al 100%.
1: Mhm. Res, jo simplement volia posar en valor també a la Sandra, perquè ha destacat experiències d'altres entitats que ens compartiran, no, casos, però a mi m'agradaria posar de relleu l'experiència que compartirà la Sandra, que estem realitzant a nivell d'objectes 3D, que m'agradaria que ho expliqués ella, que ho explicarà millor que jo, però la vull animar que ho expliqui, sí, perquè crec que des de Fundació també estem avançant en innovació.
2: En tecnologia.
1: I en tecnologia.
2: Tenim una impressora 3D gràcies a un projecte... Estem dintre d'una xarxa europea que es diu Rehab Lab, uh-huh, i estem dintre del grup d'entitats catalanes i ara espanyoles que formem part de la xarxa. Llavors, som entitats del tercer sector i Fundació té una impressora 3D a través de la qual podem imprimir productes de suport, que és el que us explicava abans, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, detectem la necessitat que pot tenir la persona. Llavors, la persona ens corrobora què necessitaria, per exemple, un alçador de plat per no corbar tant l'esquena a l'hora de dinar. I a partir d'aquí dissenyem un producte i el anem testejant amb la persona que farà ús d'aquest producte, no? I igual que això, doncs, tenim altres dispositius com nanses per agafar millor el got, com per arribar a l'aixeta, doncs, tenir un complement de l'aixeta, no?, perquè pugui manipular-la millor, i estem molt contents de tenir aquesta impressora, de tenir un equip format per enginyer, fisio, i per formar part d'aquesta xarxa.
0: Que bé, i tant que sí. Un exemple més, no?, de com aprofitar la tecnologia. Si algú està molt interessat en anar-hi, Lídia, s'hi han d'inscriure?
1: Sí, la inscripció és gratuïta i poden trobar l'enllaç tant al web d'Eurecat com al nostre de Fundació Maresme, tenim el banner. Només a posar fundaciomaresme.cat trobaran la manera d'inscriure's. I animem a fer aquest debat conjuntament.
0: I tant que sí. En aquest Congrés de Discapacitat Intel·lectual en l'Era de la Intel·ligència Artificial, agraïm a la Fundació El Maresme que avui hagi vingut un cop més a Premià Mèdia amb la seva secció i el seu espai a explicar-nos tot el que tindrem aquest proper dijous 1 d'octubre.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que el gaudiu molt, que ha portat molta feina, però també ha de portar molts beneficis.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa amb l'exposició participativa Ferran Costa Tribut No t'enfadis. La mostra es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va anar a viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata sobretot escenes quotidianes i racons de Manresa i Premià de Mar. L'exposició arriba un any després de la seva mort i vol reivindicar el seu llegat artístic a través de la participació de la ciutadania, artistes i alumnes. Les obres presentades estaran inspirades en algun dels seus dibuixos i es podran realitzar amb qualsevol tècnica artística. A més de l'exposició, les obres participants es distribuiran posteriorment per diferents espais expositius de Manresa durant el mes de desembre, ampliant així aquest homenatge a l'artista.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Els aiguats al cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou i el més preocupant té ara mateix mitja dotzena de cases adossades arran de la Riera d'Alella, en part del jardí descavalcat i els fonaments compromesos, i per això s'han hagut de desallotjar. N'ha informat aquesta setmana mitjans com el 3Cat i La Vanguardia. L'aigua, que va baixar diumenge passat per la Riera, va erosionar seriosament un antic mur de contenció que ja s'havia ensorrat l'any 2025 durant un altre aiguat. En aquell moment, en lloc de reconstruir-lo, es va adoptar una solució provisional amb terra compactada, cosa que ha fet que ara l'aigua ho hagi tingut encara més fàcil. S'ha endut part del subsol d'aquests jardins, que s'aboquen sobre la riera, i també ha castigat una porció del subsol del recinte de l'Institut Mediterrània, que també queda a prop. L'Ajuntament ha informat aquesta setmana que aviat es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però ara cal aclarir si la inversió, que segons l'alcalde Jaume Oliveres, es podria enfilar els 2 milions d'euros, l'ha d'assumir el consistori, que té delegat el manteniment, o bé l'Agència Catalana de l'Aigua, titular de la Riera. Totes dues instàncies estan mantenint reunions aquesta setmana per posar-se d'acord. Mentrestant, s'han instal·lat un seguit de tanques de protecció tant arran de les cases com del sector afectat de l'Institut.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en campanyes, en actes de campanya electoral. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per, asseguren, frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres en un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, el mateix Rufián, ha dit que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada de xarxes socials ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà a ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'esquerres ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29 de novembre i encara la campanya electoral mobilitzat. Assegura que molt més que el 2023, ho ha dit en una conversa informal amb periodistes durant la recepció amb motiu del 12 d'octubre al Palau Reial de Madrid. A parer de Pedro Sánchez hi ha por i nervis a les files del PP per una fuga de vots brutal cap a Vox i per contra percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. A tot això, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat, amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema, en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultranúcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que ha acabat amb un ferit per una ganiveta d'entre els carrers d'Ibèria i de Santa Eugènia de Girona. Els fets s'han produït sobre la una d'aquest migdia quan els dos homes, que es coneixien, han començat a discutir-se i a barallar-se. Finalment, un ha clavat una ganiveta de l'altre i ha fugit corrent. Els Mossos investiguen encara els fets. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
5: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Això és l'Inspirat de Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Benvinguts, inspirats i inspirades. I aquí comença un nou moment per compartir, per escoltar-nos i, sobretot, per inspirar-nos.
1: Perquè en temps de tempesta no podem canviar el vent, però sí decidir com naveguem. Vivim temps d'inquietud, d'incertesa, coses que passen a prop i d'altres que passen molt lluny i que ens neguitegen. I potser no tenim solucions.
0: Però sí, podem parar una mica. Podem escoltar, podem riure, podem compartir. Així que pugeu el volum, que nosaltres ja som aquí i anem a inspirar-nos.

0: La nostra primera convidada és una artista molt jove, però amb les idees molt clares. Amb només 13 anys, fa anys que es forma en cant, tècnica vocal, guitarra, ha participat en festivals, actes solidaris i aquest any ha fet un pas molt important amb la publicació de les seves primeres cançons. Avui ens acompanya per explicar-nos com viu aquesta aventura musical. Benvinguda, Anar.
1: Hola, bona tarda.
0: Anar Music en Instagram.
1: Anar G, una G, guió baix, Music.
0: Doncs ara ens queda clar que tenim aquí...

0: no, escola, perquè és tot junt, és un edifici, cada any fan com una festa de final de curs, llavors doncs sempre hi ha karaoke. I vaig pujar amb una amiga meva i doncs allà es van quedar tots com una mica sorpresos. I allà, doncs, els professors de cant van anar a felicitar els meus pares, preguntar-li si estava en algun tipus de coral o que m'apuntés. Bueno,
1: sí, el karaoke va ser tot una sorpresa per tothom.
0: Sí, sí.
1: I no tens cap referència a la teva família de ningú canta?
0: Ningú. De fet, no.
1: Tot té un principi, Carmen.
2: Tot té un principi, eh? Però ja sí, sí, podríem buscar com arrels i segur que trobaríem, no? Algú
0: jo crec que sí.
2: Sí.
0: Bueno, la meva... Bueno, la mare de la meva besàvia.
1: Crec
0: que cantava.
2: Ah.
0: Però no sé, jo no li vaig arribar a conèixer. Però a mi m'han dit que sí, diria.
2: I una curiositat, quina cançó vas cantar al karaoke?
0: Vaig cantar la d'Aitana, la de Vas a quedarte.
2: Uau, clar, que a part emociona molt.
0: Sí.
2: I tu ja estàs en un moment en què surts de l'escenari i gaudeixes del moment o encara tens aquests nervis a veure com sortirà?
0: A veure, nervis sempre hi ha. O sigui, vulguis o no, si t'agrada cantar, doncs jo penso que n'hi han d'anar bé. El dia que no hi hagi, malament.
1: Es parlen, els artistes diuen que has de tenir les papallones a l'estómac perquè si no és com que perds el respecte al públic.
0: Clar.
2: Sí, la Pantoja ho deia, em sembla. No sé, la Pantoja, però que déu-n'hi-do, amb els anys que portava, i vaig sentir-li d'una entrevista, sí.
0: Bueno, jo ho vaig escoltar i vaig estar com rumiant-ho i vaig dir, doncs és veritat. Llavors, doncs, bueno, la conclusió la trec d'algú que m'ho deu haver dit, però ara mateix no sé qui és.
1: Has decidit també formar-te, que això és molt important. Encara que portem un artista a dins, sempre va bé continuar i tenir informació, encara que siguem grans, eh?
0: Sí,
1: o sigui que això
0: sí.
1: Per sempre. Estudies actualment a l'Acadèmia de la Nina.
0: Sí.
1: Què t'està aportant tot això? Quina experiència? Com ha sigut arribar fins a la Nina? Que la Nina parli... Perquè, clar, parlem d'un referent musical a la nostra història.
0: A veure, jo estudio en dues escoles diferents. Llavors, estudio primer de tot a Barcelona. Vaig començar a Barcelona, de fet. I doncs, és que m'ho passo genial. O sigui, són de la meva segona família. I després, a la Nina, a Sant Cugat, doncs també fan actes i doncs a vegades canto allà i aprenc, la veritat que moltíssim, sobretot tècnica vocal, que penso que és el que més necessito i doncs allà m'ho ensenyen tot.
1: Perquè clar, teniu diferents assignatures, perquè clar, pensem que cantar és arribar i cantar, no, has de tenir també, has de tenir postura, no?
0: Clar.
1: Hi ha diferents assignatures.
0: Bueno, assignatures, no sé si ho diria així, però doncs t'ensenyen a interpretar, la tècnica vocal, a com millorar en, no sé, fent versions, també. O sigui, és com més practicar una cançó fins que surti, doncs, com tu vulguis.
1: I com és que la Nina toqui el piano i tu estiguis al costat cantant?
0: Bueno, és que jo la classe no la faig amb la Nina, la faig, doncs, amb una altra persona. Però també és com si fos la Nina, o sigui, al final, doncs, és la teva professora.
2: I t'agradaria presentar-te algun concurs? Eufòria o concursos així?
0: Jo em vaig presentar a la Voz Kids, però no em van agafar. Però si m'hagués de presentar algun, doncs diria potser Eurovisió, que també et reconeix molt la gent.
1: Ara hi ha hagut càsting o alguna cosa, no? D'Eurovisió Junior?
0: Sí, crec que participarà un nen, però no, ara mateix no sé com es diu.
2: I com es compagina tot això amb les classes? Perquè ets jove, tens 13 anys...
0: A veure, vaig una mica...
2: De bòlit.
0: Sí. Però bueno, al final penso que si vols treure bones notes, al final el temps te l'has de treure. Llavors, vulguis o no, doncs sempre treus alguna estona o algun moment per poder estudiar, fer els deures, etc. De moment m'ho compagino bé, però sí que és veritat que faig masses coses i potser m'hauria de treure algunes.
1: Mm. Clar, perquè estudia segon de batxillerat. Ah, sí?
0: De l'ESO. De l'ESO,
2: ja t'estava jo fent gran. Molt jove.
1: Segon de l'ESO i m'ha dit que vol ser pediatra.
0: Sí.
2: Uau!
1: Clar, no, això no és qualsevol cosa, eh?
2: No, no.
0: De moment, sí. Després, bueno, no sé.
2: S'han de fer colzes, eh? Per ser pediatra, també.
1: És que li comentàvem que clar, cantar és una cosa que li acompanya, no?, en el seu dia a dia, però continuem dient que la formació és molt important. Llavors, jo sempre dic, li estava dient, dic, somiar s'ha de somiar perquè és gratis,
0: sí.
1: Però també els somnis s'han de treballar, també, però una formació complementària

0: sempre per un artista va bé, no?
1: Sí, la veritat que sí. O sigui, al final és un hobby. Viure de la música és un repte, o sigui, molt poques persones ho han aconseguit, però bueno, sempre que es pugui jo aniré fent doncs, les meves coses, però sempre he de tindre un plan A. Llavors, doncs, bueno.
0: De fet, ha publicat aquest any els dos temes. Parla'ns una miqueta com ha sigut aquesta experiència de crear temes com Déjalo en visto i La luz del sol.
1: És que ha sigut increïble. Jo crec que vaig donar amb la persona indicada. O sigui, jo vaig estar a Barcelona gravant-ho amb un productor, es diu Adrián Giardo, el poder trobar a redes socials i etc. I doncs, a partir d'allà, doncs, vam començar a crear la cançó, i potser posava la música, jo composava la lletra, i em deia, això t'agrada? I jo, no, sí. I doncs, des d'allà vam anar com formar la cançó, i quan va estar feta, ens va recomanar com algunes discogràfiques o persones que poguessin fer-nos el videoclip i vam donar, doncs, amb el que és actualment la meva discogràfica.
0: Parla'ns una mica d'ells. O d'elles. No sabem qui ells, són ells, o qui hi ha darrere.
1: Doncs, darrere de la discogràfica hi ha l'Alfred, que és un noi que... És que és com el meu segon pare, o sigui, a mi ja em porto superbé i sempre m'ha ajudat, o sigui, sempre ha estat, sobretot a sobre meu, si necessitava alguna cosa o ell m'aconsellava o... Enar, fes vídeos d'això o tal, i jo els feia. I gravant el meu videoclip ha estat un noi també que es diu Àlex, també superagradable, i doncs ha fet possible doncs, els meus videoclips.
2: I quin estil té l'Enar? Per on et mous?
1: A veure, les meves cançons jo diria que són pop. Però tenen com un estil així... Bueno, jo, si faig alguna més, potser li donaria un toc una mica més flamenc, jo crec.
2: Ah, pop però, flamenc, eh?
1: Sí, o sigui, de moment és pop, però jo crec que podria fer com pop flamenc, però perquè m'agrada molt.
0: Tens molts referents en aquest sentit, no?
1: Sí.
0: Crec que t'ha agradat molt la Índia Martínez.
1: Sí.
0: De fet, aniries per aquí?
1: Potser les cançons una mica més mogudes, però canta molt bé, Maria Martínez. O sigui, jo crec que sí, per allò.
2: I, Enar, has participat també en actes benèfics, en projectes solidaris?
1: Sí.
2: Què se sent? T'agrada, imagino, ajudar els altres a través de la música? Com han sigut aquestes experiències?
1: Doncs la veritat és que jo m'ho passo superbé. O sigui, em considero una persona superempàtica. I doncs jo actualment estic a una associació que es diu AEC La Trampolina i doncs porto uns 2 anys amb ells o així. I fem actes solidaris, gales benèfiques i doncs potser fan projectes contra el càncer infantil o contra l'espina bífida i allà doncs els meus companys ens citen com a un lloc i allà doncs anem a passar-ho bé.
0: I llavors que tot mitjançant la música?
1: Clar.
0: Molt bé. Escolta'm, tan petita i amb aquestes idees tan clares, a mi em sorprèn, eh? Els teus pares deuen estar encantats.
1: Jo crec que es porta una mica bojos als dos.
0: Els tenim per aquí
2: a l'altra banda, aviam, amb el Lleica.
0: Els papis avui els hi hem de donar el seu lloc, eh? Una mica també,
1: sí, sí,
0: Enar.
1: Sí. Jo, bueno, és que no puc queixar-me. Jo crec que tinc els millors pares del món.
0: Oh,
1: ja està.
0: Ai, que m'emociono jo, mare meva.
2: És que hem parlat molt aquí a l'Inspirat. Imagina't, 5a temporada, ha passat molta gent per aquí. I sempre hi ha un denominador comú i és que per arribar lluny sempre has d'anar acompanyat d'algú.
1: Sí.
2: I sempre has de tenir algú que també t'empenyi endavant. Llavors, és molt bonic també parlar d'això, en una època que estem vivint últimament, no?, una mica convulsa, sí, parlar d'això, no?
0: De home, com, que et recolzin amb els teus somnis,
2: com,
0: perquè al final els pares moltes vegades estan per acompanyar-nos d'una manera com molt més estructurada, no?
2: Exacte.
0: Sí, sí. Que sembla que si ens sortim una mica dels esquemes, no... Clar, que t'acompanyin en aquest sentit a mi em sorprèn, o sigui, no sé, m'agrada.
2: Perquè, digues.
1: Bueno, és la sort que he tingut. O sigui, no sé. Jo és que són com els meus referents. O sigui, és que no sé com explicar-ho. És que són tot, la veritat.
2: Jo crec que deu haver... Ara no estàs a l'altra banda i no els hi podem preguntar així des d'aquí. però deu haver com una mena també de por a dir, escolta, que si te'n vas pel món artístic, a veure si treballar, si no treballaràs, si treballaràs, no sé, per aquí com, a sí. veure si aquí, sí, sí. M'imagino que hi ha aquesta part de, sobretot, no deixis d'estudiar.
1: Clar.
2: Fes-ho amb cap, no?
1: Però bueno, jo estic mentalitzada de que cantar és plan B. Primer són els estudis, bueno, estudiant, treure la carrera, etcètera, i després ja cantar.
0: I el que t'he dit, no deixis de gaudir-ho.
2: Sí,
1: no.
2: Jo no m'ha dit
0: i de passar-t'ho bé. El dia que ja la cosa degenera, tu has de plantejar, perquè sí. realment els somnis estan per això, per complir-los, però per gaudir-los. Parlaves abans d'anar de les xarxes socials, que sí. també han sigut un factor important, no?, dins del teu projecte, perquè
1: sí.
0: jo no sé, però cada cop veig que tens més seguidors i que la gent recolza més el teu projecte.
1: Bueno, jo penso que com vaig movent-me per tots llocs, per on puc, la gent al final doncs m'acaba doncs coneixent més i doncs jo crec que és d'això també, potser els videoclips, a la gent li agrada, doncs em segueix al final. Si a tu t'agrada una cançó, el que fas és buscar qui l'ha fet i doncs mirar si té coses que t'agradin. Llavors jo penso que és això.
0: Tens límits a les xarxes? Et controlen? Et controlen els que tenim a la peixera? Et controlen?
1: No em controlen, la veritat, però sí que és veritat que la porten ells. Més que jo.
0: Clar, perquè estem parlant que té 13 anys.
2: Sí.
0: Ja, clar,
2: avui ja està fins al 16...
0: Clar, començaríem aquí amb un debat una mica que ens sortiríem ara de l'entrevista, sí. no? Però que és una cosa que s'ha de controlar. Però sí que a la vegada és compatible perquè si vols visibilitzar el projecte
1: clar.
0: És on tens la millor finestra, no?
1: I al final que amb 13 l'únic que pots fer és que et bloquegi la compte directament. Perquè si no estàs supervisada per un adult o el que fos...
0: I ara parlant d'edat, Anar, m'has comentat abans d'entrar que tu ets la més jove de la discogràfica.
1: Sí.
0: Com es porta això? Perquè, clar, a la nostra època hi havia grups musicals de nens, de nenes, d'adolescents... Ara ja sembla que passem de molt petits a ja ser grans.
1: És que jo estic supercontenta, la veritat. O sigui, a mi m'és igual l'edat que tingui... Doncs tothom que estigui relacionat amb la Mediterrània, o sigui, a mi, des del moment zero, em van tractar superbé tots i cada un d'ells.
0: O sigui... Jo ja ens una idea. I fer algun duet o alguna col·laboració amb gent de la teva edat i fer alguna història així per donar idees, eh? Perquè aquí a l'Inspirat som molt inspirades, eh, nosaltres?
2: Sí.
1: A veure,
2: inspirades.
1: De la meva edat, jo crec que de moment no. Però perquè tampoc coneixo encara, no sé. Però bueno, potser futurament, doncs no sé, hi hagi algun duet, però ara mateix no està previst.
0: Però tens algú sobre la taula, algun projecte així que ens puguis dir aquesta tarda? S'està cociendo algo?
1: A veure, la meva intenció és fer un tercer single. Jo vull fer una tercera cançó. Però, clar, l'he de masteritzar, hem de fer un videoclip i no l'he ni començat. Però,
0: I quan tu les escrius, les lletres... Són històries teves? Perquè, clar, són històries ja una mica com de gent que ha patit l'amor o que... Tu ja has començat a tenir aquestes sensacions?
1: A veure, sí. Però...
0: Ui, que se'ns està parant aquesta tarda, l'Helena.
2: No, jo li anava a preguntar precisament, no?, per les lletres i la inspiració, a veure d'on et venia.
1: A veure, la primera cançó sí que és veritat que la vaig fer una mica espontàniament, o sigui, no tenia cap mena d'inspiració. Només la referència, perquè em va agradar una cançó i vaig dir, jo vull fer una cosa així. Però la veritat que no tenia res a veure amb el que jo sentia, però la segona sí. La segona, doncs, em vaig enamorar i vaig fer una cançó.
2: La Luz del Sol, llavors ja sabem
0: qui va dedicar. Carmen, el primer amor?
1: Sí.
0: I si parlem del... molt bé, Jake, molt bé, molt agut. I què ha passat amb aquesta història? S'ha quedat en l'aire?
1: Ui, s'ha acabat.
0: O és un amor d'aquests platònics dels primers amors que tenim quan tenim 13 anys?
2: Que després els idealitzes a vegades,
0: sí,
2: no? Ai,
0: sí.
2: Aquell primer amor. Però si després estiguessis allà, tornessis i diries no, per tota la vida no era.
1: Jo, de moment, penso que s'ha acabat. En un futur, no ho sé.
0: Ai, però... que mona. És que no, em sembla tan pura innocència, Carmen.
2: Sí, sí.
0: Pura innocència. I què esperes d'aquí? Nosaltres projectem aquí en el programa i visibilitzem, i ens agrada que compartim amb els convidats com els agradaria veure's en 5 anys. O menys, no? Potser amb ella podríem fer un curt plaç, no?
2: Sí, un curt termini. Com et veus? Què t'imagines fent? Què t'agradaria? A nivell musical, ja ens has dit, eh? Que
0: parlem del somni,
2: eh? A què et vols dedicar? Sí. O sigui, aquí és com... anem a somiar i ja està, sense censura, saps? Sense límit. I a veure què surt.
1: A veure, si parlem de somnis, jo crec que el meu somni seria omplir un Palau Sant Jordi. O sigui, de fet, de petita... crec que vaig fer un vídeo, però diria que l'he esborrat. O, bueno, s'ha esborrat, no sé, no el trobo. Però sí, o sigui, a mi m'encantaria planar-lo, la veritat.
0: Doncs nosaltres recolzem la idea, no? Fem que l'ENAR des d'aquí...
2: visualitzant a futur.
0: Visualitzem alguna cosa així. Però jo m'aniria una miqueta més cap aquí, alguna cosa més... perquè, clar...
2: més proper.
0: Jo la vull tornar a convidar ràpid. Llavors, vull que visibilitzi alguna cosa, no sé... presentar-te a OT, Eufòria...
1: Saps què passa?
0: Passi alguna?
1: Que per presentar-me a OT, a Eufòria, he de tindre... bueno, Eufòria diria que 16, però OT 18, i jo tinc 13. Uf. Llavors, és que és supercomplicat, perquè estic en una edat que també la Voz Kids no sé si s'acaba als 14 o als 15, i tinc 13, llavors estic, no sé, una mica... entre dues...
0: Però ens tindràs que venir a presentar el teu projecte personal.
1: Sí.
0: La teva cançó, el teu videoclip. I no, aviam, quanta gent no ha passat per cap concurs i han arribat molt lluny. Mira el que li va passar a la Rosalía.
1: Ja, sí, eh? Sí, sí, és veritat.
0: Que li van dir que no valia per cantar. Doncs pues menys mal.
2: Tantes... eh? Quants llibres també s'han deixat d'escriure? O quants llibres, o quantes cançons, no? Quantes obres, no? Que... No.
0: Escolta'm,
2: no,
0: la Rosalía va començar cantant a molts llocs. Un d'ells va ser el Toni Rovira i l'ENAR ja ha passat per allà, eh?
2: Sí, el programa que t'agrada tant a sí. Tu que has estat, eh?
0: Sí, bueno,
2: ah, sí, l'ENAR ha passat ja.
0: L'ENAR sí, ja ha passat per allà.
2: Per Toni Rovira,
0: sí,
2: molt bé.
0: Sí, sí.
1: Va estar superguai, la veritat, també. O sigui, és que és molt maco. I vaig conèixer també molta gent, perquè vaig coincidir amb l'Antonio José, amb la Maria de Chambao... És que va ser increïble.
0: Grans. Home, sí, sí. I ells també van cantar alguna estoneta o no?
1: És que, clar, tu...
0: posen vídeo, no? Una mica del que és la seva trajectòria i ja està, no?
1: Sí, també et fan una entrevista, però, clar, estàs tu allà i al costat tens a la Mari o a l'Antonio José i, clar, et quedes flipant perquè et canten al costat, saps?
0: I et van dir alguna cosa de com cantes tu? Et van fer algun comentari?
1: Sí, que li va agradar molt la cançó, que era com... no sé com es diu en català, molt pagadissa. No sé,
2: no sé. Ara que s'enganxa. Ah, sí, ara enganxifosa, però no és enganxifosa.
1: No sé la paraula ben.
0: Una cançó que s'enganxa, no? Que es pega.
2: Sí, però ja sortirà.
0: Aviam, ara estarà la... perquè sí, és profe de català. O sigui,
2: sí, la profe, però...
0: O sigui, que ja li sortirà.
2: En casa de l'herrero.
0: Cuchillo de palo. Doncs, ENAR, moltes gràcies per haver vingut. Sé que estàs... jo t'hagués demanat que cantessis una mica aquesta tarda, però ens has dit que estaves una mica refredada.
1: Sí.
0: Però no podem perdre l'oportunitat per posar el teu videoclip.
1: Poseu-lo.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Tornaràs?
1: Tornaré.
0: M'ho promets, eh?
1: T'ho prometo.
0: T'esperem aquí, a l'Inspira't. Ja ets una inspirada més.
1: Gràcies.
0: Que ho sàpigues.
2: Aquí projectem, eh?
0: Així
2: projectem.
0: Ja estem. Què, anem a somiar amb l'ENAR?
2: Anem a somiar. Jo tinc moltes ganes d'escoltar la lletra amb atenció després d'haver escoltat l'entrevista.
0: Doncs vinga, anem-hi.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ja mor aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí, poblet a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda al punt quilomètric 10, quan per causes que s'investiguen el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català del Trànsit, i 39 d'aquestes víctimes circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. De fet, des del Servei Català de Trànsit, es preveu que des de les 12 del migdia i fins a la mitjanit d'avui, 270.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això està provocant, evidentment, aquestes hores algunes retencions i congestió en diversos punts. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartits en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll, i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona, i més al sud, un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès deixa un altre carril tallat i un quilòmetre i mig de cues cap a Tarragona. També destaquem 3 quilòmetres de retencions a la P-7 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, i 3 quilòmetres més a la C-55 entre Manresa i Castellgalí, totes dues en direcció a Barcelona. Això és tot des del RAC. Paciència i bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i la jornada de demà. Luis Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. La temperatura ha estat suau una altra vegada aquestes últimes hores i el temps bàsicament tranquil. Una miqueta de canvi sí que tindrem en vista el dimarts, per tant, primer dia laborable per la majoria, i que vindran més núvols. Al matí, fins i tot amb boires, cap a les valls del Pirineu, Catalunya Central, als rius de l'interior del país. I ja al voltant del mig matí, migdia, primeres gotes, primeres pluges no gaire importants, sobretot a la costa del Camp de Tarragona. Pel que fa al migdia i la tarda, tindrem algun xàfec també a les comarques metropolitanes. No pas molta quantitat d'aigua, però tornarem a tenir algun remei. Quan més cap a l'Alt Pirineu, més clarianes, i demà la temperatura no vol variar.
1: Gràcies, Luis Mi. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. Demà torna la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

contenta, contents d'estar aquí de nou amb tots vosaltres en aquest espai. És quan llegeixo que hi veig clar. Bé, estimats oients, com sabeu, estem en aquesta àmplia introducció d'aquest interessantíssim moviment que és el modernisme i que dintre seu engloba tants corrents i de vegades corrents antitètics, com veureu. Havíem deixat a part ja l'escola maragalliana i una breu pinzellada sobre Joan Maragall i ara passarem al que diríem l'escola parnassiana, l'escola simbolista, que està representada per Jeroni Zanné, per Xavier Viure, però per problema de temps em centraré sobretot en Jeroni Zanné i també passarem revista a aquests moviments estètics, literaris, artístics tan interessants de finals de la segona meitat del XIX i finals del XIX i que tant van influir la nostra literatura, la nostra pintura, el nostre art. Bé, abans de començar, doncs, amb Jeroni Zanné i amb una breu introducció sobre el que és el parnassianisme, escoltarem uns moments musicals acompanyats de Richard Wagner.

Com us he dit, comencem amb Jeroni Zanné, que va viure del 1873 fins al 1934. Va néixer a Barcelona i va morir a Buenos Aires, a l'Argentina. Com hem dit, pertany a l'escola del parnassianisme. No hem de confondre preciosisme, que és un estil barroc francès del segle XVII, que practica un estil artificial i molt refinat de classe amb el parnassianisme. El parnassianisme defensa només la bellesa. La bellesa en ve alta, freda, freda com la d'una escultura. És un moviment estètic molt important del XIX. Neix a França cap al 1860 i defensa en literatura la teoria de l'art per l'art. És a dir, el que importa és la bellesa. I la bellesa en ve alta no ha de tenir cap altra finalitat, moral o social. El parnassianisme va en contra del sentimentalisme romàntic. Defensa una poesia freda i continguda que no ha de mostrar les emocions pròpies de l'autor. Defensa un perfeccionisme formal en el poema, és a dir, molta cura, molt de rigor amb l'estructura, amb la mètrica, amb el ritme, amb la rima i amb la tria precisa de les paraules. I per què es diu parnassianisme? Doncs perquè el terme l'extreuen del món Parnàs, que és el món on vivien mitològicament les muses de la inspiració. Els autors més representatius del parnassianisme francès seran Théophile Gautier i el poeta Le Comte de Lisle. Si passem ara, doncs, al nostre autor, o retornem a ell, direm que és un crític literari i també un crític d'art i que participa en revistes tan importants de l'època com Pel i Ploma o A Catalònia. I també va ser una de les figures capdals, dels principals impulsors de la revista Joventut. Si parlem d'obres d'ells, doncs esmentem, per exemple, Imatges i melodies, molt influït per Goethe, per Wagner, que l'acabem d'escoltar, i per Le Comte de Lisle. El volum Ritmes es mostra una mica més decantat cap a l'estètica classicitzant i mostra un gran interès per Horaci i per Virgili. Altres obres d'aquest tipus seran Reial Maderos, Elegies Australs o la bonica Oda a Salomé. A més, també tenim una obra titulada Poemes wagnerians que dissortadament van quedar inèdits fins l'any 1975. Jeroni Zanné traduirà 17 sonets de Goethe, publicats el 1906, i també traduirà autors tan importants com el clàssic Anacreont, Ronsard, Mallarmé, o bé com a italians Rossetti, Carducci, D'Annunzio. El 1913 es va establir a Buenos Aires i a partir d'aquest moment intensifica en la seva obra la temàtica de l'enyor, però sempre mantenint una curiosa nota mística i també d'arrel cristiana.

va sentir aquest autor, gran admiració per Verdaguer i per Maragall, i va traduir el primer llibre de les Odes d'Horaci. També escriurà una obra molt interessant titulada Aiguaforts i aigües vessants, que és del 1921, i en prosa vull destacar el recull novel·les i poemes, que és un plec dels contes i proses que ell havia publicat a la revista Joventut fins l'any 1906. I, dissortadament, queden inèdites El fill pròdig, que és una novel·la autobiogràfica que ens donaria moltes dades sobre l'autor. També han restat inèdits Blondina, que és una mena de dietari on aquí ell sí que explica per què va deixar Catalunya i va passar a Argentina. I la novel·la El meu viatge a l'illa de Lesbos. Pòstumament es van publicar poemes de l'esperit i de la terra l'any 34, però un cop ell ja havia mort, i també pòstumament se li van publicar un interessant volum titulat Una Cleo i altres narracions, que surt al carrer l'any 1978. Aquesta selecció de textos és molt rica perquè trobem interès per corrents interessantíssims de finals del XIX. Interès pel prerrafaelitisme, pel decadentisme i també pel simbolisme. En tot cas, diem quatre notes d'aquests interessants corrents que tant van marcar aquest vessant més esteticista del nostre modernisme català. Com a representants del simbolisme, recordem Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Verlaine i Rimbaud. El simbolisme va en contra de la descripció realista del món que ens envolta. No vol descriure d'aquesta manera, sinó senzillament mostrar tot aquell món, diríem, misteriós i espiritual que queda amagat sempre darrere de la realitat. És a dir, el que vol el simbolisme és suggerir emocions, pensaments o misteris a través dels recursos del llenguatge, tan importants com els símbols, les imatges o les metàfores. I, com ja he dit, pels autors ho heu vist, bàsicament neix a França i anirà contra el materialisme burgès i també, evidentment, contra el realisme i la seva evolució, que ja havíem vist, que és el naturalisme. Si parlem, per exemple, de decadentisme, anem a matisar, tot i que s'assemblen molt, doncs anem a matisar cada un d'aquests corrents, perquè també influiran a la pintura i a l'art. Els representants literaris del decadentisme seran, bàsicament, Charles Baudelaire, Oscar Wilde i Huysmans. Carl Huysmans, que també és un escriptor francès. Si parlem d'aquest decadentisme, bàsicament direm que els decadentistes es caracteritzen perquè rebutgen els valors materials, materialistes de la burgesia. I només importa la bellesa en ve alta, la bellesa que no ha de tenir cap utilitat moral ni social, sinó que ells defensen bàsicament l'art per l'art, en oposició al progrés industrial, en oposició al positivisme materialista, i defensen també una estètica amb una nota o una direcció cap a la melangia, cap a la melanconia. I ja per acabar, un moviment també preciós, preciós i que en pintura es veu molt clar, no?, pels colors vius que ens demostra, que serà el prerrafaelitisme. Fixeu-vos que de tots aquests corrents, doncs, el nostre autor, Jeroni Zanné, en participa, els introdueix a la seva obra. El prerrafaelitisme, fixeu-vos que la paraula ja ho diu,
ens defensarà una estètica que és abans del pintor renaixentista Rafael. El prerrafaelitisme és un moviment artístic i també literari que neix a Anglaterra aproximadament cap a mitjans del segle XIX i és, el forma un grup que s'anomena, s'autoanomena, la Germandat Prerrafaelita. Ells rebutgen les normes estrictes de l'Acadèmia d'Art de Londres, que, per cert, eren normes, regles, que seguien l'estil del pintor Rafael, i ells preferien, per contra, la senzillesa i també la sinceritat del que diríem l'art medieval, és a dir, la sinceritat d'aquells pintors anteriors a Rafael, sobretot pintors italians tan importants com Giotto, com Frangelico, com Botticelli, com Mantegna o com Pietro della Francesca. L'estètica prerrafaelita s'inspira molt amb les històries de la Bíblia, s'inspira molt també amb llegendes medievals i també els agrada molt Shakespeare. I l'estètica que veurem tant en les protagonistes com en la pintura són, doncs, noies molt melangioses, amb uns cabells llargs i rinxolats, que tenen una mirada bonica, preciosa, però molt plena de misteri i, com he dit abans, utilitzen sobretot en literatura, el cromatisme literari i també en pintura, uns colors molt vius. Són obres que donen molta importància al detall i potser els principals representants d'aquest corrent prerrafaelita seran Millet, Rossetti i Hunt. I bé, dit això, tornarem a escoltar Wagner i us llegiré el poema L'Ideal de Jeroni Zanet.

Lilial. Té la finor germànica i rosada d'una verge de Muixa. És tímida i discreta com la viola. Si un home la mira, son esguard es torba. Llavors, la rosa fresca, per gradació suavíssima, esdevé pàl·lida. Cerco per ella un fons que en sigui digne, un bosc de tells o d'àlbers esmaltat de floretes blanques i grogues. La veig acariciant la noble testa d'un alt llebrer qui bota, llepant-li les mans pures, llargues i fines. Amb un hàbit la veig de vellut negre, amb les trenes penjants, sembla una verge gòtica quatrecentista. Com es reveja la coloma púdica en la claror del dia, així la verge es banya en sa puresa.

Bé, i ara deixant Geronis Anné i tota aquesta colla de corrents tan bonics esteticistes, passarem a dos casos a part que en diríem dintre de la poesia modernista catalana. Un és el cas d'un poeta molt compromès, Rafael Nogueras Oller. Rafael Nogueras Oller neix i mor a Barcelona i viu del 1880 fins al 1947. Va ser de pensament anarquista i vinculat als artistes modernistes. Formava part del grup del Rovell de l'Ou. Va ser un freqüent client de la cafeteria tan vista, tan coneguda pels modernistes i també en la pintura Els Quatre Gats. I Rafael Nogueras Oller va ser retratat pel mateix Picasso l'any 1900. Per què és tan important, a part de tota l'obra que ara comentarem? Doncs perquè és autor del famós primer cal·ligrama català titulat Una S. I no només és el primer cal·ligrama català, sinó que aquest cal·ligrama, aquesta distribució dels versos, formant un dibuix. Doncs, com dic, aquest cal·ligrama és el primer català, però també és anterior als famosos cal·ligrames francesos. I això molta gent ho desconeix. Aquest cal·ligrama el trobem dintre del llibre Les Tenebroses i és una poesia que consisteix en una sàtira de la burgesia catalana. I es titula també Una S perquè veiem un protagonista que entra en un bar, en una taverna, que s'embriaga i que després, quan en surt, va de tort, va caminant formant una S. La S, doncs, és el retrat d'aquest protagonista embriac. En Rafael Nogueras Oller va col·laborar a revistes tan importants com Pèl i Ploma, Joventut, L'Esquella de la Torratxa, i Les Tenebroses, que és de l'any 1905, és un intent de poesia social, de poesia compromesa, amb un to reivindicatiu dels obrers, del proletariat. I això es veu en poemes tan importants com La Vaga. La Vaga ens recorda aquella vaga general que hi va haver del 1902, i també en aquest llibre Les Tenebroses hi trobem l'Oda número 2 a Barcelona, que és una rèplica molt curiosa, com ja veureu, a l'Oda Barcelona de Verdaguer, que va ser premiada als Jocs Florals. Bé, en Rafael Nogueras Oller edita moltes obres i sempre amb la col·laboració d'un gran dibuixant modernista, que és Xavier Nogués. I, a més, va publicar tota una sèrie de novel·letes, com Pas de la mort, Ciutat endins, que seria la versió en prosa de Les Tenebroses, Rodamón, que és una obra lírica en dos actes, i també l'obra Opisso, Il·lustracions, que és basada en l'artista Opisso i la seva obra. També estrena amb un gran èxit un quadre líric, que ell tenia molta traça amb aquests quadres lírics, estrena La Cova del Mar, dintre del camp que diríem la música per escena. I la música és també d'una gran pedagoga musical i una gran compositora catalana, que és la Narcisa Freixas. També Rafael Nogueras Oller va compondre sarsueles i direm que com a periodista va publicar articles a La Vanguardia, al Correo Catalán i al diari La Humanitat. El diari La Humanitat va sortir en temps de la República i era de línia republicana, catalanista d'esquerres
i també clarament portant veu del partit històric Esquerra Republicana de Catalunya. I fixeu-vos que per publicar articles en aquest diari La Humanitat, per això va ser detingut en acabar la guerra, anomenada, com també ens diu el poeta Pere IV, la guerra incivil, la guerra del 36 al 39. Ell s'havia casat amb la filla de l'escriptor Albert Llanes, s'havia casat amb l'Antonieta Llanes l'any 1902 i el 1926, després doncs, de 24 anys de matrimoni, va quedar vidu, i llavors és quan es va casar amb Josefina Mora, de qui va tenir 3 fills, un noi i 2 noies. Bé, i ara, doncs, ja per passar al proper poeta, escoltarem, evidentment, la Narcisa Freixas i us llegiré 2 fragments de la seva peculiar Oda 2 a Barcelona.

0: Oda número 2 a Barcelona, al carrer del migdia. Fragments. Potser dubteu, ciutats, que us van clavegueres per sobre els empedrats? Teniu carrers, belles ciutats llatines, que són l'escorredora de les pitjors latrines. Jo us ho tiro a la cara. Me direu indecent. No sóc poca vergonya, però m'enric de tu, gent que, amarrada als mugrons d'una moral mentida, llences el bot avant qui et vol redimida. Ciutats, que us conec, sé que gasteu l'ampulós enferfec de grans senyores i fetes unes castes putegeu. Més, si algú recrimina l'immoral, aleshores, tres xatos se li encaren que fan de gos pel lucre d'un terrosset de sucre. Sé que vosaltres tot ho voleu, bufó. No us fa pas res que sia de terrissa. Bufó, bonic, aquesta és la qüestió. Bebeu el vici en calze de dir missa. Poseu el crim mantell d'emperador. Flaquesa d'esperit pren paper d'ardidesa. La ignorància fa el savi, ja que és precís saber. I què me'n donaria d'estranyesa si allà al pla de Palau o en qualsevol carrer un ciutadà a grans crits amb la major franquesa digués com, per exemple, jo, en Nogueres Oller, m'estic morint de fàstic, de misèria o el que fos. Què diria la gent? S'ha de fer el poderós. Tots plegats composem la gran comèdia humana. Cal semblar més guapo del que s'és en veritat? I tu, Barcelona, mala catalana, ne pateixes molt d'aquesta enfermetat i no t'ho dic per gosar-me en ta ferida. Parlo perquè t'estimo, encara que tu, ciutat, m'explotis dia i nit fent-me una vida de poc sol i disgustos, de poc pa i força humitat. Parlo amb el cor. No ens coneixem de 4 dies. Ja fa 25 anys que visc amb tu. Puc i dec ser sincer. S'obren les cortesies que qui parla en comú no fereix ningú. No et creguis per això que negui aquest ciutat. Tens mida, bona història i el títol ben guanyat. Carrers aristocràtics i una seu seriosa, pura dintre l'estil, joia en antiguitat. Si en Gaudí, el gran, un dia se li encara i s'enutja de cop i li trenca la cara i a cops de puny i a coça es fan darrere el veïnat, ta seu serà una joia de veritat. Tens Ateneu, Foment i, com a cosa rara, un museu excel·lent que ningú sap on para. 5 cafès, 2 teatres, mals mercats, molta iniciativa i 0 en resultats. Palaus superbs de tots els estils i llustres, de marbre i artificis, sumptuositats dintre clàssics estalvis, grans balustres dintre balcons petits. I a casa, la ciutat, una galeria de fills teus il·lustres i un rusc de regidors, qui d'ells més afamat. Però també tens Bacona, un carrer de migdia. És una glòria teva? Ses escenes que et són edificants, potser? Que et plau la poesia dels idilis porcanis? No ho saps? Què és el sifon de tot l'ullafiscós que el teu budell destria? I doncs, per què el mantens, al carrer de migdia? Allí hi cola tot. Hi ha una dona escarosa que, sent noia, era fresca com una rosa. Nasqué en la burgesa ronda de Sant Pere. Florí de nit en un bosc de Vallvidrera. Ell tornà indiferent, ben enguantat. Ella, fent la perduda, va rondar la ciutat i, amb manllevant perfum a qualsevol essència, fou una nova flor de la indecència. El carrer de Sant Pau es va emmustir i el carrer de Migdia es va podrir. Allí s'hi cola tot. És el tou de la femta i els carrers de Lancaster, Guàrdia, Montserrat, Sant Ramon, Sant Rafel... No.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3, al punt quilomètric 10:04, quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. 39 d'aquestes víctimes mortals circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. De fet, des del Servei Català de Trànsit es preveu que des de les 12 d'aquest migdia i fins a aquesta mitjanit, 270.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona i això està provocant algunes retencions i congestió en diversos punts. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16 amb 18 quilòmetres de retencions entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll. I pel que fa a l'AP-7 hi ha 5 quilòmetres de cues entre Cardedeu i la Roca del Vallès i a Maçanet de la Selva un camió avariat deixa un carril tallat i 2 quilòmetres més de retencions tot en sentit sud. Pel que fa a les rondes, de la Ronda Litoral hi ha 4 quilòmetres de retencions en cadascun dels dos sentits i a la B20 30 quilòmetres també en les dues 3 quilòmetres, perdoneu, en les dues direccions. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
1: Gràcies, Laia. D'altra banda, la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està interrompuda per un tren incendiat a l'Aragó. La incidència s'ha produït en un tren AVE que havia sortit des de l'estació de Madrid a quarts de 3 de la tarda amb destí Figueres. Pels voltants de les 4, a l'altura de Ricla, a Saragossa s'ha produït un incendi a la cabina de cua del comboi i s'han evacuat els 283 viatgers a bord. No s'han registrat ferits, això sí. La incidència obliga de moment a suspendre la circulació ferroviària d'alta velocitat, està provocant l'aturada dels trens en diverses estacions de la línia i l'anul·lació de les sorties programades per aquesta tarda perquè, a més, de moment, per part de Renfe i Adif, no hi ha previsió de possible moment de solució. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs, amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, però també al riu Ridaura, al Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. A tot això, Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: El Consell Comarcal ja té aprovat el pressupost per al 2027 gairebé 3 mesos abans que acabi l'any. El del 2026 va ser aprovat un 20 de novembre. El document s'enfila a 68.215.446 euros, que són 120.000 euros menys que el pressupost d'aquest any i que, segons admet el mateix ENS en la seva comunicació, manté una línia continuista pel que fa als serveis que s'hi contemplen, però amb una salvetat. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de més de 2 milions d'euros més que l'any anterior, sobretot per atendre els serveis que s'inclouran en un futur conveni de corresponsabilitat amb el Departament de Drets Socials i Inclusió, sobre el qual no es dona informació. Aquests diners de més en acció social surten en gran mesura de l'àrea d'acció climàtica, que registra una reducció de 2.745.000 euros respecte del 2026, però que continua sent l'àrea amb més pes econòmic, un 48,56% dels recursos pressupostats. El pressupost ha estat aprovat amb els vots favorables de Junts i Esquerra Republicana, que formen el govern comarcal, l'abstenció de la CUP i del Partit Popular i els vots en contra del PSC, Comuns, Vox, APL i la consellera no adscrita.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta.
7: Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
8: Estàs escoltant?

0: Ara ja jo alguna nevera, perquè mare meva.
1: Tu, la penya, on està?
0: No sé. He mirat tothom.
1: Tu, t'hem quedat suríssims.
0: Per res, tu. Si vols, anem a Tarragona.

0: voldria un petó teu.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui veure una dona xiulant un partit de bàsquet és una imatge habitual, però fa més de 50 anys les coses eren molt diferents. L'any 1974, una premianenca es convertia en la primera dona àrbitre del Col·legi Català de Bàsquet. Era la Marisa Nolasco. Abans de posar-se el xiulet al coll, però, ja havia viscut el bàsquet des de dins. Havia jugat a Premià i també a Mataró, i la seva entrada al món de l'arbitratge va arribar gairebé per casualitat.
3: Bueno, el bàsquet ha sigut una cosa que a mi sempre m'ha encantat. Vaig jugar, i quan llavors ja fas una mica així grandeta, que ja ho soc, doncs llavors una amistat meva que m'estimava molt em ve un dia i diu: Marisa, diu, t'he apuntat per ser àrbitre. I vaig dir: què m'has dit ara? Bueno, per no fer-te quedar malament ho faré. I la veritat és que vaig disfrutar molt. Va ser una època molt, molt maca, de veritat.
2: Però aquella nova etapa també significava entrar en un món on les dones encara no tenien el mateix espai que els homes. Nolasco va començar a arbitrar en partits femenins, però aviat va voler fer un pas més. Volia créixer com a àrbitre i sabia que, per aconseguir-ho, havia de dirigir també partits masculins.
3: Jo vaig agafar i va haver-hi un moment que al col·legi d'àrbits vaig dir que no volia... No pel Mataró, eh? Però equips de dones així de pobles com a Premià, amb molt de respecte, però protesten molt. I els homes protesten, però els domines més. I llavors vaig dir que volia homes per anar pujant, perquè si no et quedes molt parada. I com que era la primera, ho van consentir. I llavors vaig fer algun partit d'homes, el primer arbitratge mixte, que també es va fer aquí a Mataró, amb el senyor Mariner, l'àrbit internacional.
2: Ser la primera també volia dir haver de demostrar constantment que podia estar allà. La Marisa recorda especialment els consells del seu professor d'arbitratge, l'àrbitre internacional Vilagrassa. Una lliçó que encara avui resumeix la seva manera d'entendre l'arbitratge. L'àrbitre no és el protagonista, però quan ha de prendre una decisió, l'ha de prendre amb seguretat.
3: Què és el que a vegades els àrbits no fan? En tots els esports. L'àrbit no s'ha de notar que està al mig del camp. Tu no tens que ser protagonista, són els jugadors. Tens que passar despercebuda. I això t'ensenya molt, de veritat. Vull dir, perquè no sé com dir-te... És com una manera de que et respectin, no? I quan pites una cosa, la tenies que pitar fort i segura. I ara, doncs, també el mateix, vull dir... I donar explicacions. Jo em havia donat. També havia fet fora a homes que em feien 3 metres, perquè jo sóc baixeta, eh? No pensis. I també venien en plan xuleta. Però xuleta per xuleta... Tu, les petitones ho són més.
2: I aquesta autoritat no sempre era fàcil d'exercir. L'any 1974, alguns jugadors no estaven acostumats a rebre ordres d'una dona, i la Marisa explica que més d'una vegada va haver de deixar clar que a la pista qui manava era el reglament.
3: Per exemple, noies, n'hi havia noies que em coneixien i em volien protestar. Deia: mira, no em protestis, perquè sé el que fas, sé com entres, d'acord? Però els homes, per exemple, jo em vaig trobar amb un del Poble Nou, que era el tot, i jo baixeta, i què passava? Que vaig pitar-li un parell de personals, els anava a pujar, i va fumar un cop amb un, i ho vaig fer fora. Ho vaig fer fora. Ha sigut l'única vegada que he tingut que sortir del

0: camp amb la... amb la... els grisos, així de clar. Perquè ja deixava el cotxe ben lluny.
1: I en aquella època, la veritat és que les diferències no només eren a la pista, també ho eren coses tan bàsiques com la roba. Les àrbitres havien de portar faldilla, però per a la Marisa, aquella vestimenta no era compatible amb la feina que havia de fer. Córrer, ajupir-se, seguir les jugades i moure's per tota la pista no era fàcil amb una faldilla.
0: Bueno, van agafar i van dir, l'àrbitre amb faldes, i vaig dir, la cunyeta fregida, jo no em poso faldilla, perquè si vols fer la teva feina bé, t'has d'ajupir, has de mirar bé, tens que anar donant voltes, vull dir, no... Vaig posar pantalons, els mateixos que portaven els homes, que eren de color gris, perquè, a més, tenies que anar a comprar-ho en un lloc que els varien, que era el casco vell de Barcelona.
1: Els pantalons poden semblar avui una anècdota, però darrere d'aquell gest hi havia una idea molt més important, poder fer la seva feina en les mateixes condicions que els homes, i el respecte, explica, no es reclamava. Es guanyava a cada partit, decisió rere decisió.
0: Vaig anar a pitar un partit amistós, de primera, que hi havia el de la Cruz, i és que era alt i una mica catxulesco, no? I va agafar i em volia intimidar i vaig dir-li, escolta'm, o portes bé o fumo fora,
1: Aquella manera de plantar-se davant dels jugadors resumeix bona part de la trajectòria de Marisa Nolasco. Va arribar a l'arbitratge quan les dones encara eren una excepció a la pista. Va arbitrar partits femenins, masculins i mixtos i va haver d'obrir-se camí en un món que encara no estava acostumat a veure una dona amb el xiulet. Però ella ho tenia clar. No es tractava de ser protagonista, es tractava de fer bé la feina.
0: Perquè tu fas el concert de pito i allà no hi ha qui es bellugui. Sí, de clar, vull dir, però no es tracta d'això. Es tracta de fer les coses bé i ben fetes. Vull dir, aquí aquest diari posa que el senyor Vilagrassa em va dir, Marisa, quan pitis una cosa, pita-la fort i segura, vale? Que es vegi que estàs segura del que fas. Segur que em vaig equivocar més d'una vegada. Però suposo que m'ho dispensaven. Suposo, no l'hauria fet tan malament, tampoc, vale?
1: Més de 50 anys després, aquella dona que va començar a xiular partits l'any 1974 continua sent una referència d'una generació que va haver d'obrir camí perquè d'altres poguessin venir darrere. La història de Marisa Nolasco és també la història d'una època del bàsquet català. Una història de xiulets, pistes, pantalons grisos i, sobretot, de respecte guanyat a cop de decisió.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord torna a ser Premià de Mar, així que el dilluns 19 d'octubre el club d'escacs L'Amistat serà l'anfitrió de les properes 8 jornades de competició. La primera es va suspendre pel temporal de pluja i s'haurà de veure si es recupera aquesta primera jornada. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores, un torneig per jugadors i jugadores amb llicència activa de la Federació Catalana. El públic pot anar a gaudir de l'espectacle i els escaquistes tindran trofeus i premis en metàl·lic.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Córrer, saltar, canviar de direcció, frenar, accelerar, disputar una pilota i, sobretot, prendre decisions en qüestió de segons. El bàsquet és un esport molt exigent físicament, però també mentalment. Una activitat completa que practiquen milers de persones des de les categories de formació fins a l'èlit, però tota aquesta intensitat també fa que algunes lesions siguin especialment habituals. Avui parlem de bàsquet des del punt de vista de la fisioteràpia amb Miqui Martínez, codirector de Fisio Premier.
3: Doncs el bàsquet és un esport molt complet, molt compensat i molt equilibrat. Es treballen moltes capacitats a nivell de l'aparell locomotor i fins i tot cognitiva. Es treballa la velocitat de reacció, la resistència, i també és un esport d'equip on has d'estar molt pendent de lo que fan els teus companys i lo que fa l'altre equip. Doncs és un esport en el que la intel·ligència i l'habilitat mental també es treballa moltíssim.
2: I és precisament aquesta combinació d'intensitat, velocitat i salts la que pot provocar que determinades parts del cos pateixin més que d'altres. Els dits, els turmells i els genolls són alguns dels grans protagonistes quan parlem de lesions en aquest esport. Però quines són les més habituals?
3: Les lesions del bàsquet més típiques, si haguessin de fer un rànquing, segurament no hi ha jugador de bàsquet que no hagi tingut una capsulitis, que una capsulitis és una mena d'esguins d'uns lligaments que tenim entre les falanges, els dits. És molt fàcil que es faci una capsulitis si et dona una pilota així, diguem, a la punta del dit. I la primera moltes vegades et sobta, però quan ja t'acostumes a tenir-ne ja no fas gaire cas, et fas un tape, un embenat, i normalment jugues sense cap problema. De fet, és molt habitual veure partits de bàsquet amb la gent amb els dits embolicats, o al bàsquet professional, a l'NBA, o al bàsquet amb el dret també. Després tindríem els esguinços de turmell. Com és un esport on es salta molt i moltes vegades quan caiem del salt hi ha molts peus per allà al mig, trepitges un company o un rival i fas el maleït esguins, que bueno, depèn del grau que sigui, depèn de la intensitat, té un tractament o un altre, i sobretot el que canvia d'un esguins de turmell a un altre és el temps d'espera. Un esguins pot anar des dels 10 dies fins a acabar una intervenció quirúrgica, per exemple. I potser la tercera lesió més habitual serien els trencaments del creuat anterior, que és aquesta sí que és una lesió bastant greu, en la qual el jugador-jugadora pot estar fora dels terrenys de joc fins un any, perquè requereix d'una intervenció quirúrgica i d'una readaptació que es fa bastant llarga.
2: Una capsulitis al dit pot permetre continuar jugant amb protecció, mentre que un esguins al turmell o una ruptura del lligament encreuat anterior poden obligar a estar setmanes o fins i tot mesos allunyats de les pistes. Però això ens porta a una altra pregunta. Una lesió significa necessàriament que hem de deixar de practicar bàsquet?
3: En principi no hi havia cap problema que impedeixi la pràctica del bàsquet, a no ser que sigui alguna lesió cronificada, com per exemple inestabilitat del turmell o alguna patologia del genoll que no tingui ja, per dir-ho així, solució. Però per la resta de problemes no hi hauria cap lesió que ens impedeixi fer la pràctica del bàsquet. Òbviament, si una persona no pot pujar, per exemple, els braços més enllà del que seria el cap, doncs tampoc podria fer un tir a cistella o defensar o agafar un rebot, amb la qual també seria un hàndicap, no? Una desavantatge el no poder elevar els braços per sobre del cap. Però així com a lesió específica, amb un bon comportament, amb un bon tractament, amb exercicis adients, qualsevol persona pot practicar bàsquet.
2: I si hi ha una cosa que preocupa especialment molts jugadors, sobretot quan són joves, és el salt. Arribar més amunt per capturar un rebot, posar un tap o intentar fer una esmaixada. Però podem realment millorar la nostra capacitat de salt i, sobretot, podem fer alguna cosa per créixer uns centímetres?
3: Una cosa que els preocupa bastant als jugadors i jugadores de bàsquet és que, com moltes vegades no, diguem que deixem de créixer aviat i no som tot els que voldrien, volen guanyar capacitat de salt. Llavors ens demanen els fisios, primer, si hi ha alguna manera que puguin créixer, algun estirament o alguna cosa, I després ens demanen molt exercicis que els hi puguin fer com millorar el salt, de manera d'intentar arribar més a dalt per agafar més rebots que l'altre o per fer una esmaixada o pel que sigui.
2: I aquí apareix un dels grans mites relacionats amb aquest esport, que jugar a bàsquet fa créixer. Segur que més d'un jugador o jugadora ha sentit aquesta frase alguna vegada, però què hi ha de cert? Miqui Martínez ens ho explica.
3: Com a dada curiosa, s'acostuma a dir que la gent que fa bàsquet creix més i no és ben bé veritat. El que passa que a nivell professional sí que és veritat que els jugadors que són bons i a sobre són alts tenen més facilitats, tenen més capacitats i és més fàcil que llavors arribin a practicar bàsquet d'èlit. Però si mirem el bàsquet més amateur, veurem que hi ha gent de totes les alçades.
2: Per tant, ni cal ser alt per jugar a bàsquet, ni una lesió ha de significar necessàriament abandonar aquest esport. El més important és conèixer els nostres límits, tractar correctament les lesions i treballar la prevenció i la preparació física, perquè el bàsquet de velocitat és salt, és força i és capacitat de reacció, però també és coordinació, presa de decisions i, sobretot, treball en equip. Nosaltres continuarem parlant de bàsquet i també de tot allò que passa fora de la pista.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Festival de Titelles Firobi arriba enguany a la seva 30a edició. Del 16 al 18 d'octubre, Vilassar de Mar tornarà a omplir places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. L'edició del 30è aniversari reunirà 12 companyies i una programació amb propostes molt diverses. Entre els espectacles destacats hi ha Manual de la companyia Coriolis, una proposta adreçada al públic adult que es podrà veure dissabte al vespre al Teatre Ateneu. Per al públic familiar, el programa inclou espectacles com la Osa, Estelar, Mal de Closca, Companya o Elmer, l'elefant multicolor, a més de cercaviles i instal·lacions repartides per diferents espais del municipi. El festival també manté activitats tradicionals com la Fira d'Artesans i els tallers de la Sol, on els infants podran crear el seu propi titella. Els espectacles de carrer seran gratuïts, mentre que les propostes al Teatre Ateneu i a l'Escola Pérez Sala requeriran entrada.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La nova escola Bressol als Corriols ha obert portes aquest setembre al Voramar, en un emplaçament renovat i amb un equip docent totalment nou. Les primeres setmanes han servit d'adaptació, tant per als infants que engeguen etapa educativa, com per a les famílies i per a l'equip de professionals. La directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes. I ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que s'acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que ara han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I1, I2 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís, perquè el centre estigués en funcionament al setembre. L'equip docent està format per 15 professionals que es van engranant amb el pas de les setmanes. La regidora assegura que s'ha fet molt bona selecció de personal i que l'equip està funcionant molt bé. A més, les dues escoles Bressol premenenques comparteixen projecte educatiu. Estem coordinats amb els gafarrons i optem per una metodologia Montessori, amb materials de fusta i adaptats per als infants.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Virus a càrrec, biopsic, estulo, tu podutec, ogoro, taes, tu ase...
4: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 al punt quilomètric 10.4 quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. 39 d'aquestes víctimes mortals circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. Un 141.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 6 d'aquesta tarda i és un 52% del total de 270.000 vehicles previstos pel Servei Català de Trànsit. Aquest retorn està provocant algunes retencions i congestió en diversos punts, especialment a la C-16 al Berguedà i a l'N-260 al Ripollès. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions continuen centrant-se a la C-16 amb 14 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 9 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll, en el mateix sentit. I pel que fa a la P7, a Maçanet de la Selva, un camió avariat deixa un carril tallat i provoca 1,5 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També destaquem 4 quilòmetres de retencions a l'AP2, entre l'Espluga de Francolí i Montblanc cap a Barcelona i a la Ronda Litoral hi ha més de 4 quilòmetres de cues cap al nus de la Trinitat. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
1: Gràcies, Laia. També en mobilitat, la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està interrompuda per un tren incendiat a l'Aragó. La incidència s'ha produït en un tren AVE que havia sortit de l'estació de Madrid a 2:45 amb destí a Figueres. Pels voltants de les 4, a l'altura de Ricla, a Saragossa, s'ha produït un incendi a la cabina de cua del comboi i s'han evacuat els 283 viatgers a bord. No s'han registrat ferits, això sí. La incidència obliga a suspendre la circulació ferroviària d'alta velocitat, està provocant l'aturada dels trens en diverses estacions de la línia i l'anul·lació de les sortides programades per aquesta tarda. A tot això més, de moment no hi ha previsió per restablir el servei. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3-4 d'octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs, amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, però també al riu Ridaura, al Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. En plana esportiva, en futbol, el Girona tanca avui la jornada de la segona divisió. Visitant el Tenerife ho farà d'aquí una hora a partir de les 9 de la nit i demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase de Lliga. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

La Granja, un programa dedicat al rock i al blues. A la FM, de Premià de Mar, 95.2. Per streaming i pel postcat i Vox, us parla Xavi Santclar i el gran Charlie Anderroa, de la passera. Comencem. Inhalada. Inhalava plom a les rodes de premsa. Afligit de problemes neuronals. Dissenyador d'un sistema de politges per millorar la seva mobilitat de la llei que provocava la seva mort. La seva mort per penjament. Es va penjar. La dona de neteja continua mirant el sostre una estona cada dia, mentre els auriculars del seu Walkman sonen i sona Nat King Cole. Ah, la Cristina heredava una indústria de xocolata. Primera monja a denunciar. Un capellà per abusos infantils. La integritat del sistema. Wifi. Wifi de primera línia. Wifi de primera dona. De primera dona a sortir nua. És com una pel·lícula. Una pel·lícula que es representa cada dia. És com un orgasme dividit, que divideix tots els mòbils. Tots els mòbils sobre la taula que comencen la fusió. Vostè és perfecte? Si és un perfecte desconegut, descansi en pau, sisplau. Marc May i la seva banda. Música. Aquest gran músic, guitarrista, va néixer a Ohio, guitarrista de blues rock. Va començar a tocar el seu instrument quan tenia 5 anys. Ja veu que... Normalment els guitarristes així de blues, així... són ja uns grans guitarristes, ja amb pocs anys. Quina sort que tenen. Va començar a aprendre a tocar aquest instrument, ja dic, als 5 anys, no? Als 16, el primer concert com a professional. Als 80 es va traslladar a Houston, tocant rock, tocant blues rock, a l'estil d'Albert Collins. Aviat va formar el seu propi grup. I publica Kyle on the Blues, publica el segon àlbum, Telephone Road, Houston, Texas, de gran èxit. Ell és un dimoni fosc i profund, amb 5 àlbums d'estudi. Un tema de Marc May Band, Boom, Boom, Boom.

granja, us parla Xavi Sanclar, la gran peixera de... el gran Charlie on the road. No diguis ximpleries. Ets la moneda donant voltes i voltes. Ets un retruc. Dues vides poden estar unides i entrellaçades en una sola narrativa, girant una cap avall, girant l'altra cap amunt. I no constantment et trobaràs entrellaçat. Entrellaçat com un drap. Com un drap que hi ha de la teva criança. Un nus a la gola. Un nus a l'estómac. Un nus al melic. A qualsevol partícula quàntica hi ha un nus. Ningú dona un cop de mà a la taula lírica de del planeta. No hi ha dones amb por ni obsessions, ni estrangers desorientats, ni assegats, refugiats. No hi ha. El que hi ha és por. Por i frustracions. Una de les grans, una veu mitològica, és Maria Daines, que també és el nom del grup. Una cantautora, una compositora, conjuntament amb el guitarrista i productor, gran guitarrista, Paul Killington. Molts gèneres, des del blues, blues rock, rock, balada americana, tot lo millor. Maria canta amb un esperit de lletres compulsives i espirituals, de vegades. Canta la natura com canta la tristesa i la melangia. El guitarrista, en Paul, és un gran compositor de música. Toca

tots els instruments. Maria d'Aines, una cantant, un guitarrista, una banda, amb 28 àlbums, des de 2005, un dels grans. Escoltem The Lucky.

A la sala d'espera d'un hospital oncològic se sap qui són els pacients en tractament i els qui són circumstancials. Allà se sap tot, eh? Hi ha els habituals, hi ha també els que coneixem i els saludem, els que comentem, amb els que comentem els seus avenços, els seus, també comentem els seus retrocessos, bé, les seves identitats, tot és un còctel químic. Les seves biòpsies, comentem també les seves circumstàncies, les seves inhabilitats, bé, el seu bombardeig de medicaments radioactius, sempre se sap tot. Sempre sap qui és el malalt. No el malalt circumstancial, sinó qui és el malalt. I qui és l'acompanyament, qui és l'acompanyat. Tot això ho sabem, dia a dia. He de dir moltes coses sobre aquest tema. He de dir una cosa. Hi ha sales d'espera de les unitats de tractament contra el càncer, també. Són més extremes. Ja, són més extremes perquè, bé, són part de la vida terminal que arriba per sortir. Aquestes són les sales d'espera del càncer. Una banda interessantíssima, The Bone Orchestra, l'orquestra dels ossos. És una banda de Sheffield, una banda anglesa, de hard rock, de folk experimental i avantguardista, de vegades tocs de blues, paisatges sonors, passatges sonors, aguardant i sonant, de vegades un blues sonor, la importància d'anomenar-se l'orquestra dels ossos. Dels ossos, eh? No dels ossos. Escoltem un tema d'aquesta banda, Judy Pye Deville.

Què és el més cabró que m'ha passat a la vida? Arruïnat per ocupacions. Vaig arrugar la meva vida. La vaig deixar caure. I després vaig sobreviure, balancejant-me en la meva misèria. Com un xiprer al vent, vaig observar estrelles emergents d'un ou negre, lucidesa de la pèrdua. Algú va venir a dir-me, l'aranya que vibra sobre les cases i sobre les cames llargues a les cantonades del sofre, està encunyada d'un sol dia, i el buit que vaig descobrir dins de mi. Una banda de hard rock modern, Margot Fall, la caiguda de Margot. És hard rock independent, aquest nou hard rock, que no és tan nou, perquè la banda va començar el 2009, amb Ben Peterson al baix, en Chris Limerings a la guitarra, en David Nasser als vocals i en Mater Donaher també a la guitarra i piano. Una música èpica d'alternativa, Margot Fall amb el tema White Bass.

Capto la senyal d'una mà i veig que hi ha una llibertat en el meu desig. Ni dura ni resposta, la llibertat, els núvols del seu objecte. El temps altera com l'aigua l'escuma prisionera de la massa ondulosa, suspesa en el blau senyal, esclava d'un mot lleu, d'una ona que soscava l'orbre del seu ull, el desig, estimar, abandonar. Què és el que lliga? Què és el que lliga el lleure de la seva mirada? Què persegueix? O qui persegueix els corrents del cel? Una banda que fa bastants gèneres diferents. Pot fer des de hard rock fins a power metal, pop, pop rock. És una banda d'Oklahoma, Estats Units. Neixen el 1999. Els seus membres són, per exemple, el gran Tyson Ritter, cantant, baix, piano, teclats, en Nick Weller, a la guitarra solista, Mick Kenney, a la guitarra, Chris Gaylord, a la bateria. Tenen 4 àlbums d'estudi i van tindre un gran èxit entre el 2001 i el 2004, un gran èxit comercial. Són una banda en si de plataformes Spotify, els típics nord-americans de Spotify. Escolta, escolta la música d'All American Rejects amb el tema Swing Swing.

No. No te'n beneixis. No te'n beneixis. Encara que alguns et truquin poderosa. Parlem de l'amor. Doncs no ho ets. No ho ets? El que vas creure enderrocar, ai, no mora, eh? Pobre. Pobre mort. Ni tu et poses, ni tu et pots posar a matar. El repòs, el somni, ai, les teves imatges, em donen ple. Després, a més de donar-me ple, em dones milions i milions de desitjos. Em dones, de vegades, tu, em dones descans als meus ossos. Vius de guerres, vius de mals, vius de verí. Enverines l'encanteri, enverines la droga. Llavors podem dormir-nos i convocar el guàrdia de la nit que ens correspon il·luminar l'arbreda. Mentrestant, mentre escarnaves la seva ronda. Un músic i una banda. El músic és Jeff Davis. La banda és Experiment. Venen d'Estats Units, de New York. El seu líder, Jeff Davis, és un dels grans bateries i compositors de jazz experimental. Reuneix de tant en tant diversos músics de Nova York per desenvolupar els seus projectes, com el disco Coming Home. És un àlbum que va sortir el 2026. És un experiment de rock, de música imperdible i emocionant, un acte de rock. Escoltem Jeff Davis Experiment amb el tema What Were They Filming For?

L'Anja, tots els dilluns, amb vosaltres, per la FM 95.2, per l'Streaming i per Postcat i Vox. Qui va inventar el món? Qui va inventar el cigne i l'os negre? Qui va inventar la llagosta, la que va llançar fora de la pastura? La que menja... La que menja sucre de la meva mà. Què? Què és el que mou la seva mandíbula enrere i endavant, en comptes de dalt i baix? Què mira al voltant amb els seus immensos ulls complicats? No sé com parar, atenció. Vaig caure perillosament. D'una forma beneïda. Com caminar pels camps. L'únic que he pogut fer tot el dia. Digue'm, quina altra cosa haurà d'haver fet? No moris al final. És massa aviat per fer-ho. Alguns pensen fer-ho, però tu no, eh? Amb la teva única i salvatge i preciosa vida. Blecker és una banda canadenca de Ontario. Molts gèneres: blues, rock dur, grunge. En si és una banda, els Blecker, de garage rock. Són els germans. Vam ser formats el 2003, fins al present. Continuen tocant. Formats, per exemple, per els germans Perkins, en Sailor i en Cool Perkins, és a dir, veu i guitarra, i altres músics. Tenen 7 àlbums d'estudi. Són una autopista, sense problema. Són una corrent a través de flames. Blecker, el tema Headway.

Vaig trobar entre els meus nervis un germà, colom esfondrat, i els ulls de l'avortament van córrer per la meva sang. Jo estic on no sóc, estic com un signe del buit. Soen. Soen és una banda sueca de metall progressiu, formada el 2010 pel vocalista Bonaveu, Joel Ekelöf, i el guitarrista Cody Lyford. Tenen 7 àlbums d'estudi. La música de Soen és rock melòdic amb estat pur, complexa i pesat. L'últim àlbum, Confiance, del 2026. Aquest és un tema del seu últim àlbum, Soen, amb el tema Discòrdia.

I anem acabant amb un dels grans de la música industrial. Són el Nin H. Niles, els Nin, rock industrial fundat a Cleveland, Ohio, pel gran Trent Reznor, el 1988. El Trent, productor, cantant, compositor, instrumentista. És un treball en una línia melancòlica, amb l'electrònica com a protagonista. Escoltem una de les grans bandes de la música industrial americana. 13 àlbums, 4 EPs, 4 directes i premis Grammy. Els Nin amb el tema As I Live, As You Need Me. Bona nit, Premià, bona nit, rockers i bluesman. Visca la terra catalana, visca el rock and roll! The way it makes

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Adif ha informat del restabliment parcial de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un cop ha extingit l'incendi que ha afectat un comboi a Ricla, Saragossa, s'ha inspeccionat la infraestructura i s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat per l'incendi i això pot provocar retards. Adif recomana als viatgers que consultin amb la seva operadora la informació actualitzada sobre l'estat dels seus viatges i els horaris previstos. De fet, a l'estació de Sants s'ha cridat per megafonia cap a 9:15, fa mitja hora aproximadament, els viatgers que havien de sortir a 6:15 de la tarda. Parlant també de mobilitat, uns 193.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada pel pont del 12 d'octubre, concretament entre les 12 del migdia i les 8 del vespre, fins fa una hora. Es tracta del 71% dels 270.000 vehicles previstos que tornin a aquesta zona. La mobilitat està la pròpia de l'època de la tardor i les vies que han presentat més retenció han estat la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i l'N260 i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. De fet, la situació ha millorat, però a la C-13 s'acumulen encara 3 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga i 6 entre Berga i Cercs, mentre que hi ha uns 7 quilòmetres de circulació lenta a l'N260 entre Ribes de Freser i Ripoll. En paral·lel, hi ha 4 quilòmetres d'aturades a l'AP2 entre Montblanc i l'Espluga de Francolí. A tot això, un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700, al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 3:15 al punt quilomètric 10.4, quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit. 39 d'aquestes víctimes eren motoristes. En plana política, les quatre forces del Front Ampli, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns han acordat proposar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. Després de les reunions mantingudes aquesta mateixa tarda, les quatre formacions han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, asseguren. Alhora fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte, tot plegat, després que Esquerra hagi anunciat també a través d'un comunicat avui l'acord amb Podem perquè contribueixi la seva candidatura a les eleccions del 29N. A més, el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en actes de campanya. Un apunt en plana esportiva, en futbol, aquesta hora el Girona arrenca el seu partit a Tenerife que tanca la jornada de segona divisió. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant? Ràdio Mèdia.
2: 1, 2, 3, ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazz It, que ja ho sabeu, és el programa que cada setmana us proposa passejar tranquil·lament pel món del jazz. Sí, sí, jazz, la música de la llibertat. I el nostre primer protagonista d'avui és un clàssic molt clàssic. Aquí trobarem en una faceta no inèdita, però sí poc habitual. Count Basie, aquell músic que sempre ens l'imaginem assegut davant del piano dirigint la seva orquestra. Avui segueix assegut, però aquesta vegada és davant d'un orgue Hammond. Aquí el teniu, Blues for the Count and Oscar.

Blues for the Count and Oscar, una cançó escrita per Count Basie i per Oscar Peterson, dedicada a tots dos recíprocament. Darrere d'aquesta gravació hi ha, com no podia ser d'altra manera, el productor Norman Granz, i és una sessió que es va realitzar el 26 de juliol de 1952, que era un moment delicat en la carrera de Count Basie. Coincidint amb el final de la Segona Guerra Mundial, les orquestres com la seva, en general orquestres de ball, van entrar en crisi. Eren temps de depressió econòmica i les formacions grosses no resultaven rendibles. A més, els gustos del públic havien canviat i es valoraven, en aquell moment, es valoraven més els cantants. A finals dels anys 40, fins i tot Count Basie va dissoldre la seva Big Band per continuar treballant en formacions més petites, com seria el cas de la que acabem d'escoltar. Això sí, l'any 1952 va arribar Norman Granz i va tornar les coses a lloc. Va fer que Basie reconstruís la seva orquestra amb la vista posada a gires internacionals. I un parell d'anys més tard, el 1954, Basie va incorporar el cantant Joe

I seguiu a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest 2026, sens dubte ja ho sabeu, estem celebrant el centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. La repercussió d'aquestes dues figures clau en l'evolució del jazz a partir de la segona meitat del segle XX ha eclipsat molts altres centenaris que també es celebren enguany. Sembla que el 1926 va ser un any que va repartir molt de talent musical. Ara ens ocupem de recordar a tres figures que van néixer, com Coltrane, el setembre de 1926. I comencem amb un contrabaixista que ho va fer precisament el mateix dia que Coltrane, el 23 de setembre. Es deia Jimmy Wood, i us el portem com a membre del grup de Johnny Hodges, que és el saxofonista alt que va estar durant molts anys dins l'orquestra de Duke Ellington. En aquesta gravació tenim a Johnny Hodges en un projecte a nom propi, però això sí, sense oblidar a Ellington. Si no, mireu com es titula la cançó. Waiting for Duke, esperant a Duke.

Johnny Hodges i la seva Big Band amb Jimmy Wood en el contrabaix, Waiting for Duke. Un altre músic que va néixer el mes de setembre de fa 100 anys és un organista, Jack McDuff. El seu nom real era Eugene McDuffie i se'l coneix també com a Brother Jack McDuff o fins i tot com a Captain Jack McDuff. Va néixer a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i inicialment era contrabaixista. Va ser per indicació del saxofonista Willis Jackson, amb qui col·laboraria en diverses etapes de la seva carrera, que es va decidir per l'orgue Hammond. Va tenir una etapa de gran popularitat durant els anys 60 i 70 i va formar part del catàleg de la discogràfica Blue Note. Després d'uns anys difícils, la dècada dels 80, a la dels 90 va remuntar el vol gravant i fent gires internacionals fins a la seva mort l'any 2001. Un fet remarcable és que, en certa manera, va presentar en societat el guitarrista George Benson quan era molt jovenet i iniciava la seva carrera, que després esdevindria brillantíssima. I aquí els teniu tots dos, junts en una de les primeres sessions de gravació de George Benson com a líder, gairebé hauríem de dir com a co-líder al costat de Jack McDuff. Ens porten Rockabye, gravada l'any 1964.

Després de Jack McDuff i George Benson i aquest rockabye que acabem d'escoltar, és el moment de celebrar també el centenari del naixement d'una veu femenina, la de Julie London. El seu nom real era Julie Peck i era una californiana nascuda el 26 de setembre d'aquell any 1926 que avui recordem. Els seus pares eren actor i actriu de vaudeville i ella va començar la seva carrera artística com a actriu de cinema. Un productor discogràfic que es deia Simon Waronker la va sentir cantar amb la seva veu lleugerament greu, tractant-se d'una veu femenina, amb un timbre poc freqüent i molt bonic, i li va proporcionar un contracte discogràfic amb Liberty Records. Així va aconseguir Julie London l'èxit i la popularitat en ambdós camps, la música i la interpretació. La tenim avui amb una cançó que sempre solem relacionar amb Frank Sinatra, una clàssica de Cole Porter, la famosíssima I've Got You Under My Skin, que en la veu de Julie London agafa un aire clarament diferent, molt sensual.

Sí, i vosaltres també esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem deixat l'estiu enrere. Qui més qui menys, tothom ha recuperat l'activitat habitual i el jazz no n'és l'excepció. El Festival de Jazz de Barcelona escalfa motors i els clubs segueixen amb les seves programacions. I ara mateix el que farem és repassar tres concerts del mes d'octubre en el Club Jamboree de Barcelona que ens semblen particularment interessants, tots tres protagonitzats per saxofonistes alt. El dia 9 d'octubre, hi ha un quartet, podríem dir, intercontinental, amb el bateria suís Florian Arbenz, el seu trio, i el saxofonista alt nord-americà Greg Osby, un dels més destacats de l'escena jazzística mundial.

Greg Osby, el tindrem en el Jamboree el dia 9 d'octubre. I acabem d'escoltar A Carry for Daddy, una gravació dels Blue Note All-Stars, amb ell, amb Greg Osby com a saxoal, una gravació que van fer l'any 1996 i que, com heu pogut comprovar, és hard bop contemporani. Un altre saxofonista alt molt destacat, membre de la mateixa generació que Greg Osby, és Jim Snidero, nascut a Califòrnia l'any 1958, que actuarà en el Jamboree el dissabte 17 d'octubre. A l'inici de la seva carrera professional va estar un parell d'anys amb l'organista Jack McDuff, que hem escoltat ara fa una estona. Jim Snidero va estudiar amb professors de la talla de Phil Woods o David Lippmann, ha guanyat un premi Grammy i ha gravat discos alabats per la crítica nord-americana com a nous clàssics. A més, Jim Snidero també porta a terme una activitat docent de primer ordre amb diversos llibres editats. Un músic imprescindible.

gairebé per tancar el mes d'octubre, el dia 30, en el Jamborí hi haurà un sexual valencià consagrat a nivell internacional, Perico Sant Beat, que arriba convidat pel trio del guitarrista Albert Vila i l'organista Abel Boquera. Ens portarà un repertori íntegrament original, amb un aire soul evident. Què us sembla si aquesta notícia la il·lustrem amb una balada? Tenim un disc d'en Perico gravat a finals de l'any 2010 amb el pianista portuguès Bernardo Sassetti, que es titula simplement Balades. I aquí teniu Please Tell Me Now, una preciositat.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Fa tot just un parell de setmanes ens il·lusionàvem amb la notícia de l'acord al que havien arribat el taller de músics i els responsables de l'antic club de jazz Milano de Barcelona, en Guim Cifré, la Clara Conill i en Liva Villavecchia. L'acord comportava recuperar l'activitat musical, jazzística, en el local Jazz Sí, que pertany al taller. Però el dia abans de la inauguració, en Guim Cifré va patir un accident de moto que va resultar fatal. I, òbviament, va comportar l'anul·lació de la inauguració, això d'entrada. Avui li hem demanat a en Liva Villavecchia, que també és saxofonista, que ens expliqui la gestació d'aquest projecte i què podem esperar en un futur més o menys immediat. Això ens ha dit.
2: Hola, Jaume. Gràcies per la introducció. Mira, jo, saxofonista, vaig conèixer el Guim i la Clara quan portaven el Milano i ens vam connectar de seguida perquè el concepte musical que ells tenien i el tipus de jazz que jo faig se semblaven molt. Llavors, una vegada va tancar el Milano, va començar la idea d'agafar un altre lloc i el lloc més que ens cridava més l'atenció era el Jazz Sí, que havia estat tancat durant un parell o tres d'anys i que tenia un passat molt esplèndid, no? Llavors, bueno, ha sigut llarg perquè hem estat treballant durant més de dos anys sempre amb el Guim i la Clara liderant el projecte, diguem-ne, executiu, i jo com a col·laborador i com a impulsor a nivell musical i a nivell del concepte que volíem donar-li a la programació del Jazz Sí. La veritat és que la nostra intenció amb el Jazz Sí era que fos un lloc bàsicament de búsqueda, de recerca i d'experimentació i d'intentar omplir un forat que avui en dia, pues, per alguna raó, no hi ha a Barcelona. Jo veig que hi ha molts músics molt ben preparats, molt més que quan jo tenia 20 anys, però quan sents el que fan sona com la música que sentia el meu pare o el meu avi, inclús, no? Sona molt a passat, no? I trobo que falta una mica posar-nos al dia amb això, amb el jazz, no? Especialment perquè a totes les ciutats d'Europa, i jo parlo des de Tessalònica, on hem tocat ahir, hi ha festivals de jazz on les sonoritats contemporànies i les sonoritats modernes tenen un paper molt principal. Llavors aquest era el concepte una mica. Tot això, doncs mira, s'ha truncat per la desgraciada mort del Guim just el dia anterior de la inauguració, que ja teníem encaminada, tenim el local fet, i clar, això ha sigut un cop molt fort, i la veritat és que ara pues, ens estem respirant una mica intentant assumir aquest cop tan fort i amb la Clara pues, ens plantejarem intentar tirar endavant el projecte que era el somni de tota la vida del Guim, no? I bueno, amb això estem. Llavors ja anirem informant perquè crec que hi havia bastant expectativa amb el Jazz Sí i ja anirem donant notícies, eh? Adéu.

0: Hola, sóc l'Alba Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jazzy. Som-hi!
1: I acabarem el Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb Jazz Manouche, però en aquest cas per un contratemps. En condicions normals hauríem de tenir ja més o menys tancada la programació de l'edició 2026 del Festival Django, que, organitzat per l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, amb el guitarrista Albert Bello al capdavant, durant un cap de setmana de novembre, els darrers 15 anys, ha inundat aquesta ciutat de l'estil de jazz que va crear Django Reinhardt fa gairebé un segle. De moment us podem dir que no hi haurà edició 2026 a causa de problemes de diferents tipus, per exemple, el tancament del Teatre Joventut, on es duien a terme moltes actuacions. Però ens han dit, l'Albert ens ha dit, que s'està treballant per poder tenir una nova edició, però això sí, ja seria en condicional dins del 2027. Esperant que aquesta feina pugui arribar a bon port, acabarem el programa amb la música de l'Albert Bello i de la Django Orchestra. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Adif ha informat del restabliment parcial de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un cop extingit l'incendi que ha afectat un comboi a Ricla, Saragossa, s'ha inspeccionat la infraestructura i s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única al tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat per l'incendi, i això està provocant retards. Adif recomana als viatgers que consultin amb la seva operadora la informació actualitzada sobre l'estat dels seus viatges i els horaris previstos. A l'estació de Sants, de fet, s'ha cridat per megafonia cap a 9:15 els viatgers que havien de sortir a 6:15. D'altra banda, també han mobilitat uns 193.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada per aquest pont del 12 d'octubre entre les 12 del migdia i les 8 d'aquest vespre. Es tracta del 71% dels 270.000 vehicles totals previstos. La mobilitat ha estat la pròpia de l'època de la tardor i les vies que han presentat més retencions han estat la C16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i l'N260 C17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C14 a l'Urgell, a Organyà, i més puntuals a la 2 i a la C55. Pocs problemes, en canvi, a la P7. A tot això, un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 2:45, al punt quilomètric 10.4, quan, per causes que encara s'investiguin, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents de trànsit en carreteres catalanes, 39 dels quals eren motoristes. Protecció Civil ha tancat aquest dilluns al vespre el dispositiu de suport a la recuperació dels municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats. Més de 200 voluntaris de 32 municipis i de Creu Roja, coordinats per 9 tècnics de Protecció Civil, han treballat a la zona durant una setmana, entre el 5 i avui 12 d'octubre. S'han netejat i recuperat espais a poblacions com Granollers, Vilanova del Vallès, Cardedeu i Montornès del Vallès. Els equips han efectuat treballs de retirada de fang, tant de carrers com d'interiors d'edificis, retirada d'arbres malmesos, neteja de calçades i voreres, d'esbossaments o d'embornals i recuperació de passos de vianants i accessos amb eines manuals i vehicles cisterna amb aigua a pressió. Parlem també de política perquè les quatre forces del Front Ampli, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns han acordat proposar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. Després de les reunions mantingudes aquesta tarda, les quatre formacions han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Asseguren, alhora fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cançons marineres.
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
0: Bon dia. Un diumenge més, qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cants de Taverna. Escoltarem un vals mariner publicat l'any 2017 i interpretat per el grup La Ribera. Un grup que al seu repertori destaca per un profund respecte cap a l'havanera clàssica, intercalant les melodies tradicionals més marineres amb composicions pròpies creades per autors contemporanis. El vals a l'engirol de terra i mar, el tema es mou evocant escenaris i paisatges, alguns de testimoniatge contemporani relacionats amb Cadaqués. Escoltem La Ribera i l'engirol de terra i mar, de Ferran García Garrido.

El grup Marinada ens interpreta una havanera que forma part del repertori tradicional de música marinera i havaneres de l'agrupació, compartint espai als seus treballs discogràfics amb altres clàssics del gènere. Joaquín Soms i Jané, que fou un compositor de sardanes, també és l'autor de l'havanera Vells Indrets de Barcelona i que, com he dit, el grup Marinada ens interpreta.

Josep Maria de Sagarra va ser poeta, escriptor, traductor, crític d'art, dramaturg i periodista. El cantautor Toni Subirana va adaptar i musicalitzar els poemes de l'escriptor Josep Maria de Sagarra, especialment els inspirats a la Costa Brava, com el poemari Cançons de Rem i de Vela. L'any 1994 publicà l'àlbum Toni Subirana canta Josep Maria de Sagarra, que inclou 14 cançons basades en la poesia marinera i paisatgística de Sagarra. Hem extret la cançó Bon dia, belluguets i blau marí. Toni Subirana.

Un grup que neix el 1998 i que les seves actuacions són per tot el territori de Catalunya, però centrant la seva activitat a Lleida, la terra de Ponent, que els ha vist créixer com a grup. Estem parlant del grup Boira. Aquest grup, el mes de juny del 2010, varen presentar a l'Auditori Enric Granados de Lleida el seu tercer disc sota el títol de La Mar de Dins. Nosaltres escoltarem d'aquest treball l'havanera amb lletra d'Albert Balada i la música està composada per el propi grup. El seu títol, Dama del Mar.

Escoltem una sardana interpretada per Els Pescadors de l'Escala, La cançó dels pastors. L'autor de la lletra és Joan Planes i Feliu, anomenat sovint de forma simplificada com Joan Plana i Feliu. La seva faceta més recordada avui dia és la de lletrista de cançons de caire tradicional i caramellaire, sent l'autor de la lletra de la cèlebre sardana La cançó dels pastors, musicada per el que va ser un compositor i director de corals català, Josep Voltes i Vinyes. Escoltem Pescadors de l'Escala i La cançó dels pastors.

Teniu a la vostra disposició la Fundació Ernest Morató, dedicada a investigar i documentar el món de l'havanera i cant de taverna, on trobareu tot tipus d'informació, per als professionals i també per a tots els amants de l'havanera. No dubteu en visitar-la si necessiteu partitures, fons documental, etc. Fundació Ernest Morató. www.fundacioem.com. Escoltarem una havanera a capella o a palo seco, interpretada, com no, per el grup Porvó. La tempestat, tot i el perill del temporal, apareixen elements de consol i bellesa marina, com una sirena que mitiga les penes amb el seu cant. A diferència d'altres peces dramàtiques o històriques de la formació, aquesta havanera és en castellà i destaca pel seu ritme voraç i una tornada molt viva i enèrgica. Escoltem Port Bo i La Tempestat.

Ara toca un tango, però no és un tango qualsevol, és el tango de l'Orquestra de la Punyalada. I és una cançó popular catalana de taverna d'auditoria desconeguda. Va ser recollida a l'Escala per Ramon Manent a través de Maria Teresa Pellicer. I varen ser el grup Pescadors de l'Escala que la varen enregistrar per primera vegada l'any 1977. Nosaltres avui escoltarem aquest tango popular, però ho farem en les veus del grup Llops de Mar.

Torna'm al mar, pescador. És una emotiva havanera que narra la història d'un pescador que surt a pescar amb la seva barca. En recollir les xarxes, descobreix entre la captura un peix que, de manera sorprenent, li comença a parlar. El peixet li suplica compassió i li prega que el torni a l'aigua, explicant-li que al fons del mar té una família que, depenent d'ell, i que es quedaran desemparats si es mor. Escoltem aquesta havanera amb lletra de Josep Maria Cau i partitura de Francesc Salsa per al grup Mar Endins.

Núria Berengueras i Costa és una cantant d'havaneres i és la primera dona que va liderar un grup d'havaneres català. L'any 1978, juntament amb Andreu Tura, Joan Colomer i Antoni Ullà, van fundar el grup Quatre Veus, de Granollers, que poc temps després va passar a anomenar-se Núria Berengueras i Quatre Veus. Francesc Miralles Alcaraz va ser guitarrista i fundador de Los Salvajes, una de les bandes pioneres del rock and roll a Catalunya. Escoltarem el grup Mar Brava amb l'havanera de Núria Berengueras i Francesc Miralles, Tres Amors.

Los Cinco Bilbaínos, Los Bocheros, són grups de la música popular basca que interpreten les bilbaïnades. Un inglès vino a Bilbao és una d'aquestes bilbaïnades que, com tantes altres, es va consolidar gràcies a arranjaments musicals que la van rescatar de les tavernes portuàries. El cèlebre compositor basc Jesús Guridi i el mestre José Luis Albéniz la van harmonitzar i incloure en les seves estampes líriques sobre motius populars bascos, fet que li va donar un gran prestigi i difusió cultural. Escoltarem per al grup català Son de l'Habana, l'Habanera, un inglès vino a Bilbao.

Toni Gubau és contratenor. Va realitzar els estudis musicals a l'Escola de Música de Mataró, filial del Conservatori Superior de Música del Liceu. Fill de Vilassar de Mar, al Maresme, és l'autor, música i lletra de l'havanera que porta el títol d'aquesta vila, Vilassar de Mar, i que el grup Mestre d'Aixa ens interpreta.

0: directora de l'escola Bressol, Els Corriols, fa balanç.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La nova directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes i ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que, ara que han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I2, I1 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està també molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís perquè el centre estigués en funcionament al setembre. Ja han començat les obres de construcció del nou espai gastronòmic del Mercat de Sant Joan. Aquests primers dies de treball consisteixen bàsicament a enderrocar 4 antigues parades i la zona d'obres s'ha delimitat i aïllat per tal que no destorbi l'activitat del mercat. El regidor responsable del mercat, Xavier Gatius, ha explicat que tot avança a bon ritme i calcula que aquest nou espai estarà llest d'aquí a 8 setmanes. Per tant, es complirà la pretensió que funcioni per la campanya nadalenca. No més pisos enceta nova etapa amb nova junta, sense variar ni un mil·límetre els seus propòsits fundacionals. Ho han explicat a Premià Mèdia Irene i Laura Benavarre i també l'Àlex Serres, membres de la nova junta. La fractura que es produïa en el si de l'entitat al final del curs passat és una circumstància recurrent, diuen, però ha fet que no s'hagi perdut cap llençol. Per contra, els tres s'han mostrat confiats que No més pisos podrà reprendre aviat l'activitat. Els aiguats del cap de setmana passat han provocat nombrosos desperfectes al Masnou, el més preocupant ara mateix, amb mitja dotzena de cases adossades a la riera de l'Ella. L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana es farà una actuació d'urgència per reconstruir el mur, però cal aclarir qui assumirà la inversió, si el consistori o l'Agència Catalana de l'Aigua. Mentrestant, s'ha instal·lat un seguit de tanques de protecció arran de les cases, com també al sector afectat de l'Institut. En cultura, el Museu Romà i el Museu de l'Estampació se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees de Patrimoni, amb propostes gratuïtes pensades per a les famílies. El programa comença aquest dissabte, 10 d'octubre, a les 12 del migdia, al Museu de l'Estampació, amb el taller familiar Postals, una activitat per infants entre 6 i 12 anys. Per participar-hi cal fer reserva prèvia. Unes activitats que continuaran diumenge 11 d'octubre al Museu Romà. En esports, cap de setmana un torn a l'activitat esportiva per la majoria d'entitats després dels aiguats del cap de setmana. A més, també s'ha anunciat una nova edició de la cursa d'Ani Maresme pel proper 22 de novembre.
1: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia, informació.
2: L'Ajuntament ofereix aquesta tardor dues activitats vinculades a la transformació digital encaminades a apropar eines com la IA i convertir-les en un recurs pràctic i accessible per part de la ciutadania. D'una banda, es proporciona a la gent gran un punt de suport digital gratuït per ajudar en la instal·lació i configuració de l'aplicació de La Meva Salut i de l'IDCAT al telèfon mòbil. Les sessions es duen a terme en diferents dates, els dimecres a la tarda i els dijous al matí, al Centre Cívic del carrer de l'Esperança. Per participar-hi, cal portar al mòbil el DNI, NIE o permís de residència, targeta sanitària i la clau d'accés al correu electrònic. Altrament, proposen un curs gratuït de 30 hores sobre intel·ligència artificial aplicada a la recerca de feina. La formació permetrà conèixer i utilitzar eines DIA per identificar competències, analitzar ofertes laborals, millorar el currículum, preparar entrevistes i desenvolupar estratègies personals de recerca de feina. També s'hi abordaran aspectes com la privacitat, verificació de la informació i l'ús responsable de la intel·ligència artificial.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. viejo cocodrilo.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
6: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
6: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Ròdia Mèdia.

0: I avui volem parlar d'una experiència, d'una activitat immersiva de dansa que tindrà lloc el dia 8 d'octubre a l'Espai L'Amistat. I per parlar d'aquesta activitat hem convidat el coreògraf i ballarí i també corresponsable d'aquesta activitat, l'Àngel Gutiérrez. Com estàs? Bon dia.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gràcies a tu per acompanyar-nos. I el títol aquest ens interessa tot, experiència

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El PSC és el primer partit premianenc que anuncia acte formal de presentació de la seva candidata a les eleccions municipals del 2027. El dia 24 d'octubre, a l'Escola de Música, es presentarà davant la població la Luz Cánovas, que va ser elegida per la secció local al maig d'aquest any. Ho farà, segons informa aquesta formació, acompanyada de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la diputada maresmenca i portaveu al Parlament, Elena Díaz, tot plegat a les 12 del migdia. La cursa electoral, doncs, que continua prenent forma. A hores d'ara recordem que ja tenim confirmats 3 candidats pel que fa als partits amb representació al ple. Rafa Navarro per Estimem Premià Junts, Luz Cánovas pel PSC i Xavier Gatius per Esquerra Republicana de Catalunya. Josep Maria Cano ja ha confirmat de totes que no renovarà la seva candidatura per Ciutadans, que presumim que desapareixerà del mapa de partits locals, com ho ha fet a escala nacional i estatal, i del Partit Popular, En Comú Podem i Crida encara no en tenim notícies. Fora del ple, l'únic partit que ha anunciat que es presentarà és Aliança Catalana, amb l'Eva Loca al capdavant.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dos anys de bàsquet donen per molt. La història de l'agrupació Bàsquet Premià comença jugant a les places del municipi fins a ser avui una referència a nivell de bàsquet català. El curs engegarà amb 26 equips federats i una escoleta pels més petits del club. La Montse Girona n'és la presidenta i la Maria Rubís, la coordinadora.
3: Comencem a recollir els fruits dels treballs dels anys previs a nivell esportiu i també a nivell social, des de la directiva, des de la Junta, des de tots els pares que sempre donen un cop de mà, de veure que, mica en mica, el projecte que vam iniciar el juny del 2023 anem posant fil a l'agulla i el anem encaminant cap a on volíem.
4: Considero que són els petits detalls, com per exemple el fet de conèixer tots els jugadors, les jugadores, les famílies, els entrenadors que tiren endavant el dia a dia del club, el que fa que tinguem aquest sentiment tots i totes.
2: I com s'explica l'èxit del club, que enguany sumarà més de 300 jugadors i jugadores? El joc, la diversió, la tècnica, però també la part humana. Així ho explica el director tècnic Marcos Gumiel.
5: Que un niño o una niña pueda emprender y empezar con nosotros desde muy pequeño en la escoleta y hacer todo el camino creciendo dentro del club y llegar a los equipos senior, esa debe de ser nuestra misión. Tenemos que intentar conseguir que nuestros seniors estén identificados con gente de la base del club. Queremos que este camino sea visible, que nuestros jugadores pues estén en los primeros equipos y que, ¿por qué no?, ellos cuando estén en cantera piensen, yo algún día quiero formar parte de esos equipos senior. Pero también entendemos que la formación tiene que ser más allá del baloncesto. Formamos personas, trabajamos con personas y esto es fundamental para nosotros.
2: Com a novetat, enguany tindran un nou equip inclusiu, la Premià Feda Mar.
3: Estem molt contents de poder aportar el nostre granet de sorra també des d'una vessant social de l'esport inclusiu. Aquest any doncs, tenim un equip de bàsquet que entrena els dilluns i els dimecres com un equip més del club, que està vinculat a la Fundació Feda Mar, que ajuda doncs, a totes les persones amb discapacitat intel·lectual a integrar-se a l'esport. I aquest és el nostre granet de sorra. Competiran a la Lliga Catalana de la Federació ASEL.
5: Y también un evento muy importante que es en octubre, que son los Jocs Olímpics de deporte adaptado. Estamos muy orgullosos de poder incorporar este año al club y de aportar sobre todo a la sociedad y a la sociedad de Premià un desarrollo tan importante como un baloncesto inclusivo.
2: Es tracta de posar en valor la vessant humana. Més enllà de la tècnica, de les hores de pràctica i la competitivitat, l'agrupació Bàsquet Premià aposta des de fa un curs per una metodologia única amb la qual sentir-se representada.
5: Nuestra filosofía es que el jugador aprenda a entender el baloncesto. No queremos simplemente que sepan hacer ejercicios o que ejecuten bien los ejercicios. Queremos que los jugadores sepan a tomar decisiones, a interpretar, a tener esa responsabilidad del compañerismo, del sacrificio, pero también a ser creativos y que aprendan también del error. Creemos que el error es fundamental para el aprendizaje. Queremos conseguir buenos jugadores, pero para eso necesitamos que tengamos buenos entrenadores. Por eso es muy importante nuestro proyecto. Y este proyecto hay personas muy importantes dentro del club que hemos incorporado recientemente, como Salva Maldonado, o gente que ya lleva con nosotros un tiempo, como es Xavi Espósito.
2: Hem descobert que el secret és cuidar els detalls i el sentiment de pertinença i de grup.
3: Els fa il·lusió venir al pavelló, els fa il·lusió venir a veure companys d'altres equips, els fa il·lusió i els agrada veure partits de bàsquet dels equips sèniors, i la prova més evident també és que aquest cap de setmana passat hem anat d'estaix tot el club, des de preminis fins a juniors, i hi ha hagut una comunió i una sintonia brutal entre tots els jugadors i jugadores i també amb l'estaf tècnic.
5: Quan entres al pavelló i ves a los niños y a las niñas entrenando, cuando ves a la escoleta, a los minis, a los preminis, a los infantiles, cadetes, junior y a los senior, entiendes lo que significa realmente un club, que es esa unidad de grupo. Yo quiero que AVE Premià sea ambicioso, sea un proyecto ambicioso, que quiera competir y crecer, pero nunca sin perder la identidad de formación. hay que competir sin pensar en el resultado, simplemente desarrollar a los jugadores y a las personas y que las familias estén orgullosos de representar. Para mí sería fundamental que en muchas ocasiones nuestros propios jugadores sean los que transmiten que el AVE Premià sea mi club.
4: Per mi, formar part de l'AVE Premià és sinònim de formar part d'un projecte que estimes. Temporada darrere temporada decidim seguir aquí a casa nostra.
2: Una nova temporada que es presenta plena de reptes, aprenentatges i, sobretot, bones estones de bàsquet.
6: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Nova edició de la cursa d'Ani al Maresme pel proper diumenge 22 de novembre. Quatre modalitats diferents amb distàncies de 21, 10 i 5 quilòmetres i la versió kids pels més petits amb sortida des del port de Premià de Mar. El recorregut passa per la Nacional 2 del Maresme Sud amb una cursa que comptarà amb punts d'animació i tindrà vessant solidària. Per cada dorsal, l'organització donarà 2 euros a una causa solidària. Les inscripcions estan ja disponibles al web de la cursa d'Ani amb diferents preus segons modalitat i període d'inscripció.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La nova escola Bressol als Corriols ha obert portes aquest setembre al Voramar, en un emplaçament renovat i amb un equip docent totalment nou. Les primeres setmanes han servit d'adaptació, tant per als infants que engeguen etapa educativa, com per a les famílies i per a l'equip de professionals. La directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes. I ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que s'acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que ara han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I1, I2 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís, perquè el centre estigués en funcionament al setembre. L'equip docent està format per 15 professionals que es van engranant amb el pas de les setmanes. La regidora assegura que s'ha fet molt bona selecció de personal i que l'equip està funcionant molt bé. A més, les dues escoles Bressol premenenques comparteixen projecte educatiu. Estem coordinats amb els gafarrons i optem per una metodologia Montessori, amb materials de fusta i adaptats per als infants.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta cómo suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
11: Estàs escoltant?

al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.